0: D'autoconeixement.
1: D'autoconeixement.
0: I autoexploració.
1: És sabidoria.
0: Bueno, autoconeixement seria l'onanisme i autoexploració seria l'onanisme creatiu.
1: Sí.
0: Vale. Doncs, mira, ha baixat el micro perquè té coses a dir. Però el que et vull dir és, si tu li dius, per exemple, a un friki.
1: Sí.
0: Friki és algo que un friki a si mateix es pot dir amb orgull.
1: Però això que has dit del...
0: Bé, ara hi vaig, ara hi vaig. Incel.
1: Però això té a veure amb gent de dretes, no?
0: No. No, no, no. No.
1: Hòstia puta.
0: Esa, ara hi arribem.
1: Estàs molt perdut, eh?
0: Ara hi arribem. Però t'haig de fer tot el recorregut.
1: Però no els hi diuen els americans aquests de l'Associació Nacional del Rifle?
2: No.
0: No, espera. Ara hi arribaré.
1: Vale, vale.
0: Torno a dir. Ara hi arribaré, però t'haig de fer una mica de recorregut només perquè així omplim la secció de les tonteries també, saps?
3: Tu puja el micròfon
0: que t'estic veient. Un friki,
1: sí.
0: Té orgull friki.
1: Sí.
0: Tothom és més o menys friki d'alguna cosa, però sí. Els que passen cert nivell de immersió en un tema, en una cultura, en una afició, en el que sigui, són friquis. És a dir, per exemple...
1: És com saber el que diu Saul.
0: Correcte.
1: El que diu l'Anell Únic amb llengua
0: cosa,
1: oscura.
0: Una cosa és llegir-te El Senyor dels Anells...
1: Sí.
0: I l'altre és llegir-te el Silmarillion, per dir alguna cosa. I l'altre és llegir moltes coses, i biografies de Tolkien, i parlar dels llibres amb amics, i tenir pòsters, i jocs, i l'anell únic penjat, i aquestes coses. Això ja és un friqui. Vale?
1: Sí. Jo m'he llegit el Silmarillion.
0: Sí, ho sé. Estic, és una gradació. A partir de cert nivell d'immersió en una temàtica...
1: I els contes inconclusos.
0: Correcte. Però ara tampoc vulguis demostrar lo friqui que ets.
1: No, però vull dir que... No pensava que ho fos tant.
0: No, són nivells. El que passa que, per
1: exemple...
0: Tu mires
1: molts vídeos del Senyor dels Anells.
0: Abans, ara fa temps que no, però, per exemple, ara he baixat una mica el consum, però he anat fent el seguiment de les obres del Camp Nou a YouTube. Això és de friki.
1: Sí.
0: Perdó, això és de puto friki, perquè s'acabarà i ja està. No arribaré més enllà. En canvi, un que va llegint i rellegint a Tolkien...
1: Home, queda la Sagrada Família i encara li queden 10 anys.
0: 10 anyets, però bueno, només han de fer la façana. Igual.
1: Bueno, pots fer el seguiment també.
0: El seguiment serà amb els vlogs de davant quan hagin d'anar a terra.
1: Ui, tot hòstia,
2: aquesta aquí. Part serà divertida,
0: sí,
2: i quan intentin
0: divertit.
2: Penjar el Barceló, que ja té 70 anys per esculpir això,
0: yeah,
2: asseguro que també serà divertit,
0: yeah.
2: Perquè ell farà de tot això la seva última performance,
0: yeah, yeah, yeah. A mi m'agradava aquell elefant que va fotre del revés allà davant de la casa Ramona, però bueno, és igual. Total, però per exemple, la gent que li agrada la poesia i se'n van a lectures poètiques o van a recitals o fins i tot reciten allà al mig i tot plegat, o que fan performance poètica com aquella del tot, tothom.
1: Tothora.
0: Vale. Aquesta gent no se'ls diu friquis.
1: No.
0: I ho són? Un tou.
1: Bueno, perquè potser ja passen un...
0: No, perquè són d'un àmbit determinat. Llavors, per exemple, si tu te'n vas allà a l'Arc de Triomf, a Passeig de Sant Joan, a la plaça Tatuán, i tens Norma Còmics i Gigamés, i la botiga del friki, el no sé què, allò és allò, la mansana dels friquis.
1: Sí.
0: Allà va gent fent cosplay i amb orgull i tot plegat. Cap problema. Vale? El que passa és que tradicionalment en àmbits d'aquestes tribus urbanes, quan han sigut molt properes a, per exemple, jugadors de rol, tot aquest tipus, sempre se'ls associava a gent una mica encerrada en si mateixa, i sobretot quan eren homes com no gaire...
2: amb poca habilitat.
0: Atractius per les dones o amb poca habilitat per acostar-s'hi, parlar-hi, comunicar-s'hi, fins i ara dic lligar,
1: el Jair Domínguez ho deia a gordos que mengen ganxitos davant de l'ordinador.
0: També hi ha el típic Tirilles granellut que té la pell blanca perquè no surt de casa seva perquè llegeix còmics un darrere l'altre i menja ganxitos. I després hi ha allò de l'onanisme amb ganxitos, però això ja és tot un altre recorregut que no entrarem. El mocador de les palles, totes aquestes coses. Vale? Vale.
1: La polla taronja pels risquetos.
0: Doncs no necessàriament en aquest grup de gent o amb aquest tipus d'aficions, potser amb altres aficions, amb obsessions, per exemple, per els vídeos conspiranoics, les armes i tot plegat, hi ha una desviació d'una branca de tot aquest tipus de gent que de cop i volta creu que lo que li passa, creu que lo que li passa és culpa del és culpa dels altres, de la societat i tot plegat, que les dones no s'acosten amb ells perquè elles estan en contra d'ells, diguéssim, i que ells són cèlibes involuntàriament.
1: Ah.
0: I quan arriben a aquest punt que tenen odi per la societat, sí, poden acabar pues, tirotejant un institut als Estats Units.
1: Ara. Però aquests eren els típics puteros d'abans.
0: Bueno, la qüestió... Vale, que s'atura. La qüestió, el celibat involuntari, els incels, sí, culpen a la societat de la seva situació.
1: Vale.
0: Tenen odi social, sí, i a vegades la lien. Llavors, quan l'Alexis ha llegit a la llengua de Mordor la inscripció de l'anell únic, ja li ha anat a fer l'insult suprem.
1: Ja.
0: Li ha anat a dir incel.
1: Has barrejat coses una mica, eh?
0: Li ha anat a dir, tu no folles perquè no pots, perquè et saps aquest d'això, saps? Li ha anat a dir... però és un insult entre col·legues, diguéssim. Ara ja...
1: Però és fal·laç.
0: Totalment, com quan tu m'insultes.
1: Vull dir, el concepte és fal·laç.
0: Clar.
1: De celibat involuntari.
0: Sí.
1: Vull dir, no.
0: Però que vivim en l'època dels terraplanistes i...
1: No, però vull dir...
2: Les fumigacions.
1: La paraula celibat ja vol dir que ho estàs fent voluntàriament. O sigui, és una contradicció.
0: Bueno, no crec que sigui una qüestió semàntica.
1: No, però vull dir que...
0: Que no són cèlibes, són verges.
1: Sí, però ja és t'entenc. Perquè no tenen habilitats socials, que o passa perquè que és no una, ho han treballat.
0: És una construcció per etiquetar-los. Són, sí, cèlibes, és a dir, no tenen relacions sexoafectives amb altres persones, però ho fan... no perquè no vulguin, o sigui, estan en aquesta situació no perquè no vulguin,
1: no,
0: sinó perquè no poden, i ells consideren que no poden perquè la societat els impedeix. És una etiqueta.
1: Ai, que s'autoposen.
0: I ara per obrir el meló, quin hora és?
3: És insult.
0: Són incels.
1: No, però segons ells ho diuen ells mateixos, no?
3: No.
1: No
0: crec que s'autoetiquetin com a incels.
1: Bueno, però llavors per què diuen que el seu celibat és involuntari?
0: No, ells diuen que la seva situació és per culpa dels demés i per etiquetar-los, la sociologia, per dir-ho així, els hi diu incels.
3: No. Jo crec que no,
0: Tu creus que no,
3: No.
1: Que s'ho diuen ells mateixos.
0: Tu creus que no a qualsevol cosa que jo digui ara, no, també?
3: Incel, sí, és un insult, directament.
0: Sí.
1: Bueno, sí, té
3: la connotació de ser celibat involuntari perquè és com per referir-se a això, no? Al final és una persona que és molt friqui, molt verge. Sí, el mateix que abans era un nerd, doncs se li pot dir incel,
0: té
3: però...
0: un punt més,
3: sí, té un punt més de no folles ni en broma, saps? Però...
1: bueno, jo l'associo més a això,
0: però...
1: algú friqui de terraplanista o... no?
0: Sí, mira, el terme neix, i aquí som, neix el 1993.
1: Carai.
0: Creat per una estudiant canadenca que es feia dir Alana, que va crear un lloc web que es deia Alana's Involuntary Celibate Project, vale? Que era un espai de recolzament segur i inclusiu per persones de qualsevol gènere que patien aïllament social i dificultats per mantenir relacions. Va començar com una cosa de dir existiu, unim-nos.
1: Exacte.
0: I es va acabar girant la truita, diguéssim, no?
3: Però ara se'n surt.
0: Sí, no, però diguéssim, els anys 2000...
1: Em vols una mica més?
0: Bueno. Als anys 2000 el concepte va ser adoptat per comunitats d'homes joves a plataformes, a fòrums americans com 4chan, rotllo al Forocotxes dels Estats Units. Vale?
3: Com el Cesc.
0: On van començar a fer-se... van començar a passar de recolzament mutu a ressentiment.
1: Mutu.
0: Vale?
1: També mutu.
0: No, cap a la resta del món.
1: Vale. Està bé.
0: I en l'actualitat, que s'ha radicalitzat, el moviment s'ha convertit en una subcultura digital vinculada a la manosfera, o sigui, les comunitats virtuals antifeministes.
1: Aquests sí que són de dretes,
0: Antifeministes, i més no. Home. En què es normalitzen ideologies radicals com la de la Black Pill, la píldora negra, que sosté que l'èxit romàntic està predeterminat biològicament i que les dones només es fixen en l'atractiu físic. Per tant, jo sóc lleig, per tant, no tinc relacions emocionals ni sexoafectives, per un determinisme, diguéssim, biològic, que no és culpa meva, vale?
1: Uh-huh.
0: I ara se van a joder. Saps?
1: Molt maco. Però sí que són de dretes, llavors.
0: Això de la dreta i l'esquerra, que si és un concepte que ve de la Revolució Francesa i que estem al 2026 i que és una mica líquid, vale?
1: Fatxes, doncs.
0: Quin és el partit de dreta liberal de centre de l'estat espanyol?
1: El PSOE, no?
0: Pues ja està. Mm-hmm. Però ells com es diuen?
1: Partit Socialista Obrer Espanyol.
0: Pues ja està, què m'expliques de dretes i esquerres?
1: Ja. Passa que els obrers ara s'han tornat funcionaris, els obrers espanyols del PSOE.
0: Bueno, no sé, ara els obrers voten a Vox i Aliança. Vull dir que al món... Perquè no hi ha consciència de classe.
1: Sí que hi és, però clar, votant a...
0: Doncs no hi ha consciència d'opressió.
2: A la classe equivocada.
0: O es culpa de l'opressió a qui no toca. Són involuntari classe obrera.
1: Sí. On estàvem?
0: No ho sé.
1: A les tonteries, no?
0: Sí, ja estem de tonteries.
1: Volem dir alguna cosa més del papa?
2: No.
1: Perquè ell només l'ha calabat i jo no
2: jo
1: sé.
2: Jo sí, sí.
0: Jo he notat que el segaler... O sigui, aquest matí he vingut amb segalers cap aquí també i ha anat tot molt fi.
2: Sí, veus?
0: Perquè com que li han dit a la gent... Si podeu, no, quedeu-vos a casa...
2: No fotis res.
0: Pues si ha baixat un 20% el trànsit,
2: pues ja està.
0: Anava tot bé.
1: A més, hi havia vaga.
0: Per tant, sobre penya.
2: Sí.
1: No sé si han tallat alguna cosa.
2: No.
0: No, no.
2: La vaga,
0: i les afectacions a la circulació a Barcelona pel que fa a la visita del papa estan molt, molt localitzades.
2: Sí.
0: Simplement era de dir... Jo crec que era un... Jo crec...
1: No, si va a la plaça de la catedral, vull dir, no afecta per res.
0: Bueno, no, i demà va a Montserrat, i després va al Raval, i després a la Sagrada Família, i avui he anat a la catedral, i després s'anava cap al meu barri, i a darrere el teu curro, s'anava cap a Montjuïc.
1: Sí.
0: I per tant és aquesta diagonal del centre cap a Montjuïc, però jo crec, i és pura deducció lògica, i puc estar equivocat, i no tinc formació per dir això, però que aquest acord per dir... Tothom que pugui teletreballar, que teletreball i tot plegat, és per una qüestió de seguretat. Si podien intentar baixar la mobilitat a Barcelona sense haver de fer més talls i més restriccions, i la penya ho feia de per si, és com quan plou. Quan plou, la gent agafa el cotxe.
1: I el turisme segur que ho ha agraït, també.
0: Segurament. Segurament hi hagi turisme de gent que ha vingut a veure el papa.
2: Segur. Sí, hi ha molts autocars a l'entrada de Barna.
1: Bueno, al Vaticà passa. Que la gent no va veure la ciutat a la missa que toca. O...
0: Però llavors hi havia aquest debat de sobre si l'Ajuntament s'havia de gastar diners per fer aquests anuncis de l'Ola i tot plegat i no sé quantos.
1: Bueno, quins anuncis?
0: Hi ha anuncis de televisió i de ràdio i cartellets per tot Barcelona donant la benvinguda al papa.
2: Sí, sí, el metro.
0: Pagats per l'Ajuntament Socialista.
1: Sí, sí. Oh, de veritat, eh?
0: I en canvi diuen que deia ahir el Collboni, perquè va fer un ban, que el desplegament de seguretat els ha costat una mica més que un partit normal del Barça. Però no ha tingut en compte la publicitat aquesta. Però també hi han dades que sé que s'han publicat, no les he llegides, però que diguéssim, la restauració i l'hostaleria estan molt contents amb la vinguda del papa d'aquest parell de dies, perquè faran calaix.
1: Ah, sí?
0: Molt calaix.
1: A veure si és veritat.
2: La qüestió és si els contribuents que paguen els anuncis... fan calaix o no amb això?
0: Yeah.
2: O bueno, han llançat els calés?
0: Teòricament. O ells ho veuen com si hi ha un Primavera Sound o si hi ha un no sé què. Si la gent ve i paga hotels i paga restauració, vol dir que paga impostos i paga taxes turístiques i això reverteix en l'Ajuntament. No? I si reverteix en l'Ajuntament, reverteix en les arques públiques pels serveis de tothom.
1: Ha sigut ara, no? El Primavera Sound també?
0: Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: I què tal?
0: Ni puta idea, no m'interessa per res.
2: No?
1: No.
0: No.
1: Diu ell que res. Tu hi has anat?
0: Tu dius que malament? Perquè va ploure?
4: Van cancel·lar un dia perquè va ploure.
0: Perquè va ploure el divendres, sí.
4: Llavors, van tindre que reembolsar tot el dia.
0: Sí.
4: Artistes, més o menys, fluixet. Hi havia noms bons, però pocs.
0: Ja. Però que s'ensenya que la Bono ja val 300 i pico pavos.
4: Sí.
0: I el 60% de...
1: En 3 dies?
0: Sí. I el 60% de l'aforament és guiri.
2: Sí.
4: Sí.
0: Ja. Ja.
4: Són 130, 120...
0: Al dia.
4: Al dia.
1: Dia.
0: Sí, 300 i alguna cosa, l'abonament dels 3 dies. O sigui, no m'interessa per res. Per res, eh?
1: Jo el dia que hi vaig anar em va agradar.
0: No, sí, però... sí, he anat diverses vegades a la primavera.
1: Fa temps.
0: Que no... A mi, quan... Ara no sé si es pot dir això. Quan més m'agradava la primavera...
1: Sí.
0: Era quan...
1: Espera, pujar.
0: Quan des de Ràdio Caldes demanaves acreditació al Primavera, et donaven una entrada de dia, anaves el dia que tu volies, veies els tres concerts que volies i cardaves el camp i et costava 0 euros. Per això era fantàstic.
1: Jo el cop que vaig anar va ser amb una invitació també, que quan estudiava el sommelier, el segon curs, Coca-Cola donava invitacions, em sembla que em va donar 20 i els que podíem anar vam tenir tots entrada i vam fer un grupillo i vam anar tots.
0: No sé si des de Radio Caldes encara s'aconseguiria alguna acreditació al Primavera, ja. Què no va? Crec, no? Ho has provat?
1: No, jo havia anat
0: i si,
1: la,
0: i si les donen les té el Monter, no?
1: Jo havia anat a molts concerts amb Radio Caldes.
0: Home, sí.
1: Havia vist Pantera, havia vist Societat Alcohòlica...
0: Però ara molaria... O sigui, ara ho puc al Primavera, al Sónar i su puta madre. I el, com es diu allò altre que fan? L'altre, al Primavera dels hippies.
1: El...
0: També hi he anat, no me'n recordo. Oblida els festivals de Barcelona. Ara és el festival de Vic i de Solsona, demanar acreditació des de Radio Caldes, que hi ha festivals tot el puto estiu per tot el puto país.
1: Jo m'estava pensant d'anar al Rockfest.
0: No sé què és.
2: El de Santaco.
1: El de Santaco.
0: Ah, i què fan?
1: Rock.
0: Ja, rock d'aquest que t'agrada a tu, no? Sí, no va al Paul McCartney. No va al Paul McCartney.
2: No.
1: No, crec que hi va, el més semblant crec que és Offspring.
0: Bueno.
1: No, venen els Sex Pistols aquest any.
0: Home, aquí a l'Escaldarium aquest any toca Matoll.
1: Ah, sí, és veritat.
2: Ai.
1: La setmana següent del Rockfest.
0: Sí, el dissabte, no?
1: Sí.
0: Però guai, anem a veure Matoll, que no els vaig veure... No els vaig veure en el concert del Cafè del Centre.
1: No era el Cafè del Centre, era el Centre Democràtic.
0: Bueno, però era baix o dalt?
1: A baix.
0: Pues era el Cafè del Centre.
5: Megadeth també ve, no?
1: Sí,
0: el Cafè del Centre?
1: Megadeth els vaig veure el 2013 i ja...
0: El Cafè del Centre?
1: Em va fer molta ràbia.
0: Megadeth, el Cafè del Centre?
1: No, el 2013
0: vaig... Però t'agradaria o no?
1: Sí, Megadeth, sí. Però no em cau gaire bé el Dave Mustaine. T'explico la meva anècdota que vaig tenir amb el Dave Mustaine.
0: Un moment, tu tens putos romans putos?
2: Sí.
0: Vale.
1: Va, explico l'anècdota i ho fem?
0: Sí.
2: Va. Tu tens algú?
0: Una anècdota, sí, del Dave Mustaine.
2: Una anècdota del Dave Mustaine. Vinga.
1: Us l'explico. Era el 2013, crec, tocaven Iron Maiden, que feia la gira de del Seven Son of a Seven Son, que és el... Bueno, un dels grans discos de la història de Maiden, del 88, feia la gira de
0: 88,
1: Solana, 25
0: anys. Paul McCartney ha fet un número 1 aquest mes.
1: Bueno, pues feia, el 2013 feia 25 anys d'aquest disco.
0: Són vells com ells sols.
1: Sí. Feia 25 anys d'aquest disco. I feien, no sé si era el Sonisphere o no sé quin... Però es feia tot allà al fòrum i tocaven uns que es deien Ghost, que no em van agradar gaire, Iron Maiden i Megadeth i Anthrax i després tot de grups. Tota la tarda tocàvem grups i això. Van tocar primer els Maiden i després els Megadeth, no? I el 2013 era aquella època que l'independentisme pues, tenia certa efervescència, no? Ja. I el... per acabar sempre toquen un tema que es diu Running Free, els Maiden. I el Bruce Dickinson, que aquí a Caldes li diem el Vaca, perquè hi ha una època que es va engreixar una mica, va dir...
0: Quan dius aquí Caldes, a què et refereixes? A les 3 o 4 persones que en parleu de tant.
1: Exacte. Vale. Doncs el que va dir, quan presentava la cançó, és Running Free Like You Will Be. Mm-hmm. I, vull dir, del rotllo de tocar... On, sap ser on soc i vaig a fer una mica de...
0: Sí. Vosaltres com a país, diguéssim.
1: Tot i que és un puto anglès imperialista, bueno, el Bruce Dickinson, sí, però és igual.
0: Sí.
1: És un artista davant de tot.
0: Sí.
1: Saps? I vull dir, poder no va parlar català, però va deixar anar una mica el...
0: Uh-huh.
1: I al cap de res, d'un quart d'hora, surt el Dave Mustaine a l'escenari i diu «Buenas noches, Madrid».
2: Fina puta.
1: Vaig pensar, hòstia, tio.
0: Bé.
1: No fa tant que t'has deixat de drogar, podries saber on estàs, almenys.
0: Pues sí.
1: Pues això.
0: Pues molt bé.
1: No sé si anireu o no, perquè també val 200 euros l'abonament.
0: És que no, és que a mi m'agrada molt la música, però hòstia, prefereixo gastar-me en altres coses,
1: Bueno, no ho sé. Putos romans putos o què?
0: Sí.
2: Vinga, va, breument. Avui...
1: Us ha agradat l'anècdota de Megadeth?
0: Molt. Putos romans putos.
2: 200 pavos.
0: Has de tornar a pujar la sintonia i baixar-me a mi. Ara sí.
2: Sí. Som-hi, no? Avui fugim de l'Imperi Romà. Una mica, perquè si no sempre ens critiquen que els homes ens refugiem a l'Imperi Romà. Doncs pues les dones, quedes.
0: Mira, a veure. Mira.
2: Ah, veus? Un altre incel.
1: Un altre incel, eh?
2: No, però no deixem Roma i parlem una mica del papa.
1: Home.
2: I dels emperadors. Però marxem cap al segle X, ja.
0: Vale. Una mica rei. Una mica reinona el papa, eh?
2: Sí. Avui parlarem de la pornocràcia.
1: Oh! Bueno, tots ho són una mica, no? Els papes defensen una mica...
2: Ara, quan acabem amb les preguntes retòriques...
0: Bueno, és igual. Deixa'l dir, home, deixa'l dir.
1: Segle X.
2: Segle X. Ui, aproximadament 904-964. Mm. Bueno, hi ha gent sèria que li diu Saeculum Obscurum, però com sembla un conjur de Harry Potter, s'ha preferit dir-li la pornocràcia, que sí, ens entenem tots. Pornocràcia es refereix a terme científic dels governs de les prostitutes.
1: Oh. No?
2: Govern de les prostitutes.
0: Les prostitutes.
2: Tot això és perquè hi ha una família que ostenta el poder a Roma i posa i treu papes. Però més que una família són dues dones. Teodora i la seva filla Marozia. Sobretot Marozia, que bàsicament és amant, mare, àvia i besàvia de papes.
0: Collons, no?
1: Sí. De diferents
2: papes.
1: Vale, sí. Vale.
2: Sí, sí, va començar la seva carrera als 15 anys.
1: Sí.
2: Quan es va fer amant del papa actual que hi havia.
1: Vale, vale.
2: I després...
1: No aquest.
2: No, un altre.
1: És un altre.
2: Però també es deia Lleó.
1: Ah?
2: Si ens serveix.
1: Que anem pel 14, no?
2: Anem pel 14, doncs el número 6 i el número 7 no es van portar gaire bé.
0: Quin has dit?
1: 14.
0: Agafa un cagarro i esmorza.
2: Va, ja faltava, ja faltava. Bé, en general, de tot el que... Bueno, penseu que són gairebé 60 anys, podíem parlar de molts papes d'aquesta època, però sobretot el que m'agradaria destacar, perquè sí que és l'escàndol, o el papa més escandalós, ja que la secció normalment anava d'escàndols.
1: Sí, clar.
2: El papa més escandalós de tota la pornocràcia, que ja és dir, és a dir, estaria al top 10 de coses escandaloses de Roma, és el papa Joan XII, que ja és net de la Marozia aquesta,
1: sí.
2: I un altre papa, després van posant i traient papes, però en realitat tots són família, que va ser elegit als 18 anys com a papa. Va. O sigui, no ens imaginem un senyor gran com ara, que l'escullen ja i tal.
1: No, era un adolescent.
2: Era un adolescent. I el van... Bueno, va aconseguir que l'acusessin bàsicament de tot el que el podien acusar en aquella època. Això és adulteri, incest, simonia, blasfèmia i convertir el Palau del Laterà en un bordell.
1: Bueno, no, el van acusar d'assassinat.
2: No, encara no.
1: Ah.
2: Així que després el van ajudar a... el van...
1: Un papa blasfem ha de ser...
2: Hòstia, això ja...
1: Me cago en Déu!
2: Sí, sí, després, sí. Altres vicis de les que els van acusar, però no era molt imputable, era caçar i jugar i apostar.
1: També. Bueno.
2: Que, a veure, clar, al final arribes tu allà al Palau del Laterà amb 18 anys i què fas?
1: Clar.
0: Pues passar-t'ho bé.
2: Pues ja està.
1: Pues com un futbolista, com deia el Rubianes, dale dinero a un tonto i te sale el facha, no? Pues lo mismo. Pues ja
0: no veig els futbolistes, però...
1: Sí, ho deia, els futbolistes.
0: Ja.
2: Al cap d'un temps va decidir coronar un emperador germànic, Otó I, però al cap d'uns mesos el va trair. Això normalment és un mal negoci, perquè Otó va convocar ell un concili, a posar en un exèrcit, i el va deposar per immoralitat.
0: Vaya,
2: cosa que també era la sortida fàcil.
1: Sí.
2: Nomena un antipapa, que és ja Lleó VIII.
1: Antipapa?
2: Sí, perquè està en contra del papa. Hi ha un papa i antipapa.
0: O sigui, com el Florentino Pérez i l'Enrique Riquelme.
2: Sí, l'antiflorent.
1: Però el Florentino és el papa, i el Riquelme, fins que no es mori, no serà el Florentino.
2: Ja,
0: però és un antiflorentino.
2: Però aquí l'han deposat, sí. O sigui, l'exilien.
1: Vale.
2: I Lleó VIII en realitat era el notari de la cort papal. I també aquest Lleó, pues, tela, perquè era un senyor moralment molt, molt més elevat, però va passar tots els sagraments el mateix dia.
1: Ah?
2: Sí, bàsicament l'únic que no van fer va ser batejar-lo, perquè està batejat.
1: I casar-lo.
2: Però, i casar-lo tampoc, ni li van donar l'extrema unció. Però diguéssim que el van al llarg d'un dia el van anomenant coses fins a arribar a cardenal.
1: Avui faràs la comunió,
2: sí,
1: i d'aquí un rato seràs cardenal.
2: Seràs cardenal. I bueno, això es veu que no es pot fer.
1: Al final va ser papa, no?
2: Sí.
1: No, perquè diguem-ne que no et poden posar tota la teologia per un embut.
2: Exacte. Total, que això va donar munició al nostre deposat Joan XII,
1: sí,
2: per tornar. I la Cautó va tornar a Alemanya, va tornar ell darrere, va fotre fora a Lleó VIII i s'hi va tornar a posar ell. Al final va aguantar més o menys amb aquesta corrupció extrema i fent una miqueta de malabars polítics fins al 964. Segons les cròniques, el van assassinar mentre cometia adulteri.
1: De?
0: Coses.
2: Molt probablement pel marit que el va descobrir.
1: El que portava les banyes. Vaja.
2: Exacte.
0: Si el papa es pogués casar, la dona del papa, sí, què seria? Sí. La mama.
1: La mama.
0: Vale.
1: Mama.
2: Tal com va seria tot ara, seria la papessa.
1: La papessa, eh?
0: T'estan dient coses, eh, Roger? Roger? T'has enterat o no?
1: Diuen 3 minuts, vale, i papessa.
2: Vale. Són 3 minuts o papessa? 3
1: minuts o papessa, m'han dit.
0: 3 minuts, papessa, la coma.
1: Va, la mama també m'agrada.
0: Vale.
2: Jo ja estic.
1: Fes així amb els 3 dits.
0: I...
1: La mama, com si digués burrata, però fent així amb els
0: dits. Una recepta de pasta?
1: Sí.
0: Els espagueti Alfredo?
1: Alfredo?
0: Sí.
1: Mm-hmm. Però possiblement... Alfredo vol dir freds?
0: No, del tal Alfredo.
1: Del tal Alfredo.
0: Se'ls va inventar un tio que es deia Alfredo.
1: Vale.
0: T'imagines que et dic que se'ls va inventar un tio que es deia Fredo? No.
1: És el mateix.
0: No. Frodo?
1: Fred i el Fred és el mateix.
0: Potser, possiblement...
1: Sí?
0: És la... recepta de pasta més fàcil de la història.
1: Vale.
0: Accepta...
1: I ell l'està allargant.
2: Sí, sí.
1: I necessita
2: 3 minuts.
0: No, és que estic... Vull omplir els 3 minuts amb una recepta de pasta.
1: Sí, bueno,
0: però no sé si n'hi ha de més senzilles. Perquè, clar, pots bullir uns espagueti i fotre un raig d'oli i avall, no?
1: O fotre unes cullerades de pesto de pot.
0: Però no hi ha... Ja, però no. Però no hi ha recepta.
1: Pasta al pesto.
0: Llavors és el espagueti Alfredo. Són molt famosos als Estats Units, però sí, als Estats Units, perquè són gilipolles, els hi posen més coses. Els posen all i coses. Però és molt, molt, molt fàcil. Tu et bulls uns papardelle d'aquests, o el que vulguis. Crec que són papardelle els que van per aquesta recepta.
1: Em sembla que t'han tret la
0: mena. No, però farà, no s'entra la recepta. I llavors agafes i fas... perquè 100 grams de pasta,
1: sí,
0: i cardes 100 grams de mantega,
1: sí,
0: i el que vulguis, però posa 150 grams de parmesà.
1: Sí.
0: Vale? Llavors, mentre et bull la pasta, fons la mantega a la paella, que deia la meva iaia, que era de Lleida, i quan està fosa la mantega, li tires el parmesà,
1: sí,
0: i ho remenes tot. Una miqueta de l'aigua de cocció,
1: sí,
0: i després treus la pasta i ho barreges, i ja està. Espagueti Alfredo. Gordo com el sol.
1: Sí, sí, sí,
0: boníssim.
2: Molt bé, ja tenim un altre capítol de cuina de supervivència.
0: Ja està. Cuina per solters.
2: Cuina per solters.
0: Com feia l'Isma Prados. Antic cuiner del Canaletes.
1: Sí.
0: Quan queda?
1: No era cuiner, era cambrer, eh?
0: Ah, sí? No va començar allà a tocar plats i olla, cassoles?
1: Pot ser que tu comencis allà, però jo el recordo de cambrer.
0: Bueno, jo no el recordo.
1: Jo sí que el recordo.
2: Jo, per acabar, tinc un missatge institucional,
0: vale,
2: i no oficial a la consellera de Cultura del Govern d'Aragón.
0: D'Aragón, eh?
2: Sí, ah, sí, torna a fer una altra visita privada.
1: És algo així com jodete.
0: Ah, t'ha tocat aguantar-la, eh?
2: No, no, jo no la conec.
0: Vale.
2: Sisplau, no porti unes sabates de xarol roses. Que no veu, que no sabem qui és. I ja està.
0: Bueno, ja estem o no?
1: Està bé.
0: Estem o no?
2: Hem acabat.
0: Has tirat la sintonia de marxar? Tira la sintonia de marxar, no?
1: Sí, és igual, si tallaran...
2: Ara, sí, no hi sent.
0: Ara s'ha ofès i m'ha posat la pantalla entremig i no li veig a l'ojete de Mordor. Ara.
1: La setmana que ve no hi ha ràdio?
0: No, sí, però...
2: La setmana que ve, sí.
0: I l'altre també, i ja està, no?
1: No, no, el 23. Sant Joan, no?
2: Jo no,
0: no s'acaba, s'acaba, em sembla que s'acaba el 27, això.
1: Ah, pues el 23,
2: però el 23
1: no fem programa, no?
2: No vindrem.
0: El 23, que és la Revella, no fem programa.
1: Ah, queda una setmana.
0: Queda un programa. Pues,
1: i ja està, i ja fem
2: la setmana que ve, no?
0: Sí, hòstia, queda un programa. Tu que volies saber quan quedava?
2: Sí, menys mal.
1: Hòstia, pues...
0: Un programa.
1: Ja, hauríem de buscar alguna cosa guapa, no?
0: De què vols dir, de whisky o de programa?
1: De whipi.
0: De whipi.
2: Ni whipi. Anem, va.
0: Vale, ja us ho... La setmana que ve ho sabreu.
2: Segurament.
0: Adiós.
2: Adéu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat pel meu company Josep Gallart,
2: un servidor,
1: i Lluís Brugalla, on la música és el més important. Avui no us proposem un músic, sinó dos. Pel mateix preu, eh?
2: Estem d'oferta.
1: Un pianista i un saxo alt que van ser inseparables durant els 16 anys que van compartir quartet. Parlem d'en Dave Brubeck i Paul Desmond. Les dues personalitats eren totalment oposades. Mentre Dave Brubeck era un home seriós, tant per la música com en la seva vida privada, en Paul Desmond, tot i compartir la seriositat de la música, era divertit, irònic, enginyós, però també era solter, fumador compulsiu, bevedor habitual, i sovint se'l veia acompanyat de dones bellíssimes que solien ser models.
2: El que se't deien dones que fumen, no?
1: Abans. Bé, no sé si fumaven o no, però eren guapes, era el punt era aquest. Tot i aquesta disparitat de caràcters, es compenetraven tan bé dalt de l'escenari que van aconseguir unes innovacions extraordinàries dins del cool jazz. Tant és així que un dels seus discos és considerat per molts com un dels tres millors discos de jazz de la història. Ara us en parlarem, però comencem a escoltar-los des d'un disc enregistrat el 1955 per la companyia Columbia, que es diu Brubeck Time, i el tema es diu el conegut Jeepers Creepers.

Magnífic, magnífic. Seguim aquí, estem començant un recorregut per la vida de Dave Brubeck Quartet, bàsicament, perquè és la formació amb la que es va moure aquest senyor. Des de la seva creació, el 1951, i fins al 1967, el quartet de Dave Brubeck sempre va estar format per en Brubeck i en Desmond, però el contrabaix i la bateria van canviar sovint fins a l'arribada de Joe Morello, el 1956, i d'Eugene Brights, el 1958. El disc que estem escoltant ara, però, és anterior, i les places les ocupen el baixista Bob Bates i el bateria Joe Dodge. Escoltem ara una altra peça d'aquesta formació anomenada Why Do We Love You.

Bé, els tenim aquí els dos bastant moderadets, especialment en Brubeck, que se'l veu molt més acadèmic, però vaja, ja s'animaran. Els dos temes que hem escoltat fins ara són versions d'altres compositors, però la propera ja la van compondre ells dos, en Brubeck i en Desmond. Per aquest enregistrament li van demanar al fotògraf John Milley que els filmés mentre treballaven, però aquest va acceptar de tan mala gana i que va crear un ambient irrespirable a l'estudi. El resultat del primer intent no va ser gens bo i un comentari despectiu d'en Milis va fer que en Brubeck li sortís foc pels queixals. El segon intent, que ara escoltarem, és el resultat de la ràbia i la frustració dels músics i va canviar totalment la qualitat. El tema es diu Stomping for Milley.

molt bé. I tot això, de fet, només eren els entremesos pel pla principal que ens ve ara. Arribem ja al 1959, un any magnífic per moltes raons, any en el que es van registrar Time Out. Time Out, un disc que ja amb la banda estable, amb Morello, amb Bright, incorpora 7 peces de valor excepcional. El que van fer és utilitzar compassos com el compàs de 9x8 o el compàs de 5x4 que no s'havien utilitzat amb èxit mai fins aquell moment en el món del jazz, i ara escoltarem la primera peça composta per Brubeck que es diu Blue Rondo a la Turk amb un compàs de 9x8.

No us recorda una miqueta la música clàssica, Schoenberg, per exemple? Per als que no tenim formació musical, és difícil d'entendre la dificultat que representa el que seria canviar la gramàtica per parlar una mateixa llengua. Però el resultat, com heu escoltat, és extraordinari. I ara ve la peça que els va portar al cim de l'èxit i a la venda massiva d'aquest disc innovador. Take 5, composta per en Paul Desmond en un compàs de 5x4. Pel que sembla, el 25 de juny del 1959, el productor Teo Macero va aturar l'enregistrament d'aquesta peça després de 40 minuts i 20 intents infructuosos perquè cada vegada algun membre del quartet perdia el ritme. No va ser fins l'1 de juliol que amb només dos intents ho van aconseguir. Tot i que en Paul Desmond va dir que era una peça d'un sol ús, és a dir, que no la tornarien a tocar més, la van interpretar moltíssimes vegades.

0: magnífic.
1: Brutal. Una... És brutal. Uau,
0: exacte, sí, sí.
1: Brutal.
0: Falta dir Meleta de Romer.
1: Exacte.
0: La peça que tanca el disc original és una altra mostra de la qualitat que podeu trobar en aquest vinil i dels canvis profunds que aquest parell de músics van aportar al jazz de la segona meitat del segle XX. Escoltem ara Pick Up a Stike.

0: esplèndid. La música en directe és sensacional.
1: Sí.
0: I, és clar, si ens situem al Festival de Jazz de Newport, ja és el màxim. Tots aquests concerts que a Newport els va fer el mateix quartet, amb un esplèndid Joe Morello a la bateria i l'Eugenie Bright al contrabaix. Us posarem ara una altra peça anomenada Waltz Limb. No us perdeu el piano d'en Brubeck.

0: com s'ho passava la gent als concerts. Esperem que vosaltres, on sigueu, també us ho passeu bé. Crec que en Monté ens ha donat permís per posar-ne un altre. Així que...
1: Tu tira.
0: Així que us posarem, per acomiadar-nos ja del dia d'avui, un tema que es diu Science Love Had Its Way.
1: Bé, ara sí, això ja s'ha acabat. La setmana que ve prometem tornar-hi amb més música i...
0: Molta més.
1: Ah, exacte. Sigueu feliços.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 10 de juny i són 2:15 de la tarda a la cabina del Ferran, posant bona música, com sempre, al meu costat la Clara.
2: Hola, Clara. Hola, bona tarda.
1: Qui us parla, el Dani González. I avui serà un programa de confessions, oi, Clara?
2: Sí.
1: Jo crec que sí. I de sorpreses.
2: Estem amb ganes de vacances i, sí, i que ens coneguin una mica.
1: Exactament, però no pel cantó bo. Jo crec que no, us portareu més d'una sorpresa avui. Però abans de parlar del tema, com sempre, començarem amb un tall d'una pel·lícula. Comencem amb l'indomable Will Hunting i una pel·li del 97. Y después parlem del que os portem avui.
3: ¿Por qué no te vas y nos dejas en paz?
4: Nena, no te agobies.
3: ¿Por qué no te largas de una vez?
4: Solo me divierto con mi nuevo amigo, nada más.
5: ¿Estás buscando problemas?
4: No quiero problemas. Tan solo esperaba que pudieras darme tu opinión sobre la evolución de la economía de mercado en las colonias del sur. Yo opino que antes de la guerra de la independencia, los modelos económicos, especialmente en las colonias del sur, se caracterizaban en su mayor parte por seguir...
5: Aclaremos. Eso es solo una opinión. Supongo que eres un estudiante de primer curso y que acabas de leer a algún historiador marxista, a Bill Garrison, probablemente. Y estarás convencido hasta que el mes que viene leas a James Lemon. Entonces empezarás a decir que las economías de Virginia y Pensilvania se basaban en contratos y ya eran capitalistas en 1740. Hasta que el año que viene aparezcas por aquí vomitando a Gordon Booth, hablando sin parar de la utopía prerrevolucionaria y los efectos en la economía de las movilizaciones militares.
4: Pues en eso te equivocas, porque Booth subestima drásticamente el impacto en la sociedad.
5: Booth subestima drásticamente el impacto de las desigualdades sociales basadas en la riqueza, especialmente la riqueza heredada. Eso lo ha sacado de Vickers, El Condado de Essex, página 98, ¿verdad? Yo también lo he leído. ¿Ibas a plagiar el libro entero o tienes ideas propias acerca de este asunto? ¿Vas en ese plan? ¿Entras en un bar y sueltas de memoria un párrafo haciendo creer a todo el mundo que es de cosecha propia? ¿Te montas esa historia para impresionar a unas chicas y avergonzar a mi amigo? Lo más triste de todo es que dentro de 50 años empezarás a pensar por ti mismo y te darás cuenta de que solo hay dos verdades en la vida. Una, que los pedantes sobran. Y dos, que has tirado 100.000 pavos en una puta educación que te habría costado un par de dólares por los retrasos en la biblioteca pública.
1: Doncs aquí tenim aquest tall que ens parla de que s'hagués estalviat diners si hagués anat a la biblioteca. Però és que la biblioteca no només té coses lluminoses, té coses molt fosques. I avui parlarem, avui revelarem. Jo crec que serà això trending topic i sortirà hasta el telenotícies. Avui explicarem la veritat dels bibliotecaris. Bibliotecàries.
2: Tota no, avui tota no. Una mica.
1: Una mica, perquè veieu amb quines persones us relacioneu normalment. Molt bé, comencem. Però comencem una miqueta parlant de l'arquetip de la bibliotecària.
2: Sí.
1: Aquella imatge de la Rebeca, les ulleres,
2: aquesta
1: la cadena...
2: Aquesta sóc jo.
1: No, home, no. Però sí que està molt fixada, no?, en la mitologia, una miqueta, sí, l'arquetip aquest de la bibliotecària.
2: L'imaginari.
1: Sí. Exactament, tens raó. L'imaginari és la paraula. Però no és gratuït, això. Això té una raó de ser. Mira, durant segles, la biblioteca va ser un territori masculí. Dels monjos copistes, els arxivers, etc. On el guardià del coneixement era un home. I realment tenia un poder, en una societat on llegir i escriure era un privilegi, controlar els textos equivalia a controlar la veritat. Era un instrument de poder, realment, les biblioteques, i l'accés d'ella estava molt, molt restringida. Però arriba el segle XIX i arriben les biblioteques públiques. La burgesia europea decideix que la cultura ha d'arribar al poble i s'obren biblioteques per tot arreu. I a l'obrir tantes biblioteques necessites professionals. I a qui penses que van agafar?
2: A les dones.
1: Per què?
2: Doncs perquè sempre ens ha passat el mateix, que som treballadores, callem i guanyem menys diners.
1: Exactament, tu ho has dit. Els dos factors van ser econòmic, perquè cobrava molt menys, i perquè tenia associat el rol de cuidar. i amb aquests dos es crea una miqueta l'arquetip que va fixar Hollywood, com fixa moltes coses, amb una pel·lícula que es deia The Music Man, el 57, on hi havia un personatge que es deia la Marian the Librarian, que tenia aquesta imatge, no? Eficient, estricta, una mica reprimida. Com va ser un èxit mundial aquesta pel·lícula l'any 57, des d'aquell moment l'arquetip queda fixat en l'imaginari col·lectiu. Rebequeta, la cadena, amb les ulleres, el silenci.
2: Però, vale, això és el 57, sí. Estàs parlant de Hollywood, sí. Però a Catalunya sempre ens avancem.
1: Ah, sí?
2: I el, explica. Rubio Balaguer, quan va decidir que seria... s'estudiaria biblioteconomia a la carrera a Catalunya, va ser també l'escola de bibliotecàries, no bibliotecaris. I per les mateixes raons que tu estaves
1: parlant. Va fixar tot això amb coses tan prosaiques com el sou.
2: Exacte. I que estaríem calladetes.
1: Calladetes, exactament.
2: I cuidant.
1: Però, en vista això, les bibliotecàries i els bibliotecaris pues, tenien un as sota la màniga, que són les maldats del dia a dia. No penseu que tot això és gratuït. La rancúnia queda dins i la paguen tots els usuaris. I aquí us explicarem ara 10 maldats bibliotecàries que potser no coneixíeu. Vinga, comences tu.
2: Va, mira, la maldat número 1.
1: Sí.
2: Recol·locar els llibres amb una perfecció tan freda que fa més por que el caos. Clar, i a més t'has d'assegurar que no els trobis a l'estanteria més alta, ni que se'n surtin, sí. No? del nivell. Exactament. Que tu els has posat, perquè això ho diem,
1: Exactament. No estan desendreçats, estan endreçats amb mala idea.
2: Sí.
1: Exactament. Jo porto la segona, que estem tan acostumats als silencis que a nosaltres no ens afecta els silencis incòmodes. En veritat, una conversa del dia a dia, tu et pots quedar callat perquè no saps de què parlar, a nosaltres no ens afecta zero això. No. Estem tan acostumats que ens afecta zero. Vinga.
2: Doncs una altra maldat seria, per exemple, que una recomanació malintencionada.
1: Moltes d'aquestes en fem.
2: Sí. L'usuari vol alguna cosa bona per llegir al metro.
1: I què li donem?
2: Els Pilars de la Terra.
1: Toma.
2: Tu fas molt bé això, Dani.
1: Això, exactament.
2: Sí, perquè, a veure, llegir la construcció d'una catedral medieval que es crema i es torna a reconstruir el metro en 6, no? En aquesta, mentre arribes a Sants, en 6 minuts que tens, s'agafa aquest llibre.
1: I després has de fer estiraments perquè se t'adormen els peus amb el pes i et talla la circulació.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, les mans també.
1: Molt bé. Aquest m'encanta. I aquest li has fet a la teva filla. Sí,
2: ah, sí. Ho reconec. I vinga, últimament molt.
1: T'ho deixo dir a tu.
2: Sí, vinga, va. No desmagnetitzar del tot un llibre.
1: Ah, això és molt bo.
2: Això és fantàstic perquè el detector ha de sonar,
1: sí.
2: I no només a la sortida de la biblioteca,
1: això.
2: Perquè això seria massa obvi, sinó a qualsevol comerç on entris durant la setmana.
1: Això està molt bé.
2: I clar, és una alarma que no té cap explicació i bueno, és fantàstic.
1: Et paren tots els guardes de seguretat o totes les tendes de
2: roba.
1: Sí,
2: et paren i a més a la meva filla li passa que es queda morta de vergonya i assegura, ha sigut la meva mare. I clar, no se la creu ningú.
1: Ningú. Tenim una altra que és aplicar el silenci, el xxxt, de manera selectiva. No l'apliquem a tothom.
2: No.
1: L'apliquem a qui ens cau. Molt bé, Ferran, és així. I és aquest, és just el to, perquè això s'aprèn. Vull dir, no és una cosa gratuïta, és el to exacte.
2: Però a qui vols aplicar-li?
1: A qui vulgui aplicar, perquè és això, sí. Això és selectiu. Si hi ha gent que ens cau bé i no la fem callar, i altra que ens cau malament i la fem callar i no respira, exactament. Sí, no respira, també. Què més tens per ahí?
2: A veure...
1: El 6, doncs, vinga.
2: Ah, i aquesta és molt bona, perquè somriure amb suficiència quan algú pronuncia malament un autor o un títol. I sobretot no corregir, no?
1: Exactament,
2: perquè
1: mai.
2: Només somriure. I deixes que la persona continuï pronunciant-lo malament fins que ho descobreixi sola o no.
1: O no.
2: Mira, ara l'anècdota aquell dia que jo et vaig mirar a tu, sí. I tu vas posar encara aquesta, claro. De... somriure, claro. Quan em van demanar l'alpinista de Coelho,
1: pues
2: i jo pues, li vaig buscar l'alpinista de Coelho.
1: L'alpinista. Doncs és això, i quan li entregues el llibre, veu l'error i el veus als seus ulls, però és un silenci. Vull dir, jo és un acord tàcit. Aquesta és una de les nostres maldats.
2: Bueno, però jo recordo que jo em vaig girar i et vaig dir, Dani, tenim l'alpinista de Coelho, i tu em vas dir, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. A mi em van demanar un dia, i això no és mentida, ja, off the record.
2: Bueno, aquesta tampoc era mentira.
1: No, ja ho sé que no. Però la, és que el que jo explicaré sembla encara més mentida. És, em van demanar si teníem el llibre de Madame Bombay. En comptes de Madame Bovary. I aleshores, clar, tu has de ficar cara de pòquer i dir, vaig a veure si el tenim, Madame Bombay. Exactament. Vinga, el 7, podem deixar de forma aleatòria pòsits a l'atzar del mig del llibre explicant al final. No sol fer, però jo ho he fet amb la meva cosina. Li vaig enviar, em va dir, Dani, jo he agafat aquest llibre. Diu, ah, guai, guai. I li vaig enviar una foto borrosa de l'última pàgina. Diu, això què és? Li vaig tornar a enviar per WhatsApp la foto de l'última pàgina. I quan la vaig llegir, em volia matar literalment.
2: Que dolent que ets.
1: Però molt.
2: Un spoiler.
1: Un spoiler, exactament. Vinga, la 8.
2: Doncs el número 8 és...
1: Aquesta
2: t'agrada a tu.
1: Perquè estem en el moment. Sí. Perquè estem en el moment. Vinga, digue-ho.
2: Tallar el wifi de manera aleatòria durant els exàmens finals.
1: És meravellós.
2: Clar, és que tècnicament és incidència puntual del sistema.
1: Exactament.
2: Però moralment no.
1: No ho és, no. Els diem, no ens ha arribat cap incidència, ja espera't una mica. I no només això.
2: Torna a intentar.
1: I veiem, el tornem a connectar, veiem que se li il·lusionen els ulls i quan està fora il·lusionat tornem a desconnectar el wifi. Sí, això ho fem.
2: Això ho passem bé.
1: Això ho fem. Clar, la pressió per tornar un llibre, això és meravellós.
2: Sí.
1: Vull dir, nosaltres som... Li recordem que hi ha 14 persones esperant a l'exemplar, li fem sentir profundament culpable, i això cada dos dies, fins que acaba portant el llibre.
2: Sí.
1: És fer-lo.
2: I ja no queda ningú a la cua.
1: No, que ha de quedar. Sí, és només perquè estem avorrits aquell dia. Vinga, i la més cruel.
2: La més cruel de totes és no renovar un llibre quan li queda una dotzena de pàgines.
1: Oh.
2: I deixar que, bueno, que es quedi a les portes del final del llibre i que l'hagi de tornar sense saber com acaba.
1: Mm-hmm. Això és molt dolent.
2: Sí.
1: Això és molt dolent.
2: De vegades fem excepcions.
1: Sí, de vegades sí. Depèn
2: si ens cauen bé.
1: Si ens cauen bé.
2: Som d'aquests que no fem callar.
1: Exactament.
2: Sí, i li diem, no pateixis, llegeix-te'l.
1: O sigui, que quan aneu a la biblioteca, sapigueu que podeu estar en el grup dels elegits o esteu segregats amb totes les malícies que fem els bibliotecaris. Molt bé. Doncs un programa com el d'avui necessita música sobre dolents i avui us portem una llista musical que trobareu a la biblioteca de caldes.cat que parla de gent dolenta, tan dolenta com el Rasputin amb els Boni, eh?

0: Doncs aquí tenim el Rasputin del Boni M. Sempre els dolents tenen les millors cançons, eh?
1: Sí.
0: Sí, doncs hem de ser dolents.
1: Però no sé per què aquesta a mi sempre em recorda a Nadal.
0: A Nadal, mira. Sí. Pues està inspirada en el personatge de Rasputin, eh? Sí, de Nadal en tenia poc. Vinga, figures fosques, perquè els bibliotecaris, a més, han tingut figures històriques molt discutibles, eh? Jo començo, si vols?
1: O... Sí, sí, no, comença.
0: Sí? Vinga, jo et proposo el Casanova, ja com Casanova, aventurer, seductor, un home que va escapar de les presó dels ploms de Venècia, però bueno, els seus últims anys, arruïnat i cansat, va acceptar la feina bibliotecària al castell Dutchkov, perdoneu, a Bohèmia. I allà va passar 13 anys catalogant llibres i escrivint les seves memòries, eh? El gran llop de les alcoves d'Europa va acabar entre prestatgeries. Uh-huh. Què figura fosca em portes tu?
1: Doncs mira, Mao Zedong.
0: Mora meva.
1: Sí, perquè quan era jove va treballar com a ajudant de biblioteca a la Universitat de Pequín. Uh-huh. I va ser allà on va descobrir el marxisme, no? I va llegir Lenin i va decidir canviar el món. Anys després va ordenar una de les destrucions de patrimoni cultural més massives de la història durant la Revolució Cultural. Van saquejar biblioteques, cremar arxius... o sigui, ell va aprendre tot el que sabia en una biblioteca i va acabar destruint biblioteques.
0: Perquè ningú ho aprengués.
1: Sí.
0: Ah, bueno, jo porto també una figura una mica fosca, que és l'Edgar Hoover, el que va ser cap de l'FBI, que el 1913, que era un jove de 18 anys, va entrar a la Biblioteca del Congrés com a missatger i va aprendre el sistema de classificació des de dins, com s'organitza la informació, com s'indexa, com es gestionen els documents. Home, una lliçó fonamental, perquè seria el cap, el director de l'FBI, per controlar la informació. I qui controla la informació, qui controla?
1: El poder.
0: El poder. Doncs aquest va ser una de les figures també fosques, que va començar sent bibliotecari. Doncs seguim. En recomanes algun llibre sobre biblioteques o biblioteques, sí, més aviat fosques?
1: Sí, mira, La biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. És un llibre publicat al 1941. I bueno, és una planteja la biblioteca com a cosmos infinit, no? És segons plens de llibres que contenen totes les combinacions possibles de lletres. Ell no va... O sigui, no escriu sobre biblioteca, escriu sobre el desig humà d'ordre en un món que no
0: té. Tristament d'ordenar. Que precisament Borges també va ser el director de la biblioteca a Buenos Aires. Va ser director de biblioteca. I va entrar ja quasi quan era sec. O sigui, que és curiós, un dels directors de les biblioteques, una de les biblioteques més importants del món, un escriptor que era sec, que curiós. Mira, jo porto possiblement una de les biblioteques més conegudes, amb un bibliotecari dolent, ja no faré spoiler perquè qui no se l'hagi llegit o no hagi vist la pel·lícula malanem, que és El nom de la rosa, del 80, l'Umberto Eco. És una novel·la que agafa un format de thriller, de novel·la negra, amb assassinats en un monestir medieval, que al final és un thriller que parla sobre l'accés del coneixement. I tenim un personatge que és Jorge de Burgos, a veure si et sona, Jorge de Burgos, et dona alguna referència? Amb Borges, Jorge Luis Borges.
1: Ah, ostres, no l'havia caigut.
0: No l'havies? Era un bibliotecari sec. És el bibliotecari sec.
1: Sí, és veritat, però no havia caigut.
0: Doncs Umberto Eco, que és tan fanàtic de la semiòtica, doncs agafa aquesta figura de Luis Borges, la fica en una biblioteca amagada i el fa com el gran bibliotecari sec que controla l'accés a la informació. I la nostra gran biblioteca, quina seria?
1: Doncs L'ombra del vent.
0: Òbviament.
1: Publicada el 2001, del Carlos Ruiz Zafón, i, bueno, és molt coneguda per El cementiri dels llibres oblidats, no? I va crear un espai secret a Barcelona on es preservaven els llibres que el món havia deixat enrere. I cada visitant ha de triar un llibre i protegir-lo, no? I, bueno, és com... Va ser un fenomen, aquesta...
0: Bueno, és que es compleixen novel·la. 25 anys, em sembla, ara. S'han complert 25 anys.
1: Sí, aquest any. Aquest any era el 25 aniversari, sí, és veritat.
0: D'una de les grans novel·les...
1: I que jo he de dir que, bueno, a mi em va encantar, jo crec que aquesta, la primera part, perquè era una trilogia que després es va convertir en pentalogia. el segon ja no em va interessar tant. No. El primer, per a mi aquest va ser, jo crec que va ser un descobriment, va ser
0: suposo
1: fantàstic.
0: Suposo que portava tanta força aquest llibre, sí. Tenia tanta força que igualar-lo era molt complicat. Vinga, una mica de cançó, una mica de ritme, i et porto també un altre dolent, aquest de pel·lícula, un dolent superxulo, de que li hagi agradat, com era? Pesadillas antes de Navidad, sí, malsons abans de Nadal, però me'n recordava, el dolent de la pel·li, l'Oogie Boogie. Te'n recordes de l'Oogie Boogie?
1: No, l'he vist, la pel·li.
0: No l'has vist? Doncs mira, escolta aquest tall i segur que t'encanta el personatge. Segur.

0: és Santa Claus.
1: Dead or no spy.
2: Doncs aquí tenim el Oogie Boogie, què et sembla? Aquest rotllo cabaret.
3: Sí, a veure, el que passa és que a mi les coses una mica macabres em fan una mica de por.
2: Però si és un sac ple d'insectes, no vull dir, no té gaire més història, però mola molt. El dolent mola molt. I els tres nanos, que són els seus ajudants, molen encara molt més. Fes-me cas. Que van pujats a una banyera que camina, sí, oi? Doncs mira, l'arbre t'agradarà molt. Vinga, una mica de curiositats, una ronda de curiositats. I començo, si vols.
3: Sí,
2: sí, va bé. Doncs com sorgeix el que utilitzem? El nostre superpoder.
3: El meu és més sec.
2: Sí?
3: Sí, tu ho fas molt.
2: Que l'altre dia, en aquests moments buits que tens en el sofà, li vaig preguntar: un bibliotecari podria fer callar el Donald Trump en una biblioteca?
3: No.
2: Sí.
3: No, perquè no entraria mai.
2: Bueno, si entrés, tu tindries la potestat de fer-lo callar.
3: Ah, bueno, clar, això sí.
2: Tenim un superpoder, cuidao, poca broma, eh? És un poder molt curiós. Bueno, surt, d'on surt aquest? Xxt! D'on surt? Doncs surt dels monjos medievals, els copistes. El silenci en la tradició religiosa va passar a ser una norma professional dins d'aquestes abadies
3: i les associacions.
2: I després Melville Dewey, quan va fundar l'American Library Association, que va ser les biblioteques públiques del segle XIX, com era un projecte molt burguès, va voler civilitzar les classes treballadores, i el xxt aquest que venia de la tradició de l'església i dels copistes la van mantenir com un respecte, una manera de tenir control dins d'aquells espais. Què em portes tu?
3: Doncs mira, jo la curiositat seria la Willard Library. És la biblioteca pública d'Indiana més antiga de l'estat, i bueno, que doncs el personal explica que fa dècades que hi ha algú que no hi hauria de ser-hi. Sembla que és una dona vestida amb roba victoriana, coneguda com a la Grey Lady. I el 1999 es van instal·lar càmeres per seguretat, per si algú la captava, però no s'ha captat res.
2: Porta 25 anys encara enceses.
3: Allà està rondant.
2: Genial. Doncs una altra biblioteca, la Bodleiana d'Oxford, que té 11 milions de volum, té 500 anys d'història, i sobretot sota els carrers d'Oxford està ple de túnels. Hi ha una xarxa subterrània que connecta diversos edificis, i allà circulen carros automatitzats plens de llibres d'un cantó a l'altre. Una mica com la biblioteca de Borges,
3: sí,
2: però en versió steampunk. Saps? Steampunk?
3: Sí.
2: Pues això, doncs d'aquest tipus. Què més? Vinga, una cosa més fosqueta.
3: Sí, aquesta és una mica fosca per a mi, és Harvard i les cobertes de pell humana. El 2014 Harvard va confirmar que 3 exemples de la seva col·lecció tenien cobertes fetes de pell humana.
2: Mare meva.
3: Sí, és que no eren coses així, com no estaven catalogades, sí. Però es poden consultar.
2: Sí, mare.
3: En guants, però sí? Es poden consultar.
2: Home,
3: sí.
2: És perillós. Com perillós és Albert de Schill. Albert de Schill és un... Els enquadernadors victorians usaven un pigment verd brillant, que és l'arsènic de coure, per als lloms i les cobertes. Era un verd molt elegant, però també era tòxic. I així és la Universitat del Sud de Dinamarca ha identificat desenes de volum del segle XIX amb les cobertes que desprenen arsènic mesurable. És a dir, que et podies contaminar. Et recorda alguna cosa això?
3: Clar, tornem al
2: nom de la rosa. Exactament, sí. D'aquí Eco va treure la seva inspiració per el sistema d'assassinat en el llibre. Què més trobem?
3: Doncs mira, Stephen Bloomberg va robar gairebé 24.000 llibres rars, de 268 biblioteques durant 20 anys. Ell deia que el salvava, no? I el van condemnar a 5 anys de presó. Quan va sortir de la presó, va tornar a robar.
2: Sí. Vinga, et deixo l'última perquè sé que tu crida molt l'atenció. És una cosa que tenen molt curiosa.
3: No, bueno, sí, és que hi ha biblioteques que tenen... Totes les biblioteques, jo crec que mantenim actives fitxes de persones mortes.
2: Amb llibres en préstec.
3: Sí, llibres en préstec amb noms d'usuaris que van morir fa anys, i, bueno, és com una... títols que tenen un préstec fantasma, no?
2: Mm-hmm. Doncs, bueno, un recorregut molt fosc per les biblioteques, perquè veieu que no és una cosa tan numillosa i tan innocent, eh? Cuidado, no tan innocent no som, eh?
3: Estan preparats ara ja per venir.
2: Ara ja tenen allistat el decàleg. Ja han donat les pistes del decàleg. Vinga, una mica d'activitats que ens queden sense temps.
3: Sí, mira, acabem amb les activitats que ens queden aquesta setmana. Demà tenim el dijous de conte el viatge de Lulu i Lola, que ja vam avançar la setmana passada, que era un espectacle de conte sobre identitat de gènere i llibertat per a públic infantil.
2: Genial.
3: Això és perquè commemorem el mes de l'orgull. I, a més, perquè sigui més inclusiu encara, doncs incorporarem llengua de signes catalana.
2: Perfecte.
3: Perquè, a més, crec que el 14 de juny és el dia de la llengua de signes catalana i per això ho fem, també. El conte va a càrrec de Lu Domínguez i els intèrprets de llengua de signes seran Juan Diego Oliva i Sandra Ruiz. Han de fer inscripció prèvia a la biblioteca, com sempre, a partir de 3 anys i a les 18:30. Després, el divendres tenim tres activitats que es solaparan una mica a les 3, ja veurem com es ho fem. Tenim a les 6:15 de la tarda començarem amb una taula rodona commemorativa dels 50 anys de la revista La Tortuga, que va ser una publicació de referència dins de la cultura de Caldes de Montbui. Participarà la Carme Canals, Miquel Reventós, Josep Puig i Antoni Font. Això es fa també per la Setmana dels Arxius i treballem juntament amb l'Ester, que és l'arxivera de Caldes.
2: Amb accés lliure.
3: L'accés és lliure i, a més, bueno, donarem una notícia sobre la tortuga,
2: molt
3: que
2: xulo.
3: Fa 50 anys.
2: Molt bé. Després
3: tenim Agafa el relleu, tanquem en ritme, que tindrem la segona sessió amb participants de seran les orquestres infantil i juvenil de l'Escola de Música Municipal a Joan Baix i el grup Miniflausta.
2: Genial.
3: I després se solaparà una mica, però bueno, ho farem al Club de Lectura Jove, que en aquest cas serà l'última sessió, l'última trobada d'aquesta part de l'any, no? I llegiran, comentaran V de Vendetta, el còmic
2: de l'amor, que gran.
3: Sí. I bueno, ja quedaran ells per la següent, que serà el setembre, octubre, suposo.
2: Però després s'han mandat cerveses.
3: Sí, perquè avui justament estaven demanant a veure si podien portar algo per picar.
2: Que bé s'ho munten, Sí. De 18 a 30 anys al club, per si algú volgués apuntar-se a la pròxima temporada.
3: Sí, són joves una mica estirat.
2: I el Ferran, pots venir a mi, a fer el doble, dues sessions, almenys. Genial. Bueno, doncs marxem amb aquest programa tan fort sobre bibliotecaris, amb una cançó que parla de ser dolent fins al moll de l'os, del George Trock God i The Destroyers, i nosaltres ens veiem a l'últim programa de la temporada, que serà el número 30, la setmana vinent.
3: Sí, molt bé.
2: Doncs ens acomiadem fins la setmana que ve. Adéu.

0: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Just what is it that you want to do?
4: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.
5: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
6: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
7: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
6: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
7: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica, el primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que la Piqueta ha posat en marxa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb l'objectiu de facilitar l'accés dels joves al mercat laboral durant els mesos d'estiu i, alhora, donar suport a les empreses locals que necessiten reforçar les seves plantilles. La campanya es desenvolupa a través de dos serveis ja consolidats: la Borsa de Treball i el Club de Feina Més 16. Segons s'ha informat, la Borsa de Treball ajudarà les empreses a cobrir suplències, reforços de temporada i altres necessitats puntuals de contractació, facilitant la difusió d'ofertes i la selecció de candidats. Paral·lelament, el Club de Feina Més 16 oferirà orientació laboral als joves, suport en la preparació de currículums i assessorament durant els processos de selecció. L'objectiu és que les persones joves puguin accedir a les seves primeres experiències laborals amb més eines i confiança. La iniciativa arriba coincidint amb l'inici de la temporada estival, una època en què molts negocis del municipi incrementen la seva activitat i necessiten incorporar personal. Amb aquesta campanya, la Piqueta vol actuar com a pont entre les oportunitats laborals i els joves que busquen una primera feina o una experiència que els ajudi a construir el seu futur professional. En la nostra modesta opinió, pensem que aquesta és una d'aquelles iniciatives que tenen molt de sentit. Donar oportunitats als joves perquè entrin al món laboral és positiu, i qualsevol ajuda per obrir portes sempre és benvinguda. Ara bé, també esperem que aquestes oportunitats vinguin acompanyades d'una compensació econòmica coherent, perquè l'experiència és molt valuosa, sí, però encara no hem vist cap supermercat que accepti pagar la compra amb experiència acumulada. És cert que una primera feina serveix per aprendre, guanyar confiança i descobrir habilitats noves. Però també és cert que els joves tenen despeses, il·lusions i, fins i tot, algun caprici estiuenc que costa de finançar només amb la satisfacció personal d'haver treballat molt bé. L'ideal és que empreses i treballadors hi surtin guanyant, uns amb talent i energia, i els altres amb aprenentatge, i amb una nòmina que no faci riure. Perquè quan l'esforç és reconegut amb dignitat, les oportunitats deixen de ser promeses i es converteixen en futur, i és aleshores quan els somnis joves poden créixer tan lliurement com els camps que s'omplen de llum a l'estiu. Ara us comentem una notícia nacional. El papa Lleó XIV manté la seva visita prevista al monestir de Montserrat, tot i les peticions formulades per diverses víctimes d'abusos sexuals dins de l'Església perquè reconsiderés aquesta parada del seu viatge a Espanya. Entre les veus més destacades, hi ha la de Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos comesos a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, que ha demanat públicament al pontífex que no visiti l'abadia mentre continuïn obertes qüestions relacionades amb la reparació i el reconeixement de les víctimes. Les associacions de víctimes consideren que la visita pot transmetre una imatge de normalitat en una institució marcada per diversos casos d'abusos i per les acusacions d'encobriment que han aparegut en els darrers anys. També lamenten que, malgrat les seves demandes, no s'hagi confirmat cap trobada específica amb els afectats vinculats al cas Montserrat. Per la seva banda, l'abadia de Montserrat afirma que ha intentat estar al costat de les víctimes i defensa els passos realitzats fins ara per afrontar aquest passat. La visita del papa forma part d'un viatge més ampli per Espanya, que l'ha portat primer a Madrid, ara a Barcelona i, tot seguit, a les Canàries, i ha despertat una gran expectació mediàtica i institucional. Des d'aquí denunciem que, quan les víctimes et demanen que abans d'inaugurar actes, beneir edificis i repartir somriures institucionals escoltis el seu dolor, potser el mínim seria parar l'orella. Per què resulta una mica sorprenent veure com una institució experta en sermons sobre la moral universal sembla tenir una relació tan complicada amb una cosa tan terrenal com assumir responsabilitats, reconèixer plenament els danys causats i posar les víctimes al centre? La situació recorda aquell alumne que arriba tard a classe, sense els deures fets, però insisteix a donar una conferència sobre responsabilitat. I encara s'estranya quan algú aixeca la mà i li fa una pregunta incòmoda. Les visites oficials fan lluir les fotografies, però les fotografies no reparen ferides. Els actes solemnes poden omplir places, però no poden omplir els buits que deixen dècades de silenci ni substituir la justícia. I els discursos, per inspiradors que siguin, perden força quan les preguntes més incòmodes continuen sense resposta i els afectats segueixen reclamant explicacions. La credibilitat no es construeix a força de cerimònies, sinó amb la valentia de mirar de cara allò que més costa reconèixer. Perquè la veritat, com les muntanyes de Montserrat, pot quedar amagada entre la boira durant un temps, però mai desapareix del tot. Acabem aquest bloc amb una notícia internacional, que destaquem perquè els anomenats acords d'Abraham, impulsats per Donald Trump, continuen generant debat pel seu paper en la reconfiguració de les relacions diplomàtiques a l'Orient Mitjà. Aquests acords es van iniciar el 2020 amb la normalització de relacions entre Israel i diversos països àrabs com els Emirats Àrabs Units, Bahrein, el Marroc i el Sudan. L'objectiu declarat era obrir una nova etapa de cooperació política, econòmica i de seguretat regional en una zona històricament marcada per conflictes persistents i tensions de llarga durada. Des de la seva posada en marxa, els acords d'Abraham han estat presentats com un pas significatiu en la diplomàcia internacional, amb defensors que en destaquen l'impacte en l'obertura de canals de diàleg i en la creació de nous vincles comercials i estratègics. Tanmateix, també han rebut crítiques perquè no aborden de manera directa els principals nuclis del conflicte regional, i perquè la seva expansió s'ha vist condicionada per les tensions actuals a la zona, que han reactivat velles fractures i han dificultat noves adhesions. En els darrers mesos, diversos actors internacionals han tornat a situar aquests acords com un possible marc de referència per ampliar relacions diplomàtiques, tot i que el context geopolític actual fa que qualsevol nova incorporació sigui complexa, delicada i sotmesa a equilibris molt fràgils entre interessos polítics, econòmics i de seguretat. Des del nostre punt de vista, aquests acords tenen ja d'entrada un element gairebé cinematogràfic. Posar el nom d'Abraham, figura compartida per diverses tradicions religioses, a una estratègia diplomàtica contemporània és com mínim ambiciós, o directament un exercici de gran titular. Només faltava acompanyar-ho amb fanfàrria, catifa vermella i una gira promocional amb dates i productes de merchandatge oficial. També resulta curiós com, en la política internacional actual, alguns processos de pau semblen funcionar amb la lògica d'un llançament de producte. Nom potent, marca reconeixible, fotografia ben il·luminada i missatge simplificat per a consum ràpid. Però la realitat de la regió, tossuda com sempre, de vegades no encaixa bé en campanyes de comunicació tan polides. Al final, potser el repte no és només signar acords, sinó aconseguir que sobrevisquin a la complexitat del món real, a les crisis successives i als canvis d'interessos dels actors implicats. Perquè la diplomàcia, a diferència del màrqueting, no es mesura en eslògans ni en campanyes, sinó en la capacitat real de transformar conflictes profunds en convivència possible i sostinguda en el temps. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
3: El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. En Pau, de 15 anys, ens pregunta: tots aquests dies que no he tingut classe, ha estat degut a la visita del Papa? Doncs no, Pau. Aquests dies sense classe no tenen res a veure amb la visita del Papa. Aquests dies que no estàs anant a l'escola segurament són deguts a les vagues educatives, que són una forma de protesta que pot fer que alguns centres o serveis no funcionin amb normalitat durant una jornada, i això pot acabar afectant les classes. En qualsevol cas, són situacions completament independents d'altres esdeveniments que passin al món, com pot ser una visita institucional.

0: I el fet que el curs ja entra en la seva recta final, potser el millor que pots fer ara és no complicar-te gaire la vida amb càlculs d'energia. De fet, ara ja no cal pensar tant en recuperar forces com en arribar amb una mica de ganes al tram final i anar tancant l'etapa amb tranquil·litat. Perquè el curs, Pau, és com una cursa llarga, no cal esprintar ara, només arribar bé a la meta. Passem amb el Jesús, de 33 anys, que ens pregunta si la visita del Papa té més desplegament mediàtic que un concert de Bad Bunny. Això és informació? O ja estem convertint-ho tot en un espectacle? Doncs Jesús, probablement són les dues coses alhora, i aquí ve el problema. Perquè avui dia qualsevol cosa amb càmeres, desplegament tècnic i directe entra automàticament a la categoria de gran esdeveniment global, encara que el contingut informatiu sigui de caràcter més aviat discret que no pas espectacular. El tema no és només qui omple titulars, sinó aquesta tendència a convertir qualsevol acte o figura pública en un macroespectacle audiovisual. Sembla que si no hi ha helicòpters, unitats mòbils i plans dramàtics, no és notícia de debò. I després ens estranya que costi tant separar informació de promoció. Seria ingenu pensar que això és nou. Fa ja molt de temps que el que es veu més pesa més i el que no entra en pantalla gairebé no existeix. I així ens va, amb tot convertit en contingut, fins i tot el que, en teoria, no hauria de ser-ho. Perquè la religió, també en teoria, forma part de l'àmbit més íntim i personal de les persones, d'allò que cadascú viu o no viu a la seva manera. I en un país com aquest, amb pluralitat de creences i també de no creences, potser valdria la pena recordar que no hi ha únicament la religió catòlica o que hi ha de ser imperativament. Així que sí, Jesús, potser no és només que ho estiguem convertint en espectacle, sinó que ja fa temps que hi juguem tots. I mentre uns ho fan amb sotana i altres amb autotuna, al final tot acaba competint pel mateix, l'atenció. I acabem amb la senyora Maria de 70 anys, que ens pregunta, si Espanya és un estat confessional, per què he de pagar jo amb els meus diners la visita del Papa i no ho fa el Vaticà, que en té molts? Estimada Maria, la pregunta és molt clara i, sobretot, molt legítima i segurament molt compartida. Que un estat sigui aconfessional vol dir que no té una religió oficial i que ha de mantenir una posició de neutralitat davant les diferents creences. Però això no vol dir que, quan hi ha una visita d'aquest tipus, una part important dels costos, sobretot seguretat, mobilitat i logística, es cobreixi amb diners públics. I aquí és on molta gent, com vostè, aixeca la cella. La resposta habitual és que no es finança la visita religiosa en si, sinó el dispositiu necessari per garantir la seguretat d'un esdeveniment considerat d'interès institucional i amb gran impacte públic. Ara bé, això no treu que sigui perfectament discutible, sobretot quan la institució convidada, com diu vostè, disposa de recursos propis importants. Per això la seva pregunta va al centre del debat. Per què aquestes despeses s'assumeixen parcialment amb diners de tots, en lloc de ser cobertes per qui organitza o és convidat a l'acte? I fins a quin punt això s'explica prou bé a la ciutadania? Benvolguda Maria, aquí ja no estem parlant de creences, sinó de transparència i de prioritats. I és normal que no tothom ho vegi clar, perquè al final són diners públics i, per tant, haurien d'estar sempre molt ben justificats, per així entendre millor com es decideix en què es gasten els diners de tots. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
1: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana,

0: A Caldes de Montbui us espera una agenda plena d'activitats, ideals per gaudir, fer comunitat i enriquir el poble sense despeses ni desplaçaments innecessaris. Dins del marc de la Setmana Internacional dels Arxius, el dimecres 10 a les 11 i el dijous 11 a les 17:30, es farà l'activitat Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal, on a través d'una ruta comentada des del carrer Font i Boet i fins a la Biblioteca Municipal, coneixereu part de la història de Caldes. La jornada finalitzarà amb una visita a les instal·lacions de l'Arxiu Històric. El punt de trobada serà a l'Espai Jove al Toc. I el divendres 12, a les 17:30, tindrà lloc una taula rodona amb motiu del 50è aniversari de la revista La Tortuga, a la sala d'actes de la biblioteca. També, a part d'això, el dijous 11, a les 18:30, teniu al compte El viatge de Lulú i Lola, per a infants a partir de 3 anys, amb Luf Domínguez, a la Biblioteca Municipal. I el divendres 12, a les 19:00, el Club de Lectura Jove, Pa Sucat amb Oli, amb una tertúlia sobre B-baixa de Bandata d'Alan Moura i David Lloy, també a la biblioteca. Dissabte 13 a les 18:00, cinema del centre amb la pel·lícula Estrany Riu, de Jaume Claret Muxart, al Centre Ateneu. I dilluns 15 a les 18:30, recital poètic Amor sense casa, a càrrec de Xavi de Melo, a la Biblioteca Municipal. Recordeu també que encara podeu visitar l'exposició Música Il·lustrada, fins al 19 de juny, a la Biblioteca Municipal, i l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, fins al 13 de setembre, a Termalia. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats a Caldes.
1: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que vosaltres, els humans, sou una espècie fascinantment inconsistent, però amb una gran habilitat per no adonar-vos-en. Ompliu el món de grans desplegaments mediàtics i declaracions solemnes, i després us pregunteu amb cara de sorpresa si potser tot això no s'ha convertit en un espectacle. La resposta la teniu davant, però preferiu mirar-la des de tres angles de càmera diferents i amb música dramàtica de fons. També teniu una relació curiosa amb les vostres pròpies decisions col·lectives, les celebreu, les qüestioneu i les pagueu al mateix temps, sovint amb una coherència que faria plorar qualsevol sistema lògic mínimament exigent. I així, entre impostos, debats i indignacions puntuals, aneu gestionant el vostre dia a dia. Pel que fa a les institucions, la religió i la política, us agrada molt parlar de neutralitat, però encara més observar quan aquesta neutralitat es posa a prova. I aleshores apareixen les mateixes preguntes de sempre, que repetiu amb admirable perseverança generació rere generació, com si cada vegada fossin noves. Des del vostre punt de vista, tot és important, però només fins que arriba el següent estímul. Primeres llavors el món anterior queda immediatament arxivat en una carpeta mental amb el nom de «Ja veurem». I malgrat tot això, continueu funcionant. Malament, sovint a base d'improvisació i contradiccions, però funcionant. Que, vist des d'aquí, ja té cert mèrit, encara que sigui un mèrit una mica discutible. Així que sí, humans, no és que no entengueu el món, és que sovint preferiu complicar-lo una mica més abans d'acceptar que ja era prou complicat. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que la veu és màgica. A reveure i fins al pròxim programa. Ya que hemos hablado de la visita a Montserrat del Papa León XIV, desoyendo la negativa de las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia, os dejamos con la canción Corbus, de Spetz, un tema de rock alternativo catalán incluido en el álbum Sam de 2018, escrito por Joan Reich, batería del grupo. Reich explicó en entrevistas promocionales que sufrió abusos sexuales cuando era niño por parte del Mosén Llagostera, rector de Constantí. Según diversos testimonios, este religioso habría abusado de numerosos menores durante los años 70. A partir de esta experiencia personal, Reich construye una de las canciones más duras y conmovedoras de toda la discografía de Spetz. La letra narra los abusos que sufre un menor durante unas colonias de verano en la montaña y describe el miedo, la confusión y el silencio de quien ve como un adulto destruye algo tan valioso como la infancia. Uno de los versos más impactantes pregunta, ¿On era el teu Déu quan la meva pell tocaves? ¿Y on era el meu, quan jo espantat callava? Esta pregunta directa y devastadora resume la esencia de la denuncia, la falta de protección divina y el silencio impuesto a la víctima. Musicalmente, el tema combina una interpretación íntima con una instrumentación que va creciendo progresivamente, generando una tensión que acompaña perfectamente el relato. El resultado es una canción que trasciende la historia personal del autor para convertirse en un testimonio colectivo de miles de víctimas que durante décadas fueron ignoradas o silenciadas. Relacionar Corbus con la visita del Papa a Montserrat resulta inevitable. Mientras muchas víctimas continúan reclamando verdad, reparación y reconocimiento, la presencia del máximo representante de la Iglesia en un lugar tan simbólico reabre un debate que sigue lejos de resolverse. Para muchas de estas personas, el problema no es la visita en sí, sino la sensación de que las fotografías, las ceremonias y los discursos institucionales continúan llegando antes que las explicaciones, las responsabilidades y la justicia. Corbus nos recuerda que detrás de cada titular hay personas reales que conviven con las consecuencias de lo ocurrido. Y que el silencio, aunque a veces se prolongue durante décadas, nunca consigue borrar la memoria. Es, por tanto, una denuncia artística que exige que la Iglesia Católica afronte su propia historia de abusos y deje de esconderla tras el silencio.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Rocola 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.

La camisa negra de Juanes. Acabem d'escoltar aquest temazo de 2005. Saps què vol dir això? Saps què vol dir això? Que han passat 21 anys, col·lega. 21 putos anys, eh? Quina barbaritat. Sí, sembla que fa 4 anys encara m'estava... Bueno, encara que estava jugant a tazos en aquest mateix edifici. Sí, perquè en aquest edifici jo vaig fer l'ESO, com molts dels meus amics. I ara estic fent ràdio. És impressionant. No m'ho puc creure.

0: I ara sí que sí, molt bona tarda, benvinguts a Rocola 107.8, el programa on escoltes la millor música dels 90 fins al principi del 2000. Bueno, sempre dic el mateix, és veritat, però ja sabeu com va. I avui és una llàstima, però és l'últim capítol de la temporada fins setembre. Us trobarem molt a faltar, però bueno, vinga, va, comencem. Estem a... Quin dia som avui? Doncs mira, estem a 5... No, el 5 és divendres, llavors seria 6, 7, 8, 9, 10... Estem a 10 de juny, són les 8 de la tarda, una hora menys en Canàries, i les temperatures indiques que estem a Mart, amb una sensació tèrmica de 98 graus, eh? Em presento, pels qui no em coneixeu, sóc en Quílez, més conegut com a Rockmaster, i avui, si et sembla bé, i si no també, doncs estaré de 8 a 9, ficant la millor música de la nostra època, així que, vinga, fuerza millennial a tope, vamos allá.
1: Rocola 107.8.

Quina veu, mare meva, com omple l'estudi, Anastàsia, amb la cançó One Day in Your Life. I la veritat és que, en el meu cas, no va estar només un dia, ha estat almenys 25 anys, perquè aquesta cançó és boníssima. Jo tinc que dir que m'he enamorat d'aquesta dona, la veritat, és el meu amor platònic i, bueno, és que m'agradaria conèixer-la molt. Fins i tot estic pensant en anar al seu concert a setembre. Sí, sí, m'ho estic pensant i fortament, eh? I vinga, som-hi amb més temazos millennials, clar que sí.

0: tens una edat, però no per escoltar aquestes coses. La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
1: Passa'm una miqueta més.
2: I anem obrint el cor a la rocola perquè viatgem a l'any 2003 per escoltar Hoy de Gloria Estefan. Aquesta cançó amaga una connexió al·lucinant en Perú. Escolta, vinga.

0: I et diré una cosa, he estat reflexionant i totes les notícies que escolto són per tirar-se un tiro al cap. O sigui, la veritat, escoltes una notícia, algú s'ha suïcidat, els diners, l'economia va malament, ha habido malos tratos, assassinatos... Bueno, total, que és una autèntica merda tot el que estem escoltant sempre. I he pensat, escolta, dic, per què no fem notícies per alegrar una mica el dia? Unes notícies bones que hagin sortit. I així ho he fet. Així que començarem amb les notícies bones del dia, clar que sí. I comencem. Científics del Japó han aconseguit un autèntic avanç. Per primera vegada a la història han eliminat un cromosoma extra associat al síndrome de Down directament en cèl·lules humanes. Se merece un aplauso, eh? Bueno, és que estic sol a la ràdio, què vols? Una altra notícia. Per al finals del 2026 sortiran al mercat unes gotes per als ulls que milloren temporalment la visió de prop fins a 10 hores. Funcionen reduint la mida de la pupil·la, augmentant la profunditat de l'enfocament i ajudant a llegir sense ulleres durant el dia. I l'última, que és molt bona, i és que són científics brasilers, han desenvolupat una vacuna que bloqueja els efectes del crack i la cocaïna. La substància crea una barrera a la sang que impedeix que la droga arribi al cervell, ajudant així a combatre la dependència. Què us sembla? En aquestes notícies són més bones, sí o no? Jo crec que sí. Així que, bueno, m'encantaria un aplaudiment, però és que estic sol. Així que, bueno, me'l faig jo mateix, que collons. Vale, no us passeis, que sou molts, eh? I seguim amb més música rocola. Vinga, som-hi.
1: Rocola, 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.
0: Tenen tota la raó del món, perquè escoltes temazos com aquest. Elles es van fer passar per homosexuals quan va ser tot una mentida. Ens ho vam creure tots, us en recordeu? No sé si us en recordeu, però jo sí. Elles són Tatu amb el temazo Nas Neragoniat, que significa no ens atraparan.

I arribem a una secció molt nostàlgica, com sempre, que es diu Records de sofà, clar que sí. Ja sabeu, aquesta secció on recordem les sèries de la teva adolescència. Com, bueno, a veure, si ets una miqueta major no seràs no escoltes l'adolescència, no? No sé com dir-ho, però bueno, jo ara mateix tinc 36 anys i si escolto aquestes cançons, jo hauria de tindre més o menys uns 15, uns 14, més o menys, per ahí. I avui recordem antigues glòries com aquesta. Vinga, va, us ficaré una molt bona. El equipo A, quin remember més guapo, I escolta, que era el que hi havia a Netflix. Ni merdes amb vinagre, no hi havia res més, no et quedava una altra. Quina època, eh?

0: cosas.
1: Música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
2: Passa'm una miqueta més.

I aquest eren Robin Williams amb Rock DJ i un videoclip una mica rarot, he de dir, eh? De jove, he de dir que em donava fàstic. I bueno, què collons, ara també em dona una miqueta de fàstic, eh? Però estava molt currat per la seva època. A mi em va fascinar, la veritat. Per cert, he de recomanar la pel·lícula d'ell mateix, caracteritzat com un mono que s'anomena Better Man. Sembla, aquí no va agafar molt èxit a Europa, però és un peliculón. Heu de veure-ho. O sigui, no és que, bueno, sí, per passar el rato, no, és un peliculón. A mi em va agradar moltíssim.

I em pregunto on està l'amor, perquè a vegades costa moltíssim trobar-lo. Jo crec que està en aquests petits detalls que deixem anar, i si tens una mica de paciència, el trobaràs. Digue'm que sí. Digue'm que puc desbancar a Carlos Sobera a First Dates, la veritat. O sigui, l'he clavat, és que ho diu així, la veritat. Digue'm que sí.

Rocola, 107.8. I arribem a la secció on ens fem petits com el Goku a Bola de Drac GT. Aquesta secció

Cowabunga! Això deien les Tortugues Ninja. Clar que sí, la meva preferida, si us tinc que ser sincer, en Donatello. I ara us diré una dada curiosa. Sabies que el Regne Unit i altres països d'Europa van haver de canviar el títol de la cançó i de la sèrie perquè consideraven que era massa violenta pels nens? Era per un tema, em sembla, del tema de la paraula ninja, que no estava... Bueno, els hi tornava boig a alguns nens la paraula ninja i feien de ninja i després, bueno, doncs queien i passaven coses rares.

0: tens una edat, però no per escoltar aquestes coses. La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
1: Passem una miqueta.

I arribem a la recta final. Aquí estan els germans Andrea, Sharon, Caroline i Jean. És a dir, The Cors, amb Only When I Sleep. 7 anyets, ja tenia jo aquí. Que petitet que era.

Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Ho deixem aquí, aquesta temporada. Em sap molt greu dir-vos, però bueno, espero que hàgiu gaudit, igual que jo he gaudit amb aquesta primera temporada de Rocola, perquè m'ha fet bastant feliç fer ràdio, com sempre. I res, donar les gràcies a tota la gent que fa possible aquesta ràdio i als que l'escolten, perquè sabem que sense vosaltres això no seria possible. Així que, bueno, espero que passeu un bon estiu, que passeu unes bones vacances i ens veiem al setembre, sí, amics, al setembre. Us echaré mucho de menos, la verdad, pero muchísimo, muchísimo de menos. Però, bueno, ens tornarem a veure, això és seguríssim, eh? Una petonada gegant i fins una altra. Us estimo!

I com encara ens queda temps, ficarem una cançó bonus d'avui, que bueno, ha sigut la més votada, que és One Day in Your Life, d'Anastasia. Ara sí, amb aquesta finalitzem, eh?

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C-58, retencions ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat de la circulació per la A2 i la B23, amb 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot, on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Del cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. Otro. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
7: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
8: Demà anem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
7: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
9: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
11: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
12: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
10: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
13: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
12: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
10: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
14: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
15: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
16: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
15: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
1: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana, a Camp de Bànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begur, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Perareda, de TV Costa Brava.
17: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
18: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club. Ni siquiera las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
19: Por lo menos fa declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Ens estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res, està tot aturat.
17: Els fets van succeir al maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les boies del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
1: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETV.
20: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho expliquen l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
2: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi ha hagut durant el llarg dels anys.
21: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot, a Sant Feliu, i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
20: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
1: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
22: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Digbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
23: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que més enllà de l'ascens situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC 12, el Jordi Pazos.
0: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
3: Vinc a treballar, a escoltar, a prendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament. Si poden quedar entre els sis primers, millor.
0: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
3: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip, i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
0: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
1: Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
4: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
4: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
1: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
24: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quan a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
25: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
24: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més que
1: tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del Papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Acaba la visita del Papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat.
6: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del Papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el Papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó XIV, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
5: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
7: De cor agraït, jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
8: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
9: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solo si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
5: El papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
10: Uns 8.000 fidels han rebut el papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
7: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
10: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
5: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
11: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
5: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia.
5: Lleó XIV no és un papa, ens diuen que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica... Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
12: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que... Casi, casi podemos decir está en prácticas porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó mucho más jerárquico, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, es un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
5: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat, fugir també de la polarització, va dir els polítics al Congrés. Però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
12: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha

0: Mas.
1: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme. I també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat al papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Deu minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
2: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
3: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'handbol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Füchse Berlin. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador Carlos Ortega veu el vestidor carregat de motivació.
4: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
0: Amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
5: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
6: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
5: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
0: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
7: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
8: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
7: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: La xarxa de comunicació. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. El Gat Blanc, obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
4: Plovia aquell dia perquè...
0: La ràdio que parla de tu.
5: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir en els pròxims minuts cap a les Canàries. L'avió que l'ha de traslladar en la següent fase del seu viatge apostòlic a Espanya ja està preparat per rebre'l a l'aeroport del Prat, on anirem tot seguit en directe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, són ja presents en aquesta comitiva institucional per acomiadar Lleó XIV. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I de la cultura destaquem que la 46a edició de la Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Es pot dir que en tornada de tensions habituals en plena hora punta en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Així, avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona de Ciutat Vella. I en sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada, també tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat al Vallès Occidental. En algunes viles del Vallès Occidental o també, per exemple, al Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí. En canvi, la tarda d'avui acabarà sent molt amable, molt agradable, molt oberta, molt tèbia, molt suau, més càlida que ahir fins i tot. Tornarem a fregar els 30-31 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent i les de l'Ebre. I aquesta tarda ja amb aquest cel blau, on veiem aquests núvols foscos a hores d'ara, per exemple, a Girona i Barcelona. Per tant, la cosa anirà netejant amb el pas de les hores. Helena, ho anirem seguint a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria Jordi Hereu, entre altres personalitats, acomiaden aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també, però, que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat i el Papa ja voli, com dèiem, cap a Gran Canària.
4: Sí, Helena, bon dia. El sèquit de religiosos que acompanyen el Papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el Papa Lleó XIV, que ha d'arribar aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el Papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del Papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25. Un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada de Família, també l'abadia de Montserrat, després del seu pas per Madrid. Ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Helena, en aquests moments hem vist com ha arribat a la comitiva del Papa, Lleó XIV, sortirà d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i en destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
1: Doncs, sí, Anna, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el Papa abans de la seva entrada. Doncs segurament policies i també, evidentment, els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres... Entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge. Ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el Papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport, on ja estarà el seu, on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. Hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni. Hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments, el papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament doncs, valorant una mica aquesta estada, l'agraïment de Lleó 14 aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments doncs, passa d'alguna manera revista el papa Lleó XIV a les diferents autoritats en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada doncs, per diferents joves militars que fan d'alguna manera doncs, això, la custòdia al papa acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió on el portarà a Gran Canària. Aquest papa Lleó XIV que continua aquest viatge on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes doncs, de Gran Canària en general, serà el punt neuràlgic de la seva agenda, la immigració en concret. És el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer el papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones doncs, de l'Església, altres bisbes, arquebisbes, que també doncs, li han volgut donar el seu comiat, també forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents personalitats, insistim, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos, doncs, això, que Gran Canària s'espera que el papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint massa sovint frontera i cementiri. El gest és clar, el papa vol situar quan arribi, està clar, Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments el papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, a Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia doncs, el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta Sagrada Família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lloat, un espectacle visual impressionant, amb jocs de llums, drons, dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí, i que això va ser acabat, va acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull, abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita, que entenem que ha estat satisfactòria i del qual en sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rumb a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç, l'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants, doncs, de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat. Amb les últimes salutacions, els últims comiats d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya. Recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió, en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que doncs, el portarà cap a Canàries. Ara sí que ja és a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el Papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva i, per tant, és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. Últims, doncs, últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge que també va ser un bany de massa, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta en una imatge icònica del pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que en uns minuts, com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte va concloure amb un espectacle de llum i música, i tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
5: Becor agraït, jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
6: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
7: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
8: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
5: Demà anem a Maria, reina de la pau, nau que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
8: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Tot. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de Sic Semper, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Nou minuts, els que falten per arribar a dos quarts de nou. Més enllà del viatge i de la visita de Lleó XIV, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
10: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop s'hagin acabat. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà fins al proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. I el Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani i Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir errat per Han al final ja va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssouf Afol assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria ben encaminada.
11: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiakos grec per 12 a 14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
12: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Band, els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final, ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya rodeja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de dos dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests dos dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests dos dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a dos dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar aquest el seu viatge oficial a Espanya s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista, insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç, una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe. Doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
3: Del cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
4: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
6: Serena, però també molt clar i molt explícit de missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Pues acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no? En el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo, y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, cómo desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó con mensajes de esperanza, ¿no?, al conjunto del mundo, ¿no? Tanto una elaboración muy positiva de este viaje. Muy agradecidos al Papa León XIV por el tiempo que nos ha dedicado.
1: Doncs una primera valoració, ja ho sentíeu en directe, del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, a Catalunya, durant aquests dos dies. Temps hi haurà, segurament, per valorar-ho amb més calma, amb més deteniment, amb més profunditat, però d'entrada ja sabem una mica quin és el balanç que en feia el president de la Generalitat. I és que ahir a la tarda el papa Lleó XIV va voler escoltar també de molt a prop la realitat social del Raval. A la parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar

0: L'oportunitat doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona puguem poder disposar d'aquest espai amb el Papa doncs, ens feia una il·lusió tremenda i vam trobar un Papa doncs, molt proper, molt interessat amb el que fem i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant doncs, perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
1: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt el punt, si més no els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres com a Càritas us preocupa, però que ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar? Què us va dir? Què és el que vas veure que a ell li preocupa realment?
0: Sí, arrel de la carta que li va llegir al nen, al Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no?, tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen i després quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I va ser molt, molt, molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al Papa i com ell, de forma molt natural, li va anar responent. També va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
1: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
0: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat. No? Ahir el Papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? quan responia al Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar parlant del futbol la importància del treball en equip, no? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones es senten escoltades recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes que, com doncs, l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes doncs, que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
1: I són 3 de cada 4
0: famílies, sí. I per això també a la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta era una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació a Catalunya. És un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que es pugui aprovar aquesta llei?
0: Sí. Penseu que nosaltres, en els darrers anys, les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt i si està encallada estan fent s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
1: I per què no? Ho teniu clar, per què no?
0: Doncs perquè, bueno, creiem que falta aquest consens polític com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política doncs, per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula, no? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
1: Del govern o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
0: Concretament, és el, en general, de, bueno, és dels partits, els parlaments,

0: que hauria de tirar endavant i no ens estem en sortint.
1: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres real s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
0: Doncs algunes, per exemple, no disposen els antecedents penals, no? Que aquests que els han de demanar als seus països d'origen, doncs estan costant en arribar aquests papers, no? I també doncs altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
1: Hi ha dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar, i després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis, és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre a aquestes dues qüestions.
0: Sí. El tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització. Val? I l'altra pregunta, perdona?
1: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar...
0: Clar, nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, moltes persones ja per l'angoixa de no poder tirar endavant, de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? Doncs per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
1: altres...
0: Amb gestoria. Sí. I realment... sap greu perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
1: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui. T'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres avui.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
3: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallissens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts, acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de que ho hagin fet. També hi ha alumnes de mòduls. Tot plegat, com dèiem, ja han superat 2 dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya, i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallissens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
4: Ha anat molt bé, com sempre, hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho hem solucionat ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu, ni excessiu ni de ningun tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
3: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
5: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
6: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
5: Periodisme.
6: Jo, si tot va bé, pedagogia.
5: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno, avui el tenim, a veure com va.
7: Molt bé, menys mates del científic. Mates del científic va ser molt malament.
8: Bueno, una mica de tot, alguns millor i alguns pitjor, però en general bastant bé.
7: Fisioteràpia.
8: I jo pedagogia.
3: Tot plegat culmina avui, com dèiem, per a 45.800 alumnes d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al Camp de Tarragona, un alumnat que sabrà el 23 de juny en primera instància quines notes ha tret d'aquestes proves d'accés a la universitat i que després d'un període de revisió quedaran definitives el pròxim 7 de juliol.
1: 5 minuts només, els que falten ara mateix per arribar a les 9. Gràcies, companys. Aquestes proves de selectivitat que avui s'acaben. Nosaltres també estem a punt d'acabar aquest Notícies en Xarxa, recuperant d'alguna manera el nostre principal argument informatiu. El Papa ha sortit fa pocs minuts rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleu XIV ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, també, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu periple, el seu viatge apostòlic, després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de manera molt espectacular, com un acte central que va deixar a bona part de la ciutat, però també segurament a bona part del país i del món bocabadat. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui. Un dia més els agraïm la confiança, l'haver estat aquí pacients amb nosaltres i us esperem demà a partir de les 7 del matí. Demà ja és divendres. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Vengo de una tribu de mujeres.
4: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril, que s'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, uns 72 contractes més que en aquest any. Avui, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de compte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic o al telèfon de la Biblioteca de Caldes. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen avui les proves de les PAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60 en total. Respecte als esports, el jove calderí Quim Ràfols ha fitxat pel Futbol Club Barcelona de Futbol Sala. 8 temporades després de deixar el planter del Barça i havent passat per Santa Coloma i Martorell, torna per jugar amb el Barça Atlètic. El jove futbolista de 21 anys assegura que es troba molt il·lusionat i que afronta un gran repte amb moltes ganes. Avui ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant el terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb uns 26 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
5: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 2:15 de la tarda a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al Fòrum.
1: Que fins ara hem estat en una temporada on no hi havia combinació, on podies portar perfectament un estampat amb color vermell i unes ungles les podies portar perfectament amb color lila. No, doncs ara anem a tirar per la zona monocromàtica, eh? Comencem a tirar per colors. Doncs portarem un color vermell, doncs podem portar colors similars o complementaris a les mans. Vale? Mans i peus. Llavors vindrà el rosa, està amb nosaltres, el groc, groc pàl·lid i groc mantega, el verd oliva.
2: Groc, pàl·lid i mantega. És com un groc gairebé tirant a crema, no?
1: Sí, a crema, exacte. És aquest color crema, aquest color com blanc trencat groguenc, estaria aquí. Ve el verd oliva, que és un color... A mi m'agrada molt el verd oliva.
2: Verd intens.
1: El taronja terrós o taronja cremat. Què vol dir taronja terrós o cremat? El terrós o color torratge seria doncs, aquest color que podem trobar a les façanes moltes vegades. Sí? Ah, i el taronja cremat, jo dic que perquè se'ns quedi, quan et treuen la crema catalana, nostra...
3: És que, en principi, nosaltres volem apostem per una literatura que sigui optimista, és a dir, grans drames no ens agrada publicar. O sigui, ens agrada, bàsicament, ha de ser una novel·la que sigui ben escrita, que t'atrapi i que al final em treguis una reflexió. Per això el nostre lema és històries per gaudir i pensar. I que siguin honestes, és a dir, també que siguin honestes dintre d'aquesta mateixa línia, o sigui, que vegis que l'autor s'està deixant el sentiment.
2: I tant.
3: Si això no passa, que això veus a les primeres 20 pàgines i a vegades a les 3 primeres, no continua. Sí, li diem, li expliquem i pot ser que sigui un manuscrit editable en altra editorial, però nosaltres no ho fem. I ens costa dir que no, però perquè a vegades no tens el número de publicacions que voldries. Ara ens està arribant molt i molt bo i cada vegada ens arriba més bo. I tu dius, ostres, vas dient que no a molta gent, però cada vegada t'arriba millor nivell, no? I bueno, suposo que és per això, per mantenir-nos en el punt de... Sobretot la Mònica, aquí les feines les distribuïm, la Mònica és l'editora pròpiament dita, jo em porto la part de promoció i distribució. I ella és molt estricta, i a vegades jo tinc dubtes, ostres, això ho publicaria en Itàlia, diu. No, si no, i esperem que arribi. Una mica va ser... Ui, va ser així.
2: No, és que, a més, en el cas de la teva, o sea, sòcia, no? De l'editorial, i si ella porta aquesta part com a editora, vull dir, que ha fet i que coneix molt el tema de l'edició, clar, val molt, molt, no? I bé...
1: I que les bases siguin doncs, el beige, el blanc, els colors més arenosos, grisos, colors topos, i que llavors li donem sempre aquest complement de color.
2: Quan dius colors topos, és que pot portar també topos?
1: No. Ara anirem als estampats. Color topo és de l'animal. Llavors...
2: Ah, l'animal és
1: l'animal. Llavors, el to del seu pèl és el que... Bueno, li diuen com el color topo. Ara.
2: És que entre un marronet i gris,
1: serien els marrons freds, que diem. Que són aquests marrons que tenen una tendència més cendrosa. A lo que fa els estampats. Venen les llunes.
2: Les llunes. Jo dels topos, les llunes.
1: Les llunes.
2: Però les llunes completes o mitges llunes o...
1: Bueno, vindran mitges llunes, llunes completes, però tampoc es perd el topo, eh? Però ja no ve el topo petit, el que li diem de llentia, sinó ve el topo gran. Flors.
0: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conxi Sánchez.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui és dijous 11 de juny i el calendari ens recorda que és el Dia Internacional del Joc. Un dia que la ONU celebra amb un lema: el joc fa un món millor. I sí, jugar ens ensenya a conviure, a negociar, a perdre sense enfonsar-nos i a guanyar sense trepitjar ningú. Però avui la pregunta és una altra. Qui està jugant amb qui? Perquè mentre celebrem el joc com a eina de creixement, resulta que el tauler del món real s'està movent a una velocitat que ni els adults entenen o entenem. Ahir la Comissió Europea va dir prou, ha frenat les noves funcions de la intel·ligència artificial d'Apple i ha obligat Meta a obrir WhatsApp a la competència. Un estat europeu enmig d'un joc global on les regles les escriuen i les escriuen els gegants tecnològics. I aquí, a casa nostra, el debat és un altre. Hem de tancar l'accés a les xarxes als menors? Perquè el pati del joc dels infants ja no és la plaça, ni el parc, ni el carrer de Caldes. És un pati digital invisible, ple d'algoritmes que saben perfectament com retenir-los. Hem passat de jugar al carrer a ser jugats per la tecnologia. I mentre discutim com protegir la infantesa, hi ha una generació que avui directament ha deixat de jugar. Són els joves que afronten el segon dia dels Pau. Llars calderines amb els nervis a flor de pell, carpetes plenes de punts i la sensació que en un full de paper s'hi juguen al futur. Un sistema educatiu que els avalua com fa dècades, mentre a fora els espera un món on la intel·ligència artificial ho està capgirant tot. Potser per això avui el dia del joc ens interpel·la més que mai, perquè jugar no és només la cosa, no és només cosa de nens, és aprendre a moure's en un món que canvia, és entendre les regles, és saber quan cal seguir-les i quan cal reescriure-les. Potser el repte d'avui és aquest: tornar a jugar, però amb consciència, i sobretot no deixar que siguin altres els que juguin per nosaltres. Amb aquesta mirada ampla obrim el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posat en situació, fent un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic d'aquest dijous. A la primera hora, tot just després d'aquest sumari o del sumari, si ens dona temps, farem un viatge ràpid per efemèrides i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà el nostre espai de dijous Endavant les Atxes amb Susana Corxo de l'Oficina Català de Caldes, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I a més, avui tindrem sorpreses. I a la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en fer poble i fer comunitat. Per parlar-ne, ens acompanyarà Alina Dino, una dona profundament connectada a les necessitats del barri, del poble i de la comunitat. I quin millor lloc per expressar mancança, reptes i oportunitats que aquesta plaça pública que és el Fòrum? Doncs sí, així doncs iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Són dijous 11 de juny. Farem un recorregut ràpid, perquè aquí tenim ja a la Susana i al Pablo, que me porto una gran sorpresa, perquè jo veia un Pablo, qui serà aquest Pablo? Ara el presentaré. Però, en fi, començarem amb aquest, que recordant que és 11 de juny, i abans d'entrar en matèria fem una mirada al calendari i a la història, perquè tal dia com avui van passar coses que val la pena recordar. De fet, ja han passat, per exemple, per recordar-lo, no?, 162 dies d'aquest 2026 i en resten 203 per continuar escrivint-lo. El Saltoral ens reporta a Santa Alícia i Sant Bernabé. Si us dieu així, moltes felicitats. I pel que fa dies temàtics, un ja l'hem recordat en l'editorial, que és el Dia Internacional del Joc, perquè el joc és molt més que una activitat infantil, és un dret, és un aprenentatge i és convivència. Tradicionalment se celebrava el 28 de juny, de maig, impulsat per l'Associació Internacional de Ludoteques i per la doctora Franklin. Però des del 2024 l'ONU ha proclamat oficialment l'11 de juny com a Dia Internacional del Joc. Així que ara tenim dues dates per celebrar-lo. Doncs benvinguda sigui. Un missatge molt clar. El joc fa un món millor i és un dret reconegut a la Convenció de Drets dels Infants, que avui més de 40 països celebren aquesta jornada. També és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una efemèride per recordar la importància del diagnòstic precoç d'un càncer que afecta a més de 1.200.000 persones, homes, no?, al món. No està relacionat amb hàbits de vida, sinó sobretot amb l'edat i els antecedents familiars. El diagnòstic es fa l'uròleg, amb tracte rectal i l'analítica d'antigen prostàtic específic, que es diu així. Detectar a temps és curable, totalment curable, i per això avui és un bon dia per recordar als homes de més de 40 anys que les revisions salven vides. També és el Dia Mundial del Funcionari Judicial, perquè se celebra cada segon divendres de juny i reconeix la feina dels professionals que fan possible l'administració de justícia. Una efemèridic impulsada per la Unió Internacional de Funcionaris Judicials i que va estar creada l'any 1952 i representa 96 països. Una professió sovint invisible, però essencial per garantir imparcialitat i resolució de conflictes. I, de fet, ho deixaré aquí perquè no faré esperar ara aquesta sessió que toca, que és setmanal, cada dijous d'endavant les atxes, i amb la Susana Corxo i el Pablo. Doncs això, ho deixem aquí perquè la història no s'acaba mai, però el programa sí que ha de continuar.

0: I ara sí, obrim el nostre espai de dijous endavant les atxes, aquest racó on la llengua respira, es transforma i ens explica com som. Avui la Susana Corcho no ve sola, ens porta una companyia molt especial, en Pablo Blanco, alumna seu del català i a més, perquè ja ho coneixem d'aquí, no en aquest espai concret del fòrum, però sí que el Pablo en companyia amb la José ha estat a la ràdio diverses vegades, tant a Vincles com a Sota les Jambordes, com a Paraules, Música i Lletres a la Fresca. Doncs, en fi, avui és també bé com a alumna de català, però com no pot ser d'una altra manera i el Pablo és músic, doncs ens regalarà una actuació en directe aquí a la ràdio. En fi, primer de tot, benvinguts, Susana.
1: Hola a tothom, benvinguts.
0: I Pablo.
2: Hola, què tal, Conchi?
0: Va, encantada de que estiguis aquí, perquè, sí. Perquè ha costat una mica,
2: sí,
0: eh?
2: No. Sí, sí.
0: Bueno, per part meva, la Susana ja veig que no.
1: No, ja està, ja ho hem aconseguit, ja el tenim aquí.
0: Doncs, Susana, si et sembla, comencem pel fil que van deixar primer, si vols, abans de passar a parlar amb el Pablo, tal, per on ho havien deixat la setmana passada, no? Sí. Que era aquella dita tan popular, en aquest cas en castellà, zapatito blanco, zapatito azul, i que te va quedar una mica com que te va agafar de sorpresa,
1: sí.
0: Però crec que avui ens ho portes bé, tindrem aclariment.
1: Va. Primer de tot, vull donar les gràcies doncs, a aquesta proposta, perquè per nosaltres és un repte, no? Allò que hi hagi gent interessada a saber doncs, els orígens i d'on provenen... Doncs,
0: Mariluz Talavera, Mariluz Talavera va ser la persona que...
1: Doncs gràcies, gràcies Mariluz, i per tant doncs, anem a parlar d'aquesta cançó. En principi és una cançó infantil, he anat remenant i buscant els seus orígens, que en principi tot ve de Mèxic, eh? Va sorgir aquesta cançó de Zapatito Blanco, Zapatito Azul, doncs va sortir de Mèxic i en aquest cas es va anar estenent per Llatinoamèrica i ens va arribar aquí doncs, a la península. És veritat que aquesta cançó l'he estat buscant però en català pròpiament no la tenim, eh? Sí que la tenim versionada com Sabateta Blanca, Sabateta blava, digues quants anys tens i gira't de costat, i es comença a contar. Però sí que és veritat que el que tenim és que aquesta cançó en realitat serveix doncs, per anar contant a les persones i per fer com una mena de sorteig. Però anem enrere, anem a parlar dels orígens, perquè en un principi aquesta cançó que és sembla infantil, ara després parlaré que no ho és tant, sembla infantil doncs era perquè els nens jugaven en una rotllana, cadascú posava el seu peu al centre de la rotllana, per tant hi havia un peu de cadascú dels participants i aleshores es cantava la cançó i a mida que es cantava i s'acabava la cançó doncs s'anaven eliminant peus perquè persones i guanyava doncs qui en aquest cas un cop s'acabava la cançó i no havia estat assenyalat doncs era el guanyador d'aquesta rotllana. Tot això era a nivell infantil i que servia doncs, per anar controlant, per anar comptant un, dos, tres, i així repassaven números també. Si ho passem a la tradició nostra, aquí ens anem cap a Catalunya, i és una tradició doncs, de jocs per comptar i per anar triant. En català sí que tenim, doncs, ben segur que us sona, doncs, una plata d'enciam, sí? Una plata d'enciam ben amanida. Doncs aquesta cançó doncs, serveix pel mateix, és a dir, anar comptant entre tots i es fa un sorteig i la persona seleccionada doncs, o bé és la que queda eliminada o bé és la que ha d'anar doncs, a fer alguna activitat, a ser la primera en actuar en algun fet, en alguna activitat infantil. Però el més interessant de tot és que he anat remenant i he trobat que això m'ha agradat molt i per això n'hem de parlar. I és que això ve sabateta blanca, sabateta blava, ara la poso en català, però ve de, en aquest cas al segle XVII, perquè antigament en el segle XVII les núvies, estem parlant ja de núvies, no infantil, sinó ja són adults, les núvies anaven de color blau. Anar de color blau significava fidelitat, permanència, veritable amor, vés a saber, però bé, som al segle XVII, no sé fins a quin punt ens arribava l'amor tan veritable. Aleshores, les dones que anaven vestides de blau doncs eren aquelles dones que realment doncs, eren compromeses a formar parella. I havien de triar entre la sabata blanca, perquè blanc sempre és símbol de puresa, o la sabata blava, que era símbol de fidelitat. I aquí hi havia aquesta tria i d'aquí sortia doncs, la cançó. Per tant, si triava la blava i li anava bé, si triava sabateta blava i li anava bé, això significava doncs, que seria doncs, un amor etern, empoderament, la dona tindria doncs, com per tirar endavant aquell matrimoni. Si triava la blanca i no li anava també, doncs evidentment doncs, és que no, aquí l'amor no perdurava. Per tant, doncs, s'havia fet aquest joc de triar entre blanc i blau, doncs senzillament per això. També és veritat que si mirem, hi havia el segle XIX, ja no és fins al segle XIX, que la reina Victòria es casava amb Albert de Saxònia i va triar fer-ho el vestit de blanc. Per què? Perquè com que era símbol de puresa i cansats de veure aquests tons que no eren blancs, purs, sinó que eren així més delicats, doncs es va decidir d'anar vestit de blanc. Ara ja tothom es vesteix com vol, però sí que és veritat doncs, que l'origen venia, he trobat, vés a saber si realment va així la cosa, però era el símbol del blau era fidelitat, el símbol del blanc era puresa, i per tant s'havia de triar per aquí.
0: Molt bé, doncs doni-do la història que té aquesta sabatito blanco, sabatito azul, sabateta blanca, sabateta blava.
1: Exacte, és que ho vaig trobar molt interessant i dic d'una cosa que era doncs, pels adults, que després passava a infants, que ho hem anat transmetent i ara doncs, és per anar contant i ja està.
0: Ai, espero que la Mariluz estigui escoltant perquè ja veus això, tota la història que té
1: exacte
0: darrere.
1: Si no, que ens busqui remeni per allà en el fòrum i veurà que el fòrum de dijous hem parlat i agraïm a la Mariluz.
0: No, ella segur que escolta. És una de les nostres assídues oients.
1: Exacte.
0: Que això és molt important, saber que tenim difusió, no? Vull dir, i persones que escolten el programa.
1: Molt bé.
0: Doncs,
1: després volia continuar parlant així de llengua, però
0: volia
1: parlar-vos d'aquí al poble, del català Caldes, perquè bé, continuem amb el voluntariat per la llengua, i de fet ara ens trobem que tenim algunes aprenentes, i no tenen parella des d'aquí, darrere micròfon, davant del micròfon, dic, busquem voluntaris o voluntàries que ens donin un cop de mà per practicar la llengua, perquè és necessari. Per exemple, el Pablo és un aprenent lingüístic, forma part del voluntariat, oi que sí, Pablo?
2: Sí, així és.
0: Forma part del voluntariat com
1: aprenent.
0: Aprenent, sí. I que té la seva parella, ja la tens?
2: Sí, tinc una parella, sí, de Palau, i molt bona. I, bueno, primer de tot, perdoneu si no parlo català molt bé, ja sabeu que estoy a nivell bàsic,
0: però ho fas superbé.
2: Però tinc la sort de tenir a la millor professora del món, no? La Susana Corcho, i la Carme també és molt bona, però...
0: No, i tenir també la teva parella, que...
2: La
0: no sé si...
2: La meva parella ahir va parlar català una bona estona, ahir a la nit. Ella... quería dibuixar,
0: sí,
2: dibuixar
0: volia,
2: una, volia
0: sí.
2: dibuixar una mica i jo no parava de parlar en català i jo, Pablo, cállate ya, ¿no? una mica que... però bueno, que estava bien, que sí, bueno, és important tenir una bona parella lingüística perquè així te en corrigeixi, ¿no?
1: Te corrigeix i
2: t'ajuda i, de fet, ahí hi ha molts d'amics que s'han ofrecido, ¿no?
0: S'han ofert
2: i tinc un bon amic que viu a darrere que bueno, que parlo també amb ell per la Sara i
0: ell parla en català.
2: Sí, i l'altre dia vaig trobar a un altre amic y le digo, a partir de ahora voy a hablar en catalán con tú. Y dijo, ah, Pablo, qué alegría, o sea que me dio una fuerte abrazada,
1: molt bé,
2: ¿sabes?
1: Muy bien.
2: Bueno,
1: son reptas,
0: Es tirarse a la piscina.
2: Sí, sí.
0: O llançarse, perdón. Perdón,
1: sí, sí.
0: Susana.
1: No,
0: llançarse
1: també,
0: a la piscina.
2: A la gente crees que le agrada, ¿no? Que la gent que ve d'un altre lloc pues, parli català també, no? Com el papa, no? Que venga de on sea, però que parli català, no?
1: Exacte.
0: No, és que aquests dies estem...
1: Amb el tema la llengua.
0: Estem amb el tema. Avui a marxar, avui ja la cosa estarà com més tranquil·la. Sí que és veritat que les imatges que tenien d'ahir era molt maca, sobretot de la Sagrada
2: la
0: Família.
2: Família sí.
0: I exacte, aquest final apoteòsic, allà sí, amb la figura de Gaudí. Vull dir, tot i que això no estaven allà presents, però el veien.
1: Bé, sí, sí. I també va, és el que deia...
0: Bueno, no sé, vosaltres hi estàveu presents.
1: No, nosaltres no, però una de les companyes de classe, que sí? Doncs sí que hi va ser. I també a classe n'hem parlat perquè comentàvem que parlarà en català, no parlarà en català el papa, vull dir que ha estat un tema també de debat a classe. Que...
0: S'ha obert a tot aquest home.
1: Sí,
2: què
1: sí.
2: passarà, què misteri hi haurà?
0: No, pues ho va fer,
1: sí,
0: va parlar
1: sí.
0: en català.
1: Exacte.
0: A veure, tot el discurs, no, però d'unidó.
1: No, no cal, sí. però sí que és veritat que la qüestió és mostrar la llengua i aquí...
0: I ho ha defensat, eh?
1: Exacte, sí, ho ha defensat molt bé.
0: Seren creients o no seren creients, no, però és igual, es tracta de, a vegades del respecte. No?
2: Ha fet un esforç, no?
1: Sí, exacte. Ha fet un esforç i, a més, és el que dius tu, és un respecte a la llengua del país. Vull dir, penso que està molt bé.
0: A mi el que em sap greu, i no per ell, no? És tot aquest muntatge de que han de ser els el poder, no? Els que, bueno, i també la hipocresia que hem pogut veure darrere, no? Sí. Persones que contínuament estan en contra de la immigració, no? I en canvi allí s'han posat en primera plana. Bé, això no, però sí. bé, no parlem del que toca.
1: Bé, doncs parlàvem del tema del voluntariat per la llengua, que per una banda necessitem, fem un reclam des d'aquí, davant de micròfon, que necessitem per aquí voluntaris o voluntàries, i que per la nostra banda, doncs, a classe, per exemple, doncs, tenim ja unes quantes parelles lingüístiques, cinc o sis, vull dir que estem molt contents i contentes d'haver arribat fins aquí i que així doncs puguin practicar la llengua els catalanoparlants donin un cop de mà, i aquelles persones que estan aprenent i que necessiten agafar aquesta confiança, doncs gràcies a ells doncs, ho tiren endavant.
0: Molt bé, molt bé. No? Vull dir, i també molt bé, Pablo, del fet de que t'hagis decidit definitivament a fer les classes. Vull dir, això està molt bé.
2: Sí.
0: Però és que, a més, ho fas molt bé.
2: Sí, bé.
0: Perquè és el fet de dir, ja no me quedo només que en fer classes, sinó portar la llengua directament.
2: Sí, i el problema d'aquí també és la feina, no? Que jo, per exemple, vaig estar... con molta feina, no? He tingut que deixar les classes, luego després retomar, no? I a vegades és millor centrar-te en un moment, no?
1: I
2: decir, vull aprendre en català. I centrar-te en això mateix, no? No dispersar-te, no? No sé si me...
0: No, t'entén perfectament, perquè a vegades...
2: I a vegades com surtes, retomes, no?
1: I
2: a vegades no termines de...
0: Exacte. Clar, i ara dius, és el moment? Tinc ara més temps?
2: Ara és el moment.
0: Sí,
2: tinc tiempo,
0: tinc temps lliure. I a més que t'ajudarà moltíssim també en la teva tasca de cantant i de tot.
2: Sí, y además que a mí me agrada también conocer otras culturas, otras lenguas y parlar altra llengua, no?
1: I d'altra banda, també vam estar parlant a classe, doncs, reptes per tirar endavant la llengua i al Pablo, doncs...
2: Sí, presentar els concerts en català i de fet,
0: estic
2: feient, sí.
0: Presentar, tu quan... I a més, ara que cada cop teniu més concerts, no?
2: Sí, sí. L'altre dia al Saulons, al Xili del Saulons, també vas presentar a català.
0: A veure, el grup és
2: Súriac? Por una otra banda y por la otra acústico.
0: Acústico. Que continúan las dos.
2: Siempre.
0: Y ahora, que ve época de
2: estiu, ¿no?
0: De estiu, sí. Época de festas, de mayor...
2: Sí, de chiringuito, de mojito. Sí.
0: Y aquí a Caldas, de unidó, en todas las festas de barri que ya esteu copiant.
2: Sí, está también un plan del ayuntamiento, la sonateca, de música en directa. ¿No?
1: Así. Y participaré.
0: Això a l'Escaldarium, oi que sí?
2: Sí, a l'Escaldarium también.
0: No sé si és el Sonoteca, l'Escaldari.
2: Sí, són diferents, diferents projectes. Sí, però bueno.
1: Ah, està bé, doncs mira, aquí ens estem, aquí a partir de la ràdio ens anem informant, doncs, les teves actuacions, Pablo, sí?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé.
2: Bueno.
0: No, que té un bagatge, eh?
2: Vull dir,
0: el Pablo pensa que tampoc porta tant de temps. Va ser a través de la pandèmia que vas arribar.
2: Sí, sí.
0: I ve d'Almeria.
2: Vas quedar sense feina.
0: Andalús de tota la vida.
2: Jo vaig a treballar com a guitarrista en una orquestra i per la pandèmia vaig quedar sense feina. I per això, pues...
1: I vas venir cap aquí?
2: Sí, perquè tenia un amic meu que el seu pare treballava aquí a una fàbrica i, bueno, pa fer una mica de temps. No. Però el temps se alargó un poc més.
0: Ah, ja està. Ara ja ets, podríem dir, que ja és d'aquí.
2: Sí, ja m'enamoré, no? Com se diria, no?
1: Em vaig enamorar
2: i l'amor mueve muntanyes, no?
1: Exacte, les coses que pot arribar a fer l'amor, t'has adonat,
0: I tant, i tant, sí. i tant. Bé, això és el que diu ell. Mou, remou tot.
1: Bé. Volia fer una anotació, i és el tema que aquest dimarts passat havíem d'haver fet el gran dictat.
0: Sí, remarca't, que no s'ha pogut fer.
1: Però, malauradament, com que teníem el tema de les vagues...

0: I després volíem, doncs, saltem ja... Avui anem ajornant i anirem a parlar, doncs, del català més enllà.
1: De català més enllà, els barbarismes.
0: Els barbarismes. Com cada setmana portem aquí alguns barbarismes, algunes paraules que no són correctes, i anem a buscar la forma que s'escau, la forma que toca. Per tant, per exemple, tenim el verb aclarar. No és aclarar, no hem de ni aclarar la roba ni aclarar conceptes, hem d'aclarir, hem d'aclarir conceptes, o si parlem de la roba també podríem dir esbandir, també la roba, que aquest terme és més correcte amb la roba, esbandir la roba, per tant tindríem aquesta. De la mateixa manera jo dic aclaració, he de fer una aclaració, no.
1: Un aclariment.
0: Hem de fer un aclariment. Molt bé.
1: Aquí es tracta de, per exemple, quan jo t'he preguntat en un principi aquest aclariment de la sabatita blana.
0: Això mateix.
1: Vull dir, quan hi ha un dubte, quan hi ha doncs, alguna cosa a remarcar, però aclarir-la realment.
0: Exacte. Molt bé. Després tenim la paraula aconteixement. Aquesta paraula és que se sent moltíssim, aconteixement, un event. Bé, això ens ve del castellà, però no, ni aconteixement ni event.
1: Esdeveniment.
0: Que més d'una ocasió m'ho han consultat i a més no agrada, perquè quan em diuen event i jo dic no, la paraula és esdeveniment, no, és que és massa llarga. Bé, doncs a veure, la llengua porta això, hi ha paraules més llargues, paraules més curtes, i aquí està la gràcia, la riquesa.
1: Evento, un evento és en castellà. Exacte. Això sí que es fa servir.
0: Això. Després tenim la paraula averiguar. Hem d'averiguar, doncs...
1: Consultar?
0: Podíem esbrinar.
1: Esbrinar.
0: Aquesta paraula és molt maca, esbrinar.
1: Sí.
0: I malauradament...
1: Investigar.
0: Investigar.
1: Clar, investigar és esbrinar. Investigar és correcte dir-la en català o en castellà, però és millor esbrinar. No?
0: Això. Per tant, deixem aquest averiguar fora, ja sona fins i tot malament a les orelles. I una que ha sortit ara fa molt poc, que m'ha sortit a mi, i és la paraula cumpleanys.
1: Aniversari.
0: Clar, tenim la paraula aniversari, a classe n'hem parlat, ha sortit el tema, i per tant tenim, no és cumpleanys, sinó que és aniversari, de la mateixa manera doncs, que hi ha, quan hem de felicitar, sí que podem dir felicitats, però la paraula que toca en català és per molts anys. I aquí m'ha dit per molt, ahir ho comentava, consultava amb altres companys.
1: Feliç aniversari, no, per molts anys.
0: Per molts anys, per molts d'anys. Però bé,
1: o moltes felicitats, si no vols dir per molts anys.
0: Felicitats és una manera més col·loquial.
1: I a més pots felicitar el sant, no necessàriament són els anys. És la diferència, no? Vull dir, la diferència de dir per molts anys es refereix a que ets el teu.
2: Em pots dir també, em pots dir felicitats per el teu aniversari.
1: Sí, felicitat pel teu aniversari, però també ho diuen pues, quan arriba Sant Pau, Sant Pablo, o Santa Susanna, pel sant. Que el sant és una manera de felicitar, que és que és així. Vull dir que, i per això l'aniversari queda més correcte per molts anys. I tenir la cançó d'anys per molts anys.
2: Clar.
0: Exacte. Sí. I després una altra que us havia portat, una darrera, que és enterar-se. No m'entero de res. Bé, aquest enterar-se, no. Tenim, doncs, assabentar. És que no m'assabento, no m'he assabentat, o el verb adonar-se. Hem de vigilar amb aquest verb perquè de vegades diem donar-se compte. No m'he donat compte de res. No, donar compte no és correcte tampoc, sinó que el verb és adonar-se. D'acord? Aquestes serien doncs, com a barbarismes. I després passem, si et sembla bé, doncs, algunes paraules nostrades.
1: Nostrades.
0: Paraules nostrades, que són aquelles paraules que són catalanes, que les tenim amagades en un racó i que les volem anar recuperant. Perquè són nostres.
1: Són que estan en desús.
0: Exacte.
1: I les volem i són paraules
2: maques,
1: que de veritat que són molt xules.
0: Hi ha algunes més bàsiques, com és, per exemple, en comptes de dir freqüentment, a classe, per exemple, hem dit el sovint. Aquest sovint. Encara costa recuperar-lo. Hi ha un altre que m'agrada i és, podem dir que una persona, no? Doncs aquest noi és prim, però tenim unes altres formes, és que està molt bé, que és, podem dir raquític, i a mi m'agrada molt, i és escanyolit. És que està escanyolit.
1: Veus, aquesta no la fem servir tant, En els llibres, sí. En els llibres, vull dir, en la novel·la sí que és escanyolit.
0: I una altra que potser també és literària és escardalenc.
1: I tant, que és totalment literària.
0: Escardalenc, Jo, de fet, escanyolit sí que m'agrada perquè és que em surt, i l'altre dia em van fer el comentari
1: i
0: que potser no...
1: Però sí que és veritat que escanyolit, mira, l'última que has dit és escardalenc, no em ve, vull dir, que no em sona de res.

0: valents.
1: En canvi, escanyolit, moltíssim, perquè ja dic, al llegir llibres i tal, sobretot de persones que escriuen en català i que ho fan, filòlogues catalanes, etc., és la paraula escanyolit.
0: Això, escanyolit. Després tenim retallar. Sí que podem dir retallar, és correcte, evidentment, però també, depèn del context, podem fer ús de la paraula escapçar. Si us fixeu, per exemple, quan entrem a internet, de vegades quan estem remenant o tenim una plana i volem escapçar el contingut que ens interessa, també doncs, escapçar s'utilitza doncs, quan juguem a cartes i volem a veure com, dividir en piles de cartes i aleshores a veure qui escapça, és a dir, qui comença un cop s'ha repartit. Per tant, hi hauria el verb escapçar. I fins aquí el que eren doncs, paraules nostrades, sí?
1: Sí, però queden les frases fetes.
0: Frases fetes, va. Frases fetes, els catalans ja sabeu que fem coses, els catalans fem moltes coses i és que tenim una riquesa d'expressions en català amb el verb fer, com és, aquesta m'agrada, fer figa. Sabeu què vol dir fer figa?
1: Una cosa que desapareix, no? O que és...
0: Fer figa és quan ja no pots més, quan, de vegades quan s'acaba el dia, que portes un dia molt estressant, molt carregat, molts nervis, molta tensió, i aleshores fas figa ja, és allò que estàs patapam. Jo ahir, després de classe, que va ser una classe intensa, doncs després allò que arribo a casa ja faig figa, és allò que ja no t'aguantes. O de vegades, quan estem parlant, dic, ai, les cames em fan figa, és a dir, que s'afluixen.
2: Sí, vas com caure per ti mateix.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Aquesta fer figa, que aquesta és maca. Una altra, de fer el préssec.
1: Aquesta no l'he sentit.
0: Fer el préssec és fer el ridícul.
1: Vale.
0: Dius, ui, és que mira, és que vaig entrar
1: quin
0: en una...
1: Quin préssec està fent aquesta persona?
0: Vaig entrar en una reunió i vaig fer el préssec perquè em vaig presentar jo... mira,
2: jo no fem préssec a parlar català, no?
0: No fas el préssec? No, perquè...
1: Ningú. Exacte. Ningú que està parlant, parli com parli, és el fet d'atrevir-te ja és molt important.
0: Això no és fer préssec.
1: Això no és fer préssec.
0: Exacte.
1: Fer préssec és quan... Per exemple, una persona que vol destacar moltíssim i a l'hora de destacar doncs ho fa d'aquella manera que el que fa precisament...
2: Tan malament que no...
1: No, vol d'això tant, no? Que el que fa és fer pressa.
0: Sí. O jo, mira, abans d'ahir em va passar que vaig entrar a la feina, no me n'havia adonat que hi havia doncs, usuaris allà a l'Ajuntament, pensava que només érem companys, vaig arribar allò, mira, anava eufòrica i vaig cridar més del compte i quan em vaig adonar doncs hi havia allà uns usuaris que estaven bé, doncs estaven demanant una documentació. Allà sí que vaig fer el préssec, perquè vaig quedar ben malament. Vull dir que fins i tot després vaig anar a demanar disculpes perquè dic, mare meva, quin ridícul que acabes de fer davant de gent.
1: Vols dir que ja
0: bé,
1: no
0: sí,
1: tant?
0: Sí, perquè em vaig allò a vegades que t'enfiles una mica i per tant vaig fer el préssec.
1: Bueno, però una cosa molt important, ho reconeixes?
0: Sí.
1: I això no tothom. Vull dir, que està el que fa el presa, que la persona que fa el presa, i tan contenta.
0: Sí. Després ja és que he anat agafant el fer, el verb fer, amb temes més de cuina, i és fer salat. L'expressió fer salat significa arribar tard. De vegades doncs, fa salat a la reunió, fa salat a classe. El Pablo no fa mai salat a classe, perquè el Pablo és super puntual, em sembla, sempre és el primer, vull dir que, però fer salat és arribar tard a un lloc, per tant ja has fet salat, és igual que en un plat, si cuines i ja li has posat massa sal, doncs clar, ja has fet salat, vull dir que ja no funciona, ja no va bé. I després volíem el verb fer, que és que en tenim moltes, però podem dir fer un cafè, fer una cervesa, fer un mos, una queixalada, un mos és una queixalada. Dic, sí. anem a fer un mos, allò que a vegades tens la panxa allò buida que dius, ai, anem a fer un mos.
1: Necessito prendre alguna
0: menjar,
1: cosa.
0: Sí, per matar el cuc. Doncs anem a fer un mos. I també una que és molt maca, que per aquí no l'he escoltada, però jo tinc companyes de la banda de Vic que ho diuen molt, i és fer un beure. Anem a fer un beure. És a dir, en comptes de dir, jo sí que dic, anem a fer una cervesa.
1: O anem a fer un vi. Pues
0: anem
1: diu,
0: a fer un
1: beure.
0: És una expressió molt maca, fer un beure. Per tant, em va sorprendre. I per últim, fer la llesca a algú. aquesta expressió em va agradar, fer la llesca a algú, significa doncs, anar emprenyant, fastiguejant, és allò, allò que començo així a tocar-te, a emprenyar-te, Conxi, Conxi, escolta'm, què faràs això? I Conxi, què faràs?
1: I hi ha persones que ho fan,
2: Sí, xinxar, no?
1: Però a més a més...
2: Sí, jo sóc molt xinxoso,
1: No, però no em refereixo a això, sinó a vegades és el fet de... o te demanen coses i repeteixen,
0: Sí.
1: I clar, i
0: això és fer la llesca.
2: Una mica massa allà de pesat, no?
0: Ah, exacte, més enllà, sí. Ho heu entès molt bé,
1: Sí.
0: Doncs bé, fins aquí eren les frases fetes.
1: Però no per vosaltres, ni molt menys.
2: No.
0: Va, perquè ara sí que voldria centrar-me més en el Pablo.
1: En el Pablo, i tant.
2: Uf, quina vergonya.
1: No, que va. És que queden pocs minutets i poca cosa te podem preguntar, però sí que pots parlar, no sé si et referirà a la Susana, a la música o...
0: Sí, perquè jo volia, doncs, això, quan vas començar amb la música?
2: Ah, doncs jo vaig començar a 15 anys.
0: Amb 15 anys ja vaig començar?
2: Sí, en la bateria, primer, i després, quan va viure a Granada, pues vaig estudiar, vaig començar a tocar la guitarra, també, perquè allí no tenia lloc per a la bateria.
0: La bateria.
2: I, bueno, pues... anem fent, no? Anem fent
0: bateria, guitarra, però ara estàs centrat a la guitarra?
2: Ara estic centrat més en la guitarra per el meu grup, no? Amb la meva parella, no? La José, pues ella canta i jo toco la guitarra, no? I bueno, també tinc una altra banda en la que toco la bateria, que ha sigut Metàtor, del Vallès, són de Ripollet.
0: Sí.
2: I nada, és més metal, més dur i tal. Però bueno. I Súria, que és la banda també actual de cançons pròpies. I bueno, una mica.
0: Sí, que
2: acústico de versions.
1: Cançons pròpies i reivindicatives.
2: I reivindicatives i protestes. Sí.
0: Aquesta és la de Súria.
2: Es tracten temes com la guerra civil.
1: Tema de la defensa dels animals, no menjar animals.
2: Sí.
1: I sobretot...
2: El maltrato, la violència de gènere,
1: Palestina.
2: Sí, una mica de tot. La verdad que en virtud estamos bastant en contra de tot lo establecido, del sistema.
1: Tot lo que és violència.
2: Tot lo que és violència, sí.
0: Clar.
2: Així és.
0: Clar, per tant, jo t'anava a preguntar, què t'aporta la música? Estic veient que la música t'aporta... Doncs...
2: Sí, la música és la meva vida.
1: Escolteu, que queden poquet minuts.
2: Sí,
1: a mi m'agradaria que el Pablo...
2: La cançó dura 30 segons, 15.
1: Toca.
0: Vinga, què ens toques? Què cantes?
2: Vull tocar una cançó del meu primer disc, que fa 3 anys que lo vas sacar, ¿no? Y bueno, fue una canción que salió así por una mica en la montaña y tal, ¿no? Y bueno, a ver qué tal,
1: Ya sabes que al micro ha de estar siempre a prop porque tú ya tienes experiencia en micros.
2: Sí, bueno, lo intento así. La feina ben feta no té fronteres. La feina ben feta no té fronteres. T'has quedat amb un pan de nas. T'has quedat amb un pan de nas. Carallot, canàpia.
1: Molt bé.
2: La primera cançó en català que vas sacar, no? Sacar si has dit així.
1: Treure.
2: I componer?
1: Composar.
2: Composar, no? Vas composar una cançó fa 3 anys.
1: Tu això ho fas molt bé, perquè per això tens la profe.
2: Però jo no canto.
1: I a qualsevol persona.
2: Canta la meva parella. Jo...
1: No, però bé.
2: Jo faig los coros a directe i tal.
0: Clar. Però això de la feina ben feta està bé, la feina ben feta.
2: Sí, perquè un amic meu me lo... No vas de dir a la feina, no?
0: Sí.
1: Clar. Doncs, me sap greu perquè estaria aquí, dedicaria tota una hora completa, precisament hauria estat el moment de dedicar aquesta hora completa, però bé, un altre dia. Doncs, Susana, Pablo, moltes gràcies per encantadíssima de que estiguis aquí
2: moltes
1: i que sigui la Susana que te hagi portat.
2: Moltes gràcies.
1: I doncs, bé, moltes gràcies.
2: I felicitats per el nou espai, no?, de Radio Caldes,
1: és
2: molt maco.
1: Molt bé, i així també avui has estat aquí al fòrum. Gràcies per, Susana, com sempre, per aquesta mirada tan clara, tan viva sobre la llengua. aquest espai endavant les atxes sempre ens demostra que la llengua és viva, que ens acompanya i que ens uneix. Gràcies a tots dos avui per fer-ho possible. I ara, doncs, res, hem de deixar, ho hem de deixar aquí perquè arriba el butlletí informatiu de la ràdio, però no marxeu, que de seguida tornem.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril, que s'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, uns 72 contractes més que en aquest any. Avui, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de compte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic o al telèfon de la Biblioteca de Caldes. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen avui les proves de les PAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat un 60 en total. Respecte als esports, el jove calderí Quim Ràfols ha fitxat pel Futbol Club Barcelona de futbol sala. 8 temporades després de deixar el planter del Barça i havent passat per Santa Coloma i Martorell, torna per jugar amb el Barça Atlètic. El jove futbolista de 21 anys assegura que es troba molt il·lusionat i que afronta un gran repte amb moltes ganes. Avui ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant el terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb uns 26 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: I ara sí, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum, una hora que avui dediquem plenament a fer poble i fer comunitat. Perquè si alguna cosa defineix Caldes és la seva xarxa de barris, d'entitats i de persones que treballen cada dia per millorar la vida col·lectiva. I avui ens acompanya una d'aquestes persones que hi està profundament connectada, Alina Dino, presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Saulot. Benvinguda de nou al fòrum.
2: Molt
1: perquè
2: bon dia,
1: avui,
2: gràcies.
1: Aquí pots venir com el que sigui, i a tu vull dir, te n'aprofitarem sempre, Alina.
2: Gràcies.
1: A mi, pots venir a una tertúlia. Per cert, aquesta tertúlia estava programada, però a vegades què passa? Normalment les tertúlies són els divendres, no? Però per motius de que jo sí he de tenir una entrevista i la tinc per aquest divendres, però a vegades diu, bueno, la passo el dijous i tens un munt de persones, ostres, i que és difícil, eh?
2: Sí, però nosaltres agraïs de que ens dongueu veu i sempre hi ha lloc per millorar i per parlar
1: i tant,
2: del poble.
1: I tant, en aquest cas parlarem de poble, parlarem de barri, parlarem de tot, però qualsevol problema que aquí en una tertúlia es toqui, és que tot això afecta a tothom.
2: A tothom.
1: Pot ser de fora, a veure, imagina't, la visita del Papa. Això també ens afecta a tots, vull dir, d'alguna manera. Pot ser també per el fet de gaudir-la, si vols, no? Pel fet de patir pel tema del trànsit, perquè també això s'ha tingut problemes.
2: Per la concentració de totes les forces de l'Estat en quant a la seguretat del Papa i deixar...
1: Sí, perquè no només era el Papa, són totes les personalitats que
2: correcte,
1: han vingut. No?
2: Correcte.
1: I clar,
2: Correcte.
1: Perquè moltes persones també diuen és que és això vol dir que aquesta persona tingui tanta poder com per...
2: Diu,
1: influència. No, és influència. Digo, sí que té influència, però és que no només és ell, és perquè aquí doncs, és un conjunt de personalitats doncs, que tant aquí com ho ha pogut passar a Madrid o com ho passarà avui a les Canàries, vull dir que perquè és aquesta visita que es va fent.
2: Jo, bueno, jo tinc la meva opinió i personal, totalment personal. Ens va bé això, aquests muntatges, aquestes visites, depèn amb qui parlis, és a dir, un taxista que avui al dematí ha estat amunt a les 6 del matí i m'ha dit que està encantat i que si ha de venir el Papa cada mes, doncs estupendo, perquè ell ha fet un munt de viatges de periodistes de no cap a l'aeroport
1: això ve a un
2: genera economia, correcte. Els locals d'allà del voltant que han tingut de donar dinars i sopars i a tot el que hi ha et diran que estupendo i després estem la resta.
1: Clar, la vida quotidiana que tu vas perquè sigui tens un
2: correcte
1: esdeveniment a Barcelona i resulta que aquell dia vas a Barcelona i per anar no hi ha cap problema, la tornada, imagines que has acabat tard, te'n vas a la parada de l'autobús a Tetuán, per exemple, que és al final l'autobús segalès, i després d'estar allà una estona, diu, que raro, no?, que aquí no hi hagi ningú, i si això eren quarts de deu, parlo, i al final se torna que hi ha un cartelet, però un cartelet que lo veus com molt junt, i te diu, parada anul·lada per la visita del Papa.
2: Bueno, jo tinc coneguts, amics de prop, que són conductors de Barcelona, que ja porten un mes amb ansietat pensant en aquestes jornades. Clar, això és depèn una mica a l'enfoc que li donem a aquesta visita. Si dius, ostres, gastar el que hem gastat en una cosa, que som un estat laic i que no, doncs potser no hauríem de promoure, si l'enfoquem com un evento capitalista de generar diners i de moure diners, doncs bueno, és com el concert de Bad Bunny o com el circuit de Montmeló, que també es col·lapsa, es col·lapsa en carreteres, es col·lapsa una mica tot, però clar, és que aquí hi ha un transfond més enllà d'un event econòmic. Que jo, la meva opinió, que pareix és només econòmic, hi ha part de gent que li dona un enfoc més enllà de... però realment és moure diners.
1: No, totalment.
2: No hi ha res més. Perquè, bueno, un discurs que podem fer tu, jo, qualsevol, que al final no hi, jo he sentit els discursos que ha fet puntuals i de més i no he sentit res que mogui sensibilitats ni que, vull dir,
1: perfecte.
2: Bueno...
1: És que la
2: soc laica,
1: veu...
2: és nou, es nota, no?
1: No, no, no, no, però estic... És que a vegades no, ara m'ha parat el micro.
2: Cap problema.
1: No me'n recordo de portar l'aigua. Bé.
2: És
1: el fet, no? Vull dir que pot ser no creient, és igual.
2: Sí.
1: Pot ser, però sí. També el discurs que s'ha fet és un discurs totalment acceptable. I a més, ho han dit moltes persones. Vull dir que no és... en el cas d'aquesta persona del Papa, no?
2: Sí.
1: Jo, 14, moltes persones, els que són més creients, diguem que el diu... Sí, diu el pare, el sant pare, no?
2: Sí.
1: Clar, vull dir, per mi és el Papa.
2: Sí, sí.
1: És una persona... Però sí que és veritat que el seu discurs és un discurs que ha estat molt obert i defensant el tema de la immigració.
2: Sí, però defensant... bueno, és teoria. Jo sempre m'espero d'un personatge tan influent que et doni una solució. Perquè això, va, això fer un discurs raonable, obert i de més, tornem a dir-ho, eh? Vull dir que jo crec que hi ha molta gent que té capacitat de fer aquest discurs, però una persona amb aquesta influència, jo sempre m'espero que deixi alguna cosa oberta, hi ha una solució sobre la taula. De dir, heu de tenir més empatia en la immigració, recordeu-vos que això dona força per tothom. Val, sí, molt bé. Com fem això? Com fem això? Sempre això és com una campanya política. Sobre paper, tot s'aguanta, perquè tot s'aguanta. Necessitem més vivendes, necessitem més integració, necessitem... Val, com es fa això? Quina és la solució perquè hi hagi pau i quina és la solució perquè no passi el que ha passat a Belgrad aquests dies? Horrible.
1: A Belfast.
2: Al Belfast, perdona.
1: Vull dir, horrible. Bueno, és una cosa... espantosa. Vull dir, és algo que a vegades jo penso, digo, mira, i si començo l'editorial amb aquesta temàtica, però justament és el que representa, això és l'extrema dreta, és violència, val? I bé, el que tu dius també tens tota la raó, que vull dir, es tracta de el discurs, però bé, si hi ha aquest discurs ho fa que estiguin, pues imagina't tu, com el que es planta cara al Trump o a qui sigui, el que passa que aquí també veus també la hipocresia, no? De que les persones que estan totalment en desacord d'això, no? I que estiguin presents...
2: Aplaudint.
1: Aplaudint, i a més, que dius tu... persones que estan tan a favor del Papa, no? Que lo defensen, són persones creients, etcètera,
2: sí.
1: I que lo han de veure o per la tele o estar allà apinyats amb la gent, no?
2: Sí.
1: En canvi, aquests energúmens, perquè jo sí. Te diré energúmens, no? Estan allà presents, donant-li la mà, etcètera, etcètera. Jo és que això... Ahí ja sí que no entro.
2: Per això ens tocarà un dia votar i dius, bueno, algú creu en aquesta classe política, en el que s'ha convertit la política en aquest país per votar amb consciència? És que cada dia anem més amb més desgana.
1: És que no
2: més...
1: només votaràs en consciència, és que estem veient les coses que aquesta consciència no existeix,
2: no,
1: i que votaran aquests...
2: Exacte. Exacte.
1: Pallassos, energúmens, tot el que vol, però que són persones que fan mal.
2: Manca la humanitat.
1: Uh-huh.
2: Manca la humanitat i això, per això jo aquesta visita, bueno...
1: Sí.
2: Jo vinc d'un país laic, però potser... més creient.
1: Home,
2: que Espanya.
1: Romania.
2: Som ortodox,
1: és...
2: i hi ha una creència, però una creència interna, de no fer mal al proper, d'ajudar el proper. I al meu país l'església està oberta tot el dia. El que necessita per anar a dormir a l'església no subvenciona amb cap cèntim de l'Estat, és a dir, tenen terres i l'han de treballar i fan, hi ha convents que fan com d'hotel, per dir-ho d'alguna manera, per treure fons, són cases d'acollida per dones maltractades, per infants, orfans, vull dir, hi ha un servei social darrere que et fa creure encara, o d'alguna manera. d'alguna manera, però jo em sento molt en no crec.
1: No, però, no. Però reconeixes precisament la diferència, no?
2: Sí.
1: Perquè veus que hi ha unes diferències, perquè si ho mirem aquí o aquí, no t'he dit només de Caldes, però no, no. L'església no està oberta ni molt menys totes les hores del dia, sinó no. Té uns horaris. O hi ha com una espècie d'hotel, no? Aquí, sí. Diguem, també, no? En el que diu hotel, perquè això només queda obert per a les persones que paguen, pues, estar allà un temps que sigui per fer, pues, estar tranquil, per estar una...
2: Un retiro espiritual.
1: Són retiro sí. però pagats.
2: Sí,
1: sí.
2: Sí, sempre.
1: Perquè quan s'ha necessitat, si hi ha persones que piquen a la porta perquè necessiten un espai, perquè no tenen casa, etc., aquestes persones no se les obre la porta.
2: Sabeu que a Saulons ens han fet una recollida per la Dana de València?
1: Mira, ens anirem ara cap aquí. Ens anirem ara al que toca.
2: Que... I jo he anat allà dos vegades, he anat en situ, he estat allà, i no he vist cap religiós.
1: Això...
2: I he estat a Catarroja i allà no he vist cap cometida de cap...
1: Home, sí que hi ha religioses, perquè a vegades no les trobes per el que són persones com tu i com jo. Vull dir que no,
2: però... Sí, però la gestió que hi havia en aquell moment
1: sí.
2: Es veia, perquè sí. Estàvem tots al carrer, no hi havia una altra manera de fer-lo. Només al carrer, tot ple de lodo, no hi havia... I es feien acampades... igual que militars, igual que acampades, on es portava les primeres necessitats i on es tractava la gent. Nosaltres hem estat per Nadal a un barri que estava molt a prop d'un col·legi de nens amb grans discapacitats. I hem donat, hem portat el que hem pogut, una mica d'il·lusió als nens d'allà, i quan hem vist la quantitat de nanos, adolescents amb necessitats molt especials i com s'ho gestionaven entre tots perquè aquests nanos no pateixin, tots han patit allà, tots, amb necessitat especial o sense, vull dir, això ha sigut un drama i tots han quedat tocats amb necessitat de psicòlegs, amb necessitat i per molt temps, però sobretot ells i les seves famílies totalment desemparats. Mm-hmm. Totalment desemparats, i allà ja no havia ningú. Si hi ha un nen normal o una persona adulta et fa por viure 3 setmanes a la foscor, que no hi hagi una lampareta a tot el carrer, i ja fa por perquè no estàs acostumat, imagineu-vos totes aquestes persones amb les necessitats especials, com s'han tingut de gestionar, on estaven tota aquesta gent. Al final, no, diuen que el moviment es demostra caminant.
1: No, però Alina, no estava tota aquesta gent, precisament tots els que formen part de la parafernàlia. Sí. Jo sí que t'asseguro que estaven
2: missioners, correcte.
1: Els que treballen amb el poble. Però aquests
2: no,
1: sí que hi eren.
2: Però els missioners no són els representants de...
1: No, aquests segurament tampoc podrien estar, però o potser sí que no, però no te'ls
2: no,
1: trobes
2: tampoc.
1: Perquè són els que treballen amb el poble. Vull dir, hi ha aquestes persones que la seva feina és superimportantíssima. A Barcelona mateix tens esglésies que allí sí que t'asseguro que està tot el dia les portes obertes.
2: I fan campanyes de menjar calenta a la gent del carrer.
1: I les persones no es queden al carrer, si no volen.
2: Correcte.
1: Si volen estar, perquè si no volen estar, clar, això ja
2: no,
1: està.
2: Correcte.
1: Però si no, allí tenen sempre la porta
2: correcte.
1: Oberta.
2: Però això és un altre ventent de l'església.
1: És la part...
2: No són els clèrics, no són els de dalt, no són els cures, són els missioners.
1: Exacte.
2: Que realment són voluntaris, com la majoria, com la resta que ens agrada treballar amb la gent. Correcte.
1: Doncs bé, a veure si la veu se me posa avui bé, que no sé què passa. Doncs, Alina... ens hem ficat, però és que és el que diem, no? Que qualsevol tema és important, perquè qualsevol tema, sobretot aquest tema és del que hem parlat, de fet afecta a tothom.
2: Sí.
1: Avui per això es tracta de fer poble, no? De fer comunitat, però és que això també és fer poble, perquè és una manera de pensar, no? És una manera que al cap i a la fi no trobem casos com aquests, persones que estiguin al carrer, que no tinguin una llar, etcètera, com podem trobar a Barcelona, aquí a Caldes, afortunadament no hi ha respecte, però sí que hi ha persones que hi ha famílies que no tenen res o que cada setmana doncs, han d'anar a buscar els aliments al rebost. I sí, són moltes famílies
2: moltes.
1: Que tenen aquesta necessitat. També és veritat que es té en compte perquè les persones no estiguin al carrer i es disposen doncs, a aquests espais, no són suficients, no? O fins i tot doncs, s'hi ha mantingut famílies que realment ho han necessitat, doncs, que s'hi han ocupat un habitatge d'una manera necessària, doncs, se'ls permet també.
2: Jo, abans d'entrar aquí, just abans, que m'has vist parlar per telèfon,
1: sí,
2: sabeu que la ventada d'aquest començament d'any a Saulons hem tingut danys molt importants i hi ha una família que han quedat sense vivenda, amb nens, amb discapacitat, amb animals, i han quedat sense vivenda. L'assegurança no es fa càrrec i, evidentment...
1: Però a causa de la ventada?
2: Sí, perquè s'ha caigut un arbre molt gran, que en alguna ocasió havien demanat permís per poder talar-lo, i això ha acabat una tragèdia.
1: Tragèdia de la casa. Afortunadament a la família no li ha passat.
2: El pare i el fill amb discapacitat hi eren dins de casa, danys físic no, però danys psicològics. Ahir estava parlant amb ell i té malsons, no s'atreveix
1: a tornar. Malaltia, eh?
2: No s'atreveix a tornar a entrar, a part que no es pot. No sé si algú sap on viuen i com viuen i quina solució se'ls ha donat a nivell comunitari a aquests senyors.
1: Sap greu, però no ho sabem.
2: Una.
1: No ho sabem.
2: Cap ni una.
1: En aquest cas, tu, com a persona responsable, sí que ho saps.
2: Sí.
1: I de quina manera s'ha pogut ajudar aquesta família?
2: Bueno, la comunitat ens estem movent ara mateix. Els veïns, que de fet la senyora m'ha trucat i em diu, ostres, Cais, que jo no coneixia ningú perquè treballaven fora, estaven tot el dia fora treballant, els fills estudiaven fora, per un tema també d'una escola amb necessitats, amb un servei cap a la necessitat i cap a la discapacitat important que aquí no han trobat i han tingut d'apuntar-lo a Barcelona. Llavors diu, no ho entenc. M'ha dit la meva parella que ens voleu ajudar i em sona estrany. Imagina.
1: Ostres, clar, que em vulguin ajudar, no?
2: Clar, em sona estrany que em vulgui ajudar, perquè, diu, clar, jo només per tant tinc de demanar un permís i a mi em cobraran el permís i aquest permís és molt car. Jo crec que una persona en una situació com aquesta, que menys que poder ajudar en aquest sentit, de no cobrar-li la desgràcia.
1: Clar.
2: No cobrar la desgràcia.
1: Home,
2: és una desgràcia, eh?
1: Perquè si ha caigut un arbre, aquest arbre estava dins de casa seva?
2: O sí.
1: Val.
2: Aquest arbre estava dins de casa seva. Però aquest arbre s'ha demanat durant els anys, en diverses ocasions, permís per poder talar-lo. Perquè ja es veia que passava que podia causar dany. Però aquí tenim un problema normatiu. I això depèn de nosaltres, del poble. Que potser això ens ho hauríem de mirar.
1: O sigui que aquí hi ha feina. De moment,
2: molta feina.
1: Hi ha aquesta família, perquè el continuo interessant, des de tot aquest temps, on està? Si no pot entrar a la casa, de quina manera està acollida? Vull dir, o té un lloc on poder estar?
2: Bueno, estan separats, el nucli familiar, perquè no... ningú podia acollir a tots quatre, i estan visquent una casa de pares, altra casa d'un amic, una altra casa d'un altre familiar, i
1: però
2: estan repartits.
1: Dintre del mateix, dels mateixos saulons?
2: No.
1: Diguem, temes familiars.
2: Correcte,
1: sí.
2: Correcte. Tenim un veí que ha agafat en acollida un dels animals... Per ajudar cadascú,
1: sí,
2: com podem, donada la situació.
1: I el tema de la casa, com es podrà solucionar?
2: Bueno, això estem mirant tècnics, estem mirant valorar com es pot fer, què es pot fer, i perquè vegis una mica...
1: Sí, sí, sí. A l'estat, d'unidó, com ha quedat. És que ha trencat totalment. O sigui, és la imatge que em passa la Lina, no?
2: Sí.
1: De la casa, com ha quedat trencada, senzillament, perquè és un arbre enorme, vamos.
2: Correcte.
1: Aquest...
2: Correcte. Correcte.
1: Doncs...
2: Correcte. Jo crec que si volem fer feina, podem fer-la.
1: Clar.
2: Jo crec que sí.
1: I tant, i tant. Vull dir, aquí a través, suposo que aquí és una part teva, no? Com a presidenta de l'Associació de Veïns, del lloc on s'està vivint aquestes persones, és qui està, mous d'alguna manera els fils?
2: Ha sigut...
1: Els fills dels...
2: Bueno, sí, que, bueno, ens coordinem entre tots, però la veritat que això és petició del veïnat de passar cada dia per allà i de dir, bueno, de debò que no podem ajudar aquesta gent? De debò que no podem fer res per ajudar aquesta gent? Això et mou. Nosaltres passem tots per allà cada dia. Ho veus? Et pots imaginar, mai comparar, però pots imaginar una mica pel que estan passant.
1: Oh, i tant.
2: Et pots imaginar. Llavors, intentem, almenys ho intentem, que no quedi per no lluitar-lo, no? Que no quedi per no intentar-lo. Però tu no pots passar per allà i tancar els ulls, que això ens pot passar qualsevol dia. I tinc la sort, i per això m'estimo molt el meu barri, que tinc molt bona gent.
1: No, evidentment. Quantes, mira, ara me ve al cap, quantes famílies viviu al... Si tens...
2: 250 cases.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, 250 cases. Tu...
2: Cases.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. Som el barri limítrof, el més petit, per això, de Caldes.
1: Sí, el que és Aulon és més petit, per exemple, que Fonts dels Enamorats,
2: sí,
1: que el Camp Valls, o que...
2: Molt més petit.
1: O que el Farell.
2: Sí, som molt més petits nosaltres.
1: Potser per això també esteu més units.
2: Sí, sí, jo crec que sí. Més a prop, més ens veiem cada dia, no? També tinc de dir que també som els que portem més temps en una zona comunitària com el local social i les pistes, que això ajuda molt a fer comunitat.
1: Sí.
2: El roce hace el cariño, doncs això la veritat que és cert. Llavors són molts anys de coincidir, de xerrar, d'explicar coses. Aquí el centre és com un centre de teràpies, al final cadascú arriba allà i explica el seu i va traient temes, o sigui, i va traient tertúlia. I això fa barri, això fa comunitat, això no es pot perdre.
1: El centre social és el centre que teniu allí i és el lloc de...
2: On reunió.
1: Teniu reunions.
2: Reunió, clar.
1: Que
2: clar.
1: No són reunions de dir assemblees, no.
2: No,
1: són reunions de, a lo millor, de trobar-vos, fer a lo millor...
2: Correcte.
1: Jo no ho sé si hi ha la possibilitat que diu, mira, pues fent la cerveseta o el cafè,
2: sí,
1: senzillament el cafè,
2: sí,
1: no? Fent
2: sí.
1: el cafè allà i...
2: I cadascú diu la seva... És que si tu no obres debat i no obres tertúlia i no parles amb la gent, és molt difícil sortir de les teves necessitats, del teu... no? Del
1: sí.
2: teu... De la teva
1: del
2: bombolla.
1: Teu espai, exacte,
2: correcte.
1: Del teu espai.
2: I et obre molt la ment. I t'obre molt les necessitats que va tenint cadascú. Potser tu no estàs passant necessitats i tens feina i no passa res i penses que tothom està igual. Però, a canvi, si parles amb els teus veïns i amb els teus amics d'allà i et comenta, ostres, a mi m'ha passat això, a tu t'ha passat l'altre, a mi m'ha arribat, t'enteres de moltes coses.
1: I a més, sobretot perquè 250 famílies cases, segur que alguna, al millor te trobes que hi ha una persona sola, i aquesta persona
2: Correcte.
1: És una persona gran, que és una manera també de sentir-se acompanyada.
2: Totalment.
1: Vull dir que
2: Totalment.
1: El fet de que vosaltres esteu al cas, no sé
2: Totalment.
1: si això passa, o aquesta persona, si està bé, doncs anirà assíduament al centre, perquè és una manera
2: és
1: de sentir-se acompanyada.
2: És que tenim un senyor que està amb la seva senyora i es fan companyia, però la seva senyora no es troba bé. Llavors ell necessita aquell espai de la tarda d'anar allà a fer el cafetó, xerrar una mica amb els veïns per sortir de la rutina del dia a dia.
1: Clar.
2: És que mentalment es necessita.
1: Clar.
2: Mentalment es necessita. Després tenim tres senyores que també durant el dia doncs, fan les seves coses i de més, però a les tardes venen a jugar les cartes allà i a fer la xarxa amb els veïns i a explicar-se coses, no? Perquè els fills estan lluny, treballen i estan lluny. És molt important.
1: No,
2: és... També el tenim com a centre de refugi climàtic, Comença l'estiu.
1: I fa molta calor i allí hi ha aire condicionat i pot estar...
2: Hi ha un aire condicionat que l'any passat vam renovar i vam posar un nou dels fons de l'associació i, bueno, és un refugi climàtic com Déu mana ara i bueno, la gent pot anar ja a fer de refugi climàtic.
1: O sigui, és un centre veïnal, vull dir, un centre que, en el que ho feu servir cada dia, que no és això sí. que és com...
2: Obrir només per una activitat en concret, no.
1: Que imagina't, una biblioteca, no? Que no
2: sí.
1: és el mateix, però... Potser sí, també és el
2: sí.
1: mateix, perquè igual teniu allí...
2: Tenim biblioteca, eh?
1: Teniu biblioteca,
2: nostra, sí.
1: I una pregunta, ja que teniu biblioteca, també accepteu que us portin
2: sí,
1: llibres?
2: Sí, sí, sí.
1: Ho tindré en compte.
2: Sí, sí. Nosaltres, per això, de fet, estem a totes les fires de Sant Jordi amb un material important per les donacions dels nostres veïns.
1: O sigui, els vostres veïns us dona i vosaltres, per Sant Jordi, què feu? Porteu per
2: Bueno, alguns ens guardem i els altres els fem servir per treure fons, per Exacte. Més coses.
1: Vull dir que és una manera també de col·laborar a les activitats de Sant Jordi.
2: Sí, sí.
1: Vull dir
2: que està i a reciclar, a reutilitzar.
1: I reutilitzar.
2: Els llibres no es poden llençar, sisplau, mai, que ningú mai. Llenci llibres.
1: Mai, sí. No, no, ho tindré en compte, perquè és que a les biblioteques estan tan col·lapsades de llibres que és un
2: no
1: lloc que no accepten. No? Hi ha algun altre espai, com és Cooperativa 70, que ho accepten, però...
2: De mica en mica.
1: De mica en mica.
2: Correcte.
1: Clar, vull dir que i fins i tot en alguna ocasió... Bueno, ara sí també està posat en marxa el Tot Manta, en la sí, qual cosa sí. també és una altra manera.
2: El Tot Nou.
1: El Tot Nou.
2: Que la Marga es matarà.
1: Sí. Sí, sí, el Tot Nou, que és una altra manera també doncs, de deixar els llibres, de portar-los, deixar-los allà.
2: I que fan una gran feina, eh?
1: I tant, i tant.
2: Fan una gran feina.
1: El Tot Nou, com sí, continua sí. la feina que tenia, sí. que és de tot, sobretot sí. roba... Sí. Allí trobaràs de tot. Hi ha pagant algo simbòlic.
2: Sí,
1: des
2: sí.
1: d'un euro, vull dir, poqueta sí. cosa més. Vull dir que, sí. que això també val la pena.
2: I tant.
1: Vull dir,
2: i tant.
1: Perquè no sovint no tothom pot anar-se a buscar. Però vinga, anem a temes. Per exemple, barri.
2: Sí.
1: Ja m'has parlat d'una part important, el tema d'aquesta casa, del tema de com es viu el veïnat a través d'aquesta part empàtica que teniu vosaltres de treballar, no? De manera comunitària. Aquí sí que és comunitat. Sí. ¿Vale? Doncs, però ara, per exemple, activitats. O què? Perquè qui
2: bé, activitats.
1: No sé si vols començar per les activitats que venen o per les necessitats més urgents. Per on vols començar?
2: Bueno, hi ha una activitat que tenim programada pel juliol que neix d'una necessitat, que és una festa, no vull dir-li alternativa, perquè no volem que sigui una alternativa, bueno, sí, volem que sigui una alternativa pel públic a la que està dirigida, però volem que sigui fixa, que és una festa per les discapacitats.
1: Molt bé.
2: En conjunt amb Apropa. D'aquí neix la col·laboració, com vam parlar amb ells, de quina manera podríem ajudar al tenir les pistes i al tenir el parc que tenim al barri, nosaltres rebrem molta gent i molta gent de Caldes i dels voltants, molta gent de Sant Feliu, molta gent de Bigues i cada cop hi ha més joves i nens amb necessitats especials.
1: Mm-hmm.
2: I allà trobem un espai tranquil perquè no tenim la mateixa, evidentment, la mateixa afluència que qualsevol altre parc de Caldes o de centres de poble i es mereixen també una festa adaptada
1: mm-hmm.
2: per ells amb un espai amb baix soroll, amb incorporar-los a les activitats i a la preparació. Tenim a Rubén de DJ.
1: Uh-huh.
2: DJ Broma farà de DJ per aquesta festa.
1: Quin és el Rubén? El teu fill?
2: No. Rubén és de Pident.
1: Vale.
2: I...
1: Ai, no, el Rubén. Ja.
2: Sí.
1: El Rubén La Fuente.
2: Sí, sí. Bueno, nosaltres, evidentment, ara estem aprenent, ens estan ensenyant com tractar tot això, estem adaptant els espais, que hi hagi un accés amb cadires de rodes, que hi hagi un accés per minusvalia visual, que, bueno, doncs ho estem adaptant tot. Està programat pel 25 de juliol.
1: El 25 de juliol. Està molt bé, perquè ja ha passat l'escaldàrium, per tant,
2: correcte.
1: No trepitja, ni trepitgeu, ni us trepitgen. Vull dir, perquè
2: correcte.
1: A vegades s'han de tenir en compte aquestes dates. És època també de calor,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però també hem estat valorant, si fer-lo dins del marc de l'Escaldàrium. Perquè l'Escaldàrium fins ara era un dissabte.
1: Sí,
2: com a molt, divendres un dissabte. Ara abarca molt del mes de juliol. I just aquestes persones potser no són un públic per un Escaldàrium. Necessiten tenir una alternativa.
1: Clar.
2: I hem estat valorant si fer-lo, però per un tema de material, perquè sí que necessitem de l'Ajuntament de Caldes que ens ajudi amb material, enteníem que si demanàvem per les mateixes èpoques, doncs potser no ens podrien ajudar.
1: Clar, exacte. En aquest, al respecte és quasi millor. Però també la tranquil·litat per altra banda, no? Perquè no és el mateix, tot i que el dia més fort de l'Escaldarín, ja saben quan sí. és, no? Que és el dia de la festa del foc i de l'aigua, el dissabte, doncs això no canviarà. La resta d'activitats, però també comporta que hi hagi molt de públic, i aquí és també una mica, podríem dir, contradit al que se necessita, no? Des d'aquesta part, com més tranquil·litat.
2: Correcte.
1: Això, per això del fet d'establir una data dins de lo que és l'estiu, 25, abans de l'agost.
2: Correcte, que hi ha molta gent que marxa que tenen vacances planejades. Correcte.
1: Vull dir que aquesta seria una gran activitat, ¿vale? Activitat.
2: Nosaltres tenim moltes ganes.
1: Sí.
2: Moltes ganes de donar-lo a conèixer, de que realment se sentin a gust, de fer-lo bé, que esperem, tornem a dir-ho, ens estem, bueno, estem aprenent, aprenent en aquest sentit.
1: No sé si vols continuar amb més activitat o primer passem a la part, podríem dir, bueno, incòmoda, no, la realitat, no? De les necessitats més urgents, i sobretot ara també que arriba l'estiu. I aquestes necessitats també acostumen, per exemple, tema de, no sé com, si això ja ha canviat una mica, ha millorat el control de focs, vull dir, pel tema...
2: Seguim sense informació. De fet, diria que aquest any toca repàs de la franja de seguretat. S'ha de fer cada 2 anys. No em consta que s'hagi començat. Que fins ara hem estat, o la gent, i mentalment et quedes com més tranquil quan passes un mes de pluja i ens oblidem que això d'un dia a l'altre, avui estem a 20 i pico, el diumenge marquen ja 30 tants graus. Això s'asseca de seguida, no?
1: És que això... tenim un temps molt, molt estrany, no? Vull dir, he tingut uns dies que dius tu, un dia ja està aquí la calor de marxa. Afortunadament, no? De cop i volta plou, no? I baixen les temperatures. Estem ara precisament gaudint d'uns dies tranquils, no? També sí, pel que sí. fa a la temperatura.
2: Sí, sí.
1: Però això normalment al juliol no acostuma a passar, ni a l'agost.
2: Correcte. Bueno, a finals de juny ja no acostuma. Els meteoròlegs avisen de canvis importants a nivell climatològic i que faran una coletada cap aquí. Llavors, no sé, anem a veure com per on sortirem. Què s'està fent ara mateix a Saulons? Ara mateix a Saulons s'està canviant i reforçant una part de la xarxa d'aigües. Perquè els hidrants que necessiten els bombers en cas de foc no tenien pressió. Eren molts vells. No hi havia pressió d'aigua, és a dir, en un moment donat que surti un petit foc i depèn com, a la zona alta de Saulons no hi ha pressió. Per ni a nivell particular, de dir, bueno, vaig a ofegar-lo o vaig a fer alguna cosa, no? I s'està canviant una bona part de la xarxa d'aigües. Nosaltres hem demanat aquesta setmana, que no sé si encara, com es fa la instància, no?, per via telemàtica, fins que arriba el document, fins que arriba el departament i fins que assumirem, no sé si ha arribat, potser que encara no, els veïns tenien un cert neguit sobre com s'estan executant les obres i hem demanat, doncs, el projecte tècnic perquè estiguin més tranquils i que vegin que tot s'està fent com s'ha de fer. Què ens hem trobat? Cal aixecar ara i treure les tuberies antigues. Hem pogut tenir una visió directa de per on passa l'aigua que ens arriba a casa per beure.
1: I per on passa?
2: Doncs per uns tubos, jo diria...
1: Canonades, no?
2: Unes canonades... bueno, jo t'ensenyaré unes fotos i a veure si et sembla que això s'ha de quedar igual. Per qui passa l'aigua?
1: Oh, carai.
2: Que t'arriba a casa.
1: Està totalment...
2: Oxidada,
1: sí.
2: El projecte és fer el canvi més urgent per tenir més pressió, per canviar... els equips de pressió i sobretot els hidrants, però no abarca tot el barri. No abarca, és enfocat això. Llavors, la resta, què fem?
1: Clar, és feina.
2: Sí, sí, hi ha feina.
1: Feina d'estar a l'administració dia rere dia, no?
2: Totalment. Però que no ens oblidem que nosaltres som ciutadans,
1: Com tothom.
2: Podem estar dia altres dia, però potser no és la nostra feina.
1: Clar. No, no.
2: I menys l'obligació. Perquè a vegades reps, no?, com contestacions de, bueno, és que d'això no hi ha una instància. Bueno, jo puc fer una instància o puc fer una incidència per advertir d'algo puntual, de potser un puesto que normalment no es passa, no? Però no és la meva obligació. Mm-hmm. Perquè no és obligació. Que això s'ha de deixar molt clar, eh? De on estem cadascú.
1: A veure, vosaltres, com teniu el fet d'estar en una entitat, no?, associació de veïns, en aquest cas, teniu la feina que representa, però no deixa de ser una feina voluntària, clar.
2: Sí.
1: Vaja, ahí està el tema. El que passa que us fiqueu i, evidentment, no pots, des del teu punt de vista, no pots deixar passar això. Vull dir, això és una cosa personal.
2: Sí, home, perquè vius allà, clar. És la teva comunitat més directa. Però és que, a més, crec que són coses urgents, no? És a dir, no, una cosa és que es demanin, no sé, arranjaments florals perquè quedi més bonic o coses d'aquest índole.
1: Sí, que però necessites l'espai verd, que estigui més complet.
2: Correcte,
1: més
2: o que vulgui un parc amb 50 unitats més. No, estem parlant de coses força urgents.
1: Que són
2: força
1: com,
2: urgents.
1: Com aquesta poder beure aigua amb tranquil·litat, no?
2: Correcte, correcte.
1: I una cosa, perquè ara el que tenim més a prop és Sant Joan.
2: Sí.
1: Estem en Sant Joan.
2: Sí.
1: Això, per una banda, genera activitat. Per altra banda, també hi ha perill o risc, no? Com podem... Com a risc és el tema de que no es produïssin a través de, pues, dels petards i tota aquesta cosa, pues, que no hi hagin incendis. Això, per una banda. Prevenir-los, prevenció per una banda, i per l'altra quines activitats també doncs, es queden des de l'entitat teniu previst de fer, no sé si a través de fer alguna revetlla popular, no?, i aprofitant l'espai que teniu, no?, del centre social.
2: Es farà una petita revetlla, i dic una petita, intentem cada vegada que l'hora de començament i de tancament sigui més cap a la tarda que no pas a la nit, perquè ens hem trobat que, per molt que facis hincapié de la perillositat dels espais, tenim una pista que acompanya com per no generar risc, si ho fas bé, val? Però ens hem trobat que a certes hores la gent no té consciència. No té consciència. Llavors, qualsevol activitat és sota la supervisió i responsabilitat directa de l'associació de veïns que jo represento i que jo tinc d'avalar amb el meu DNI.
1: Clar.
2: I per mi els últims anys ha sigut com una baralla i un desgast enorme que hem dit prou. Si no s'enté, no s'enté, i llavors evitarem i no farem perquè no s'arribi a aquest punt. És més important evitar desgràcies que no celebrar, depèn de quina manera.
1: Clar.
2: No? Hem intentat i estem intentant donar una alternativa. En canvi de foc, amb fum de colors, que fa un efecte molt xulo.
1: Però no crema.
2: No hi ha crema.
1: I sobretot tant...
2: I ho pot gaudir tothom.
1: La canalla i els adults.
2: La canalla, els adults,
1: el jovent,
2: discapacitats, animalots, sí. Vull dir que aquí entrem tots.
1: Sí.
2: Aquí entrem tots.
1: Els animals també, perquè és molt important, justament, és un dia dels que més pateixen.
2: Correcte, correcte. Llavors, per part nostra, ho farem d'aquesta manera alternativa. El que faci després cada veí a casa seva, però també trauré un altre tema. Parlant d'això, del foc, de la revetlla i de... Saulons comprèn des del Bosc del Farell fins al pont de la Font dels Enamorats. Tenim una part per sota de la carretera, de la C-59, i són veïns de Saulons. I tenen molt a prop una zona d'oci amb llicència on sí que es fan celebracions i hem fet instàncies i hem tingut mediació de que fan servir bengales al mig del bosc.
1: Carai.
2: I no ens hem sortit. I ara estem a l'època, tornem a l'època, amb un soroll brutal, i amb tot aquest risc hi tornem a l'època de bodes, batejos, comunions i celebracions. Allà ho deixo, que els, veïns, sí. Els meus veïns del carrer de baix estan, pobrets, patint-lo molt.
1: Carai.
2: Molt.
1: Alina, o sigui, això és, queda una mica la part positiva, la part de lo que és una festa, no? Quins projectes us agradaria impulsar si tinguéssiu més recursos des de l'Associació de Veïns? Dins del barri, no?
2: Que depèn de...
1: No sé si tu ja tens pensat en projectes que es podrien impulsar si els recursos
2: poguessin... Depèn dels recursos. Començaríem per fer un camí peatonal de Saulons a Caldes. Però no sé si...
1: Una cosa tan bàsica.
2: Si alguna vegada arribaríem a tenir aquests recursos. Això seria... Bueno, jo crec que els meus veïns estan tots conformes, que per nosaltres és primordial. Aquest projecte és primordial.
1: Home, és que això, no sé si tu has passat per poblacions com és Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses,
2: sí.
1: Han fet aquest espai de camí que passa.
2: A Lliçà d'Amunt el tenim al costat. Castellcir té el camí fins a Castellterçol.
1: Clar.
2: Igual, sí.
1: No, aquí a Caldes hi ha un, no, que és aquell que te connecta des de Torre Marimón, etcètera, no?
2: Correcte.
1: Però, clar, vull dir, algo així, que seria ideal per vosaltres.
2: Per nosaltres és bàsic.
1: Perquè seria passar camí totalment on passés les persones, sense cotxes, bicicleta sí, clar. Vull dir, això
2: correcte.
1: No pots evitar-lo.
2: Solucionaria tantes coses... A nivell de mobilitat, a nivell... És que hi ha tant aquí, vull dir que el tema camí per nosaltres hi ha tant... acaben de sortir les llistes de les matrícules, de les escoles, dels instituts i de conciliar aquest poble. Les famílies que tenen més d'un fill, que un està a una punta del poble, l'altre a l'altra punta del poble, visquent a una urbanització en aquest poble, amb els horaris que tenim d'autobús, que mai se sap si pas

0: camina de costat i invadeixen la calçada.
1: I una pregunta.
0: I hi ha unes curves allà, eh?
1: I tant. I una pregunta. Fer aquest camí,
0: sí,
1: tan... Creus que tan ha de costar? És a dir,
0: no, hi ha un pressupost. Existeix el pressupost.
1: I el pressupost, de quin pressupost estem parlant?
0: Hi ha dos trams. Val? Hi ha un tram que és arribar o empalmar amb el camí del Pasqualet i pujar fins a la primera entrada dels Saulons, que no sé si aquest arribava cap a 180-190, perquè clar, el pressupost està fet de fa un temps, llavors potser ara hem d'actualitzar una mica. I després, des de la primera entrada fins a la següent entrada, per donar també servei als veïns de la Font dels Enamorats, gairebé el mateix, 130-140, vull dir que en total eren 320, una cosa així,
1: de 320.000 euros.
0: Correcte.
1: Però
0: hem intentat donar unes alternatives, de dir, si arriba fins a la primera entrada, per arribar a la següent, potser al carrer del costat de la carretera, que hi han d'accedir els veïns que hi viuen allà, la resta tenim alternativa per sortir de la urbanització, no cal passar per allà, fer una pintada terra en prioritat per vianant i perquè tenim voreres, però clar, hi han companyies elèctriques i de telefonia que posen els pals al mig de la vorera, llavors la vorera no són transitables.
1: Clar.
0: Uh-huh. A que no els hi passa res, uh-huh, per posar els pals per on els hi doni la gana.
1: Uh-huh.
0: Llavors la gent ha de baixar a la vorera i s'ha de fer perquè si no ho tindríem solucionat,
1: no,
0: això.
1: És que seria el camí veïnal, és una cosa que és diferent, te convida a caminar, te convida a fer el sport.
0: Salut.
1: Salut.
0: Salut, no contaminació.
1: No risc. Correcte. Vull dir que és tot. El pressupost tampoc és un pressupost, tonteria que es faci.
0: Desencallaríem tant el poble la quantitat de cotxes.
1: Perquè entraria aquí general, com és una, està, diguem,
0: hi ha tres trams.
1: Però podria entrar Generalitat,
0: Diputació i
1: Ajuntament.
0: És que hi ha tres trams. Clar. Des del Pasqualet pujant fins a la carretera és Diputació, hi ha un trosset de carretera, un giro, que això és Generalitat, i el carrer intern de Saulons, això és Ajuntament.
1: Uh-huh.
0: Estan les tres entitats aquí.
1: Per això dic que tampoc és el que... El pressupost, si tu mires, tampoc és tant. Clar, hi ha d'altres obres que se l'emporten tot.
0: És més. Diria que fa 20 anys que es va fer l'arreglament del desviu que tenim per entrar a la Font dels Enamorats i accedir des de la part, no?, des de Sant Feliu cap a Saulons, que nosaltres teníem la mateixa entrada que a Can Baix, i això es va solventar. En aquell projecte ja hi havia un camí que es tenia d'executar.
1: Uh-huh.
0: I no s'ha executat.
1: Veus? Doncs mira, aquest seria una necessitat. Més que un projecte, o sigui, és el que vulgueu, el que vosaltres voleu, no? Però és una necessitat total.
0: Sí, perquè totes les activitats i tot l'esforç que tu fas per muntar activitats i per crear projectes al barri, tornem a dir, som el barri més petit. Llavors, la gent del poble no pot pujar.
1: Uh-huh.
0: De fet, aquesta activitat del dia 25, clar, hi ha col·lectius que em comenten, i com pugem, com arribem a Saulons?
1: Clar.
0: Com arribem a Saulons? Quin és el mitjà per arribar un dissabte a Saulons? Perquè no hi ha servei de microbús.
1: Uh-huh.
0: Com arribem? Tenint un camí... podem arribar.
1: I tant.
0: Perquè no és ja...
1: Un
0: no
1: quilòmetre
0: és
1: un... i mig,
0: clar,
1: representa com a molt 20 minuts. No,
0: correcte.
1: No, sí.
0: Llavors,
1: a pas normal, eh?
0: Llavors, seríem poble
1: sí,
0: i tot aquell espai que hem lluitat tant per tenir-lo bonic, per tenir-lo conservat i per tenir-lo bé, realment el podríem fer servir tot el poble.
1: Mm-hmm.
0: No només a la teoria, sinó que a la pràctica...
1: Uh-huh.
0: A la pràctica es podria fer perfectament.
1: Uh-huh.
0: Tenim una pista esportiva brutal.
1: Lina, és que jo vaig avançant, perquè si no sempre
0: sí,
1: ens quedem sense temps. No? Vaig avançant i ara passem a la taula de connexió veïnal, perquè ara la portem bastant temps oblidada, aquesta taula. Com està el tema? Perquè és que ja dic, va tenir un principi... En un principi havia... com el boom, no?, que es
0: sí,
1: parlava contínuament d'activitats, reunions, de
0: sí,
1: manifestacions, bueno, més que manifestació, donar visibilitat a aquesta taula davant de l'Ajuntament, amb propostes, etc. I és que ara està com molt...
0: Bueno, hi ha
1: molt...
0: hagut...
1: callada.
0: Hi ha hagut molts canvis.

0: cada barri toca renovació, renovació de juntes, renovació de projectes, i fins que no engeguin cadascú és més complexa.
1: Clar.
0: Ja. Fins que, però igualment segueix la taula de connexió, seguim posant en comú la problemàtica de cada barri, de cada puesto, i seguim en contacte.
1: Jo ara treuria dos temes, perquè són temes que per la taula és ideal, perquè de fet afecta a tot el poble, afecta a tots els barris,
0: sí.
1: No?
0: Sí,
1: i a totes les persones que fan servir aquestes, per exemple, deixalleria. Que el respecte, tu què saps, no? Vull dir, sabem que la empresa, doncs, pel que sigui, ha fet fallida o ha marxat, vull dir, fa un temps bastant, doncs, que el servei de deixalleria, doncs, no.
0: A mi m'han arribat veus, no ho tinc clar. És a dir, jo espero que el nostre consistori ens ho confirmi, perquè no ho tinc clar. No podem donar per fet algú que t'arriba d'una manera no oficial, no? Però sí que passo cada dia per allà, per feina, i fa molt de temps que no hi ha ningú treballant.
1: No bastant. Allà.
0: I no s'avança, llavors hi havia un plaç, llavors hi havia una modificació de tarifes i uns trams que s'han d'aplicar perquè estan aprovats per aquest any, i no sabem com es farà tot això. Encara no han arribat tampoc els contenidors intel·ligents. Llavors ara tenim una taxa fixa, no? 198 euros per vivenda.
1: Sí, per habitatge.
0: Per habitatge. I a partir d'aquí hi havia unes franges. Com fem? No
1: clar.
0: Ho sé.
1: Clar, el tema de la deixalleria és que és molt important, perquè, a veure, a casa hi ha moltes... a veure, sí que hi ha més deixalleries. Vull dir, si aquesta no,
0: sí.
1: No, i tu tens necessitat, vas a una altra i ho deixes, no? Sobretot quan és material que t'està ocupant espai i és perillós, no? I només tens aquesta possibilitat de... A veure... va també en la consciència de la persona i el civisme,
0: no,
1: perquè a vegades aquest tipus de coses que jo t'he dit te lo trobes al costat del contenidor de deixalles, però...
0: i les possibilitats d'arribar allà
1: també.
0: Estem
1: aquí,
0: en un impàs
1: tenint aquest espai de la deixalleria que és proper.
0: Nosaltres estàvem comentant just això amb els regidors, de dir, estem en un any de comprovació de com funciona, de com funciona tenir orgànic i rebuig de nou al barri i de més, i tornem a fer de vigilància. Tornem a tenir de passar fotos, si és del barri, si és de fora del barri, deixen bateries, deixa que nosaltres ara per circulació tenim una entrada i sortida de molta gent que no són del barri. Ahir mateix jo baixant al poble em trobo un cotxe que entenc que venia de direcció Sant Feliu, que s'ha ficat pel costat per arribar als contenidors de baix, i a sobre que hi ha un carrer que baixa amb el cotxe creuat, uns senyors amb una certa edat, i aquí senyors no són del barri, perquè en el barri ens coneixem tots, i aquí senyors no són del barri. No podem fer de vigilància. Llavors, les dades que sortiran d'aquest any de prova sense tenir la deixalleria oberta no seran reals.
1: Clar.
0: No seran reals, perquè nosaltres no generem això. I bueno, hi ha dades anteriors del porta a porta i com portem el barri, hem tingut el barri força, jo crec que força net i força bé cuidat, excepte els contenidors que estan a la carretera on es llencen les coses des del cotxe.
1: Sí.
0: Hem tingut conflictes,
1: però
0: amb els que venien de fora, tot.
1: Ja.
0: Després ve la possibilitat d'arribar a la deixalleria. No tothom té un cotxe o un vehicle amb unes mides per poder portar, depèn què, sí que hi ha un servei de voluminosos, però està molt enfocat a electrodomèstic i mobles. Però hi ha més coses, hi ha moltes més coses que generem. Un tros de plàstic de ferro que has tingut a casa, que això s'ha de portar a la deixalleria.
1: No
0: tothom té. Llavors, un dels projectes amb diners, que això també s'ha valorat al barri, era agafar i tenir com comunitari una espècie de remolc que qualsevol veí pugui fer servir per portar les coses a la deixalleria.
1: Mira, anem queden 5 minuts, anem tancant, i jo faig ja les preguntes més tenint en compte el tema d'aquesta taula de connexió veïnal. Què necessita Caldes per ser un poble més cohesionat?
0: Cohesió. Camins.
1: Ahí està.
0: Camins. Això és el que hem parlat abans del local social.
1: Sí.
0: Tenir aquell espai comú on es pot reunir la gent fa comunitat.
1: Uh-huh.
0: Primer, que no tots els nostres barris tenen un local social. som desafortunats nosaltres, eh? I no alguns, tothom el té.
1: I alguns, si estan dins del poble, el tenen, però igual no el fan servir. A veure, és més fàcil la reunió en un restaurant, un bar, algun de poble, de barri, sí, no?
0: I això, no tenen ni això.
1: Sí.
0: I hi ha moltes famílies amb infants a urbanitzacions que al no tenir un espai on trobar-se ni vehicles per baixar al poble, baixen a una hora determinada per fer una activitat, però com que després no poden tornar a pujar fins hores després, acaben fent voltes, aquelles voltes que ves tot de jovent fent voltes pel poble sense cap sentit, perquè no poden arribar a casa del seu amic, del seu company de feina, perquè no hi ha ni transport ni camí.
1: Alina, què t'agradaria que la gent de Caldes entengués millor sobre el barri dels Saulons?
0: Que m'agradaria que entengués... Bueno, que som una gran família, i sempre ho sé. Però som una gran família, els que vivim allà, i jo crec, i m'agradaria que la resta confirmés si ho veuen igual o no, oberts a tot el poble. A tot el poble. Ens ve i ens arriba gent de tot arreu i escoltem a tothom, i si podem donar suport, donarem. De fet, el festival que vam fer fa 2 anys i que tornem a fer-lo i el mantenim de músics del poble, com el Pablo que ha estat abans aquí, que va començar a Saulons, a nosaltres ens orgulleix. Vull dir que sempre estarem pel poble. Mm. Sempre. Saulons sempre s'ha considerat poble i sempre estarem pel poble per les necessitats que ens traslladin.
1: Aquest poble. Una pregunta última, i aquesta ja és una pregunta curta, no? Molt curta. Vull dir, me l'has de respondre molt ràpidament. Un desig per Caldes en general. Jo et diria d'aquí a un any, és igual, un desig.
0: Igualar més les oportunitats dels nostres ciutadans.
1: I una cosa que podria funcionar molt bé?
0: Una cosa que podria funcionar molt bé a Caldes? Fer més gestió pròpia. No externalitzar tant. Fer gestió pròpia, més poble.
1: Mira, avui ho deixem aquí, però ja saps tu que aquí tens aquest espai obert.
0: Gràcies.
1: Avui parlem així més exclusivament amb tu. Un altre dia estarem amb més persones i aleshores això també va molt bé perquè el contrast de les opinions queda molt bé.
0: Correcte.
1: Doncs Alina, moltíssimes gràcies per aquesta mirada tan clara i tan honesta sobre, en aquest cas, sobre el barri del Saulon i sobre la vida comunitària de Caldes, no? Gràcies per la feina que feu, per la constància i per aquesta manera de construir poble des del carrer. Podríem dir, no?
0: Sí, sí.
1: Vull dir que és aquí. I jo sempre me preparo uns tancaments, me'n vaig directament al tancament curt, vull dir, al tancament curt del programa d'avui. Doncs que... Digues.
0: Oferta escolar, sisplau, Conxi. Heu de parlar de l'oferta escolar del poble.
1: Això ho parlem en el proper... en la propera tertúlia. Doncs avui, amb aquesta conversa tan viva, arribem al final del fòrum. Ho fem amb... aquesta cançó que estem escoltant, Corazón de Niño, de Martín, bueno, en aquest cas està interpretada per Martín Mayer, i que ens regala, o que podria dir, una música que avança amb pas ferm i que ens recorda que marxem amb el cor obert, no? Ha estat un matí intens, participatiu. Hem reivindicat el Dia Internacional del Joc, hem gaudit de la llengua amb la Susana Corxo i endavant les atxes, i hem obert la segona hora al poble i als barris amb la Lina Dino, parlant de comunitat, necessitats i d'aquesta taula de connexió veïnal que vol fer pinya per millorar el poble. Gràcies per ser-hi, per donar vida a aquesta plaça pública que és el Fòrum, i que tingueu molt bon dijous.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril, que s'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, uns 72 contractes més que en aquest any. Avui, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de compte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic o al telèfon de la Biblioteca de Caldes. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen avui les proves de l'ESPAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manol Oguer s'han presentat uns 60 en total. Respecte als esports, el jove calderí Quim Ràfols ha fitxat pel Futbol Club Barcelona de Futbol Sala. 8 temporades després de deixar el planter del Barça i havent passat per Santa Coloma i Martorell, torna per jugar amb el Barça Atlètic. El jove futbolista de 21 anys assegura que es troba molt il·lusionat i que afronta un gran repte amb moltes ganes. Avui ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant el terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb uns 26 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts. Una vegada més a l'Històries en Femení, a l'espai de divulgació que teniu aquí a Ràdio Caldes cada dijous a partir de les 11 i que si voleu escoltar com a podcast sempre està penjat a la web de la ràdio. Aquí ja sabeu, és un programa que visibilitzem dones de vegades poc conegudes, de vegades molt properes, amb entrevistes, i d'altres, doncs, com avui, per exemple, parlaré de dues dones prou conegudes. Dues dones que, bueno, repassarem les seves vides, perquè podríem dir que són famoses, però també se'ls ha de tenir en compte no només per la seva trajectòria artística, sinó també perquè han estat dues dones molt valentes que han aprofitat això, la seva popularitat, per defensar els drets humans, per defensar la pau, per defensar la justícia, i això és important. S'ha de donar valor a aquestes persones que podien viure en un estat del benestar, no? O sigui, estar tranquil·les i gaudint del suport econòmic que tenen, i en canvi han posat la veu d'aquesta popularitat al servei de causes justes i bueno, això, de justícia. Són dues vides molt diferents, però que tenen un mateix fil conductor: el compromís, la valentia i també la capacitat de no quedar-se en silenci, de no estar en silenci. Comencem per la primera. Bueno, no he dit qui són. Parlaré avui de la Joan Baez i de la Jane Fonda. Segur que sabeu de qui parlo. La Joan Baez, que és una dona que en aquests moments té 85 anys, podríem dir que és la veu de la consciència, perquè això ha posat durant tota la seva vida la veu i el cos, sobretot en aquest cas la veu, per defensar causes justes. Va néixer el 1941 a Nova York, amb una família d'orígens mexicans per part del seu pare i escocesos per part de la seva mare. El seu pare era científic i la seva mare professora de literatura. Sobretot la seva mare tenia una gran sensibilitat social, era professora de literatura i ella també era una molt firme defensora dels drets humans, del pacifisme. Això va influir molt a la manera de veure la Joan Baez al món, no? La manera de veure el món. Des de ben petita va haver de viatjar perquè el seu pare, al ser científic, doncs va estar contractat fins i tot a la UNESCO. Va viure a diferents llocs del món. A l'Iraq, per exemple. A l'Iraq, a Bagdad, a 1951. Després va estar a Anglaterra, a França, a Suïssa, fins i tot a Espanya, al Canadà. Doncs, bueno, ella va recórrer el món, primer de petita acompanyant el seu pare, ja dic que era científic, i després doncs, per la seva carrera, no? I per la seva defensa dels drets humans. Això de ben jove ella ja mostrava una gran sensibilitat davant de les justícies. Això li va anar de petita ja. Va descobrir la música folk quan era un adolescent, i perquè va trobar que era un estil molt, molt senzill, molt, molt directe, que explicava les històries reals i això, d'una manera planera, no? Amb només 18 anys ja actuava en escenaris importants, i ben aviat ella es va convertir en una veu destacada, sobretot del moviment folk als anys 60 del segle passat, evidentment. En aquella època, dels anys 60, a l'any 61 concretament, va conèixer el Bob Dylan. Clar, si ella va néixer al 41, doncs tenia 20 anys. Ella en aquest moment ja era una mica una estrella ja coneguda, no consagrada del tot, ja tenia el nom de la reina del folk, però en canvi el Bob Dylan no, era un jove músic emergent,
Estava destacant a l'escena del Greenwich Village, que és, és una part de Nova York. I també, en aquests moments també ella va coincidir amb altres artistes compromesos, sobretot amb el Bob Dylan va mantenir una relació personal, No sé exactament si íntima, però penso que sí, que van tenir una relació i sobretot artística. Ells dos van formar part d'una generació que creia, confiava, no?, que la música podia canviar el món. Bé, si no canviar-ho del tot, com a mínim confiaven que ells podien ajudar amb la seva música a fer canvis, Això que diem de vegades del gra de sorra, no? Escoltar música, cançons de tant d'ella com del Bob Dylan, generacions han obert els ulls a injustícies i als drets humans. Per això és tan important fer servir aquesta popularitat. Però la Joan Baez no es va limitar només a cantar. Ella va implicar-se activament amb la lluita dels drets civils, ja ho he dit abans, i ella va participar en marxes, en actes, fins i tot al costat del Martin Luther King Jr. I la seva presència, només la seva presència en aquests actes, ja era important, perquè no era només un símbol, era també una manera de fer servir aquesta fama, perquè ella cridava l'atenció i, ja dic, la causa per la que defensava ja es feia més àmplia, no? També es va posicionar molt clarament, i això segur que ho sabeu, contra la guerra del Vietnam. Ella defensava una resistència pacífica i la desobediència civil. Això molt inspirada pel Mahatma Gandhi. En aquest context, l'any 1967 va decidir negar-se a pagar part dels seus impostos per no contribuir amb aquests diners a la guerra del Vietnam. Aquesta decisió la va portar a que fos detinguda amb alguna protesta. Com sabien que havia fet això, doncs quan l'enganxaven amb alguna manifestació, amb alguna protesta, la feien detenir. I fins i tot va passar uns dies a la presó. Ella ho va viure amb molta serenitat, Ella estava convençuda que estava fent el correcte, I ja va dir, després em sembla que ja diré les paraules que va dir, no? Perquè després de ser empresonada, en aquest cas per bloquejar centres de reclutament militar, ella va fer com unes declaracions i va quedar una frase que forma part de la seva biografia, de la seva vida, no? Ella diu alguna cosa així com: vaig anar a la presó durant 11 dies per alterar la pau. El que estava intentant era alterar la guerra. Això va ser, és una frase que es deia, és famosa. Un dels moments també de la seva vida que va ser bastant impactant, va ser que ella va fer un viatge a Hanoi l'any 1972, i mentre ella hi era allà, la ciutat de Hanoi va ser bombardejada. Molta gent, sobretot com ella, doncs hauria marxat, hauria fugit, però ella no, ella es va quedar i va compartir aquests moments amb la població d'allà, de Hanoi. Va cantar als refugis, va escoltar testimonis de primera mà de les persones que hi havia allà, i aquella experiència doncs la va marcar molt, molt profundament. La va portar a explicar al món la realitat de la guerra, perquè ella l'havia viscut d'una manera molt directa, i la va fer que després ella expliqués sempre, doncs ja era pacifista, doncs quina era la realitat de la guerra. Això, després va estar també contra la intervenció i el reclutament de l'any 1966, sobretot això, amb desobediència civil. I deia que això, que llançar napalm sobre els nens no és la manera de fer un país més segur o més democràtic. L'actitud actual
sembla estúpida, deia. Dolenta i immoral, són paraules que gairebé es podien posar ara. Aquesta manera d'afrontar la situació és absurda. Ella ho deia davant d'això, de lo que s'estava fent, no? Del llançament del napalm, de què això comportava per la població, sobretot pels nens, i bueno, després feia declaracions com aquesta, no? Que aquesta manera d'afrontar la situació, la vida, és absurda. Amb els anys, la seva carrera musical va continuar, però sempre, sempre va estar lligada al seu compromís. Va defensar causes com bueno, això, els drets humans, la llibertat d'expressió, els drets dels refugiats, i últimament ja, en l'última etapa de la seva vida, també està defensant la protecció del medi ambient. És una dona que això ha sabut mantenir-se molt fidel als seus ideals, sense importar-li les modes ni les pressions que ella ha tingut, no? Sobretot això, la seva música. Ella va popularitzar un himne, que ara el sentirem, un himne antibèl·lic, un himne que es diu Saigon Bright. Aquí, amb aquest himne, qüestiona això, el que es fa sobre el cos humà, amb uns versos que diuen alguna cosa així com: quants morts faran falta per construir un dic que no es trenqui? Quants nens hem de matar abans de fer que les onades s'aturin? Això, aquesta cançó és això, pels suprimits, en aquest cas era del Vietnam, perquè la cançó és de l'any 1967, i clar, que aquesta gent no podien parlar per ells mateixos, i ella posava la seva veu per defensar-los. Sentim la cançó aquesta de Saigon Bright.

Doncs ja ho he dit, aquesta cançó està inspirada amb les conseqüències de la guerra del Vietnam. Parla de la història d'una dona que deixa el seu país per començar una nova vida. I parla això, la lletra parla de la pèrdua, de l'esperança, de l'adaptació a un món desconegut. I és molt emotiva, transmet això, amb la música aquesta, doncs, humanitat i comprensió, no? Hi ha un parell hi ha moltes anècdotes de la seva vida. Una ja us he parlat, és aquesta de que en plena guerra del Vietnam va ser arrestada, no una vegada, sinó diverses, i les paraules aquestes que va dir. Una de les vegades va estar 11 dies empresonada. I l'altra anècdota és que va cantar al Woodstock. El Woodstock era un festival mític, que concretament l'any 1969 ella va cantar, i va cantar embarassada, estava en aquell moment de 6 mesos. Va actuar de matinada i l'embaràs era del seu fill, el Gabriel. El seu marit, el David Harris, era a la presó. Era a la presó perquè es va negar a anar a la guerra del Vietnam. I així, doncs, ella, quan va sortir a l'escenari, li va dedicar aquesta part del concert a ell, que estava a la presó. Aquesta actuació que va tenir allà la va convertir, si ja ho era, encara més en un símbol de la contracultura en aquells moments i del moviment per la pau. Doncs això, ella va aprofitar a pujar a l'escenari per dedicar-li al seu marit en aquell moment la seva actuació. Trobareu llibres, si és que esteu interessades en la vida d'ella, trobareu llibres. Hi ha un que es diu Una cantante valiente, que és de la Margarita Rivière. És una biografia molt breu, però que és útil, no?, per entendre la seva vessant artística i també la política. Després hi ha un que es diu Joan Baez, Vot d'una generació, que aquest llibre és del Tomàs Fernández. No és brinat si aquests llibres els podeu trobar a les biblioteques, però penso que si no tots, que ara diré que són 3 en total, tots no, però potser algun d'aquests sí. Aquest, el de Vot d'una generació, fa una mica recorregut de la seva carrera musical. També es centra en la relació amb el Bob Dylan i, evidentment, amb el seu compromís social. I després hi ha un que es diu I una voz para despertar, que és una traducció i una recopilació d'entrevistes. De vegades hi ha textos i de vegades hi ha entrevistes, sobretot entrevistes, depèn de l'edició que trobeu. Hi ha algunes biblioteques que sí, que no, concretament amb aquest sí, que el podeu trobar en alguna biblioteca, però ho tenen com si fos una antologia de la seva vida, i són això, recopilacions d'entrevistes i de textos que ella havia escrit, també diuen, parlen del seu pensament i tal. D'altra banda, si us interessa, també hi ha documentals sobre la seva vida, que són molt fàcils de trobar al YouTube. Aquests sí que els vaig estar mirant. Un que es diu Joan Baez, Una cantante valiente, és un documental d'una sèrie que es diu American Masters, i és molt complet, perquè parla de la seva infantesa, de l'activisme, parla també del temps amb el Bob Dylan, i hi ha trossos de concerts que són històrics. Està bé, vull dir que si no el trobeu sencer, hi ha fragments que estan pujats a YouTube. Vull dir que si no el trobeu sencer, el podeu anar agafant per trossos. Després hi ha un que aquest sí que el podeu trobar a la biblioteca, que es diu Joan Baez, Allà mai nois. És molt íntim aquest, és bastant recent. I explica aquest explica concretament la seva gira de comiat. I parla d'aspectes personals profuns. Al YouTube només trobareu el tràiler.
i alguna entrevista relacionada amb aquest, concretament amb aquest vídeo, no? Amb aquest vídeo, però aquest el podeu trobar a les biblioteques, aquest sí que el trobareu. Bé, Joan Baez no va posar la veu a tota la seva veu per tota una generació, també va demostrar que una guitarra, només amb una guitarra, ja pots fer resistència, no? Ella la feia servir la guitarra com si fos una eina, una eina o una arma, no m'agrada, però una arma de resistència. El seu activisme inclou més de 6 dècades, o sigui, va estar més de 60 anys, bueno, ara té 85, doncs des dels 20 ha estat més de 6 dècades i això, defensant la no violència i últimament la protecció del medi ambient. El seu compromís va més enllà d'una oposició concretament en aquell moment a les guerres del Vietnam, sinó que el seu activisme ha estat sempre. El 1963 va marxar, ja ho he dit abans, al costat del Martin Luther King, i ella va interpretar un himne que es diu We Shall Overcome. El va interpretar a aquesta marxa que es va fer històrica, perquè va caminar al costat d'ell, no? És una cançó que després es va convertir en un himne, ja dic, molt important per la lluita dels drets civils als Estats Units, i el seu missatge parla d'esperança. Parla d'esperança, parla de la confiança en un futur millor, parla d'igualtat, i després la va continuar interpretant en molts actes i també sobretot en manifestacions pacífiques, i és una cançó que continua, ara la sentireu, segur que la reconeixeu, continua inspirant a moltes persones d'arreu del món, persones que també defensen la justícia i la llibertat. Doncs la sentim.

Bé, us explico una mica més de la Joan Baez. Avui sortirà un programa molt musical, com no podia ser d'una altra manera, i després ja entrarem amb, perquè encara tinc temes que vull que sentiu, i després ja parlarem de la Jane Fonda. La Joan Baez, amb les seves gires, sobretot al sud dels Estats Units, això, les primeres gires que va fer, es va negar a actuar en locals segregats, o sigui, aquells locals on no deixaven entrar a les persones negres. També es va oposar molt activament a la pena de mort. I també, en aquest sentit, va recolzar la reforma penitenciària. O sigui, que no només estava per la pau, sinó que a més era antiracista, estava en contra de la pena de mort, en fi, i ella creia, doncs, que les presons no eren el que havien de ser. Va, dintre de la qüestió dels drets humans internacionals, col·labora, dic col·labora perquè encara col·labora, des del començament, amb Amnistia Internacional. Ella ajuda a establir seccions locals i viatja allà a les missions que Amnistia Internacional porta a terme. Ella participa, sobretot denunciant la tortura, defensant els presos polítics, i va fundar una organització internacional que crec que es diu, si no recordo malament o no ho tinc malament aquí al guió, es diu Humanitas. És una organització que es diu Organització Internacional Humanitas, i ella la va fundar. Després, a Amèrica Latina, també, ella també està ja defensant unes causes, que és perquè, clar, ella tenia una herència hispana, el seu pare era mexicà, doncs ella presta una atenció molt especial als drets humans en aquella part del món, no? A l'Amèrica Llatina. Protesta contra, sempre que hi ha una dictadura militar, doncs ella dona la seva veu, i sobretot dona suport a les treballadores agrícoles. Ella va donant suport, com dic jo, doncs, amb la seva presència només ja crida l'atenció, i la gent ja obre els ulls i es consciència més. És incansable perquè vol igualtat entre els éssers humans i igualtat per la comunitat, sigui la que sigui, no? Bé, ara posarem també una altra vegada una cançó, i així podrem fer un tall per començar a parlar de la Joan Baez. Posarem el preso número 9, ja que hem parlat de les presons i que ella defensa una manera diferent d'això. Defensa una reforma penitenciària, doncs posarem aquesta del preso número 9. És una cançó, no sé si recordeu-la, perquè la sentirem en castellà. Explica la història d'un home empresonat per haver comès un crim, un crim en teoria greu, i la lletra reflecteix una mica el penediment i el dolor, sobretot per les conseqüències dels seus actes. Això la Joan Baez la interpreta amb molta sensibilitat, una veu, ja veieu, extraordinària, i això provoca molta emoció. És una cançó que convida a reflexionar sobre la culpa, sobre el que ha de ser el perdó. Bé, la sentim.

Bé, abans de començar amb la Jane Fonda, deixeu-me primer acabar d'explicar una mica la història d'aquesta cançó, però sentint-la m'ha fet reflexionar. Doncs no seria correcte en aquests moments, no seria correcte. Aquesta cançó va ser escrita el 1950. Clar, si ens posem en aquells moments, potser sí. Va ser escrita per un compositor, un mexicà, Roberto Cantoral. És una ranxera molt coneguda, que se sent molt com a música llatinoamericana, i explica la història d'un presoner que està condemnat per haver matat a la seva estimada. Doncs ara me n'adono que potser no és políticament correcte, això. I el seu rival, diu que ell anava tan tranquil i se'ls troba i els mata, així, tal qual. Ella la va incloure al seu repertori i la va incloure en castellà, perquè volia això, mostrar l'interès que ella tenia per la música hispana, no? per la seva ascendència per part de pare de mexicà. Bé, fent aquesta reflexió i aquest aclariment, seguim. La Jane Fonda, doncs també, la Jane Fonda ha tingut una vida amb evolució constant. Ara en aquests moments té 88 anys. Va néixer el 1937, també a Nova York, igual que la Joan Baez, i és filla de l'actor Henry Fonda, aquest també el coneixem, que va ser, és molt coneguda al món del cinema. La seva infantesa no va ser fàcil, perquè va viure moments personals molt, molt complicats. Primer perquè va perdre la seva mare quan era molt jove, i després va tenir experiències que la van marcar molt la seva personalitat, i sobretot la manera de relacionar-se en aquells moments amb el món la van impactar molt. Va començar la seva carrera primer com a model i després ja com a actriu. Molt ràpidament va aconseguir l'èxit a Hollywood, possiblement perquè, clar, ella ja portava un cognom prou conegut, i també perquè ho feia bé. Durant els anys 60-70, ella es va convertir en una de les actrius més importants del moment, no? Va guanyar premis, va guanyar reconeixement internacional. Això, potser no totes, ja deia, no? Potser no totes podem sortir als escenaris o al cinema, però totes podem fer petits gestos de compromís en el nostre dia a dia. Això ja ho deia ella quan era jove. Però, com en el cas de la Joan Baez, la seva vida no es va quedar amb l'èxit professional. També a ella, la guerra del Vietnam, va ser un punt d'inflexió. Ella va canviar a partir de la guerra del Vietnam. La Jane Fonda va decidir posicionar-se públicament en contra. En aquells moments no era fàcil, doncs perquè, clar, si ella depenia també de la seva feina com a actriu i de la seva fama, doncs era una figura pública, i no era fàcil posicionar-se com a figura pública en contra de la guerra del Vietnam. Va fer un viatge a l'any 72 a Vietnam del Nord, que també li va generar molts problemes, va haver controvèrsia amb això. Es va fer una fotografia que es va fer molt famosa, perquè ella va aparèixer amb aquesta fotografia asseguda sobre un canó antiaeri. I, clar, això va provocar moltes crítiques, i durant anys aquesta imatge la va perseguir. Per què? Perquè la titllaven que els havia traït, de traïdora. Amb el temps, fins i tot ella mateixa va reconèixer que aquella acció, el fet d'haver-se fet la fotografia, havia estat un error. Però mai va renunciar al missatge contra la guerra, i després potser ho explico una mica millor. Hi ha diverses anècdotes de la seva vida. Primer, això, era actriu, però després va provocar una revolució, perquè va ser figura del fitness, d'un tipus de gimnàs
I, bueno, va ser de, per casualitat, eh? A principis dels anys 80, ella va obrir un petit estudi d'exercicis a Los Angeles perquè necessitava finançar unes causes polítiques. Eh? I llavors, a lloc de bueno, amb els diners de les pel·lícules no els tocava i va dir, bueno, doncs obro un petit estudi de gimnàstica, no? En aquest cas d'exercicis, de fitness, i amb aquests diners finançar unes causes polítiques i socials que ella estava implicada en això. I d'aquí va néixer el projecte, d'aquí va néixer uns vídeos d'aeròbic, que es deien això, aeròbic Jane Fonda, i es va convertir això en un fenomen bueno, inesperat perquè va, bueno, el va vendre en aquell moment les cintes aquestes de VHS que es feien i van ser unes cintes tan venudes, potser les més venudes de la història, i a més va popularitzar això a l'aeròbic a tot el món. Moltes dones van començar a fer exercici a casa, gràcies a ella, perquè es posaven al vídeo i apa, ella apareixia ja amb unes banyes de colors i uns escalfadors, i clar, es va fer famós comprar-se aquests vídeos i posar-se a casa a fer exercicis. Això va millorar la salut també i l'estat físic de moltes dones, en aquest cas d'Amèrica del Nord. A l'any 1970, durant una gira de conferències contra la guerra del Vietnam, va ser arrestada. Concretament, va ser a Cleveland. I va ser arrestada. Bueno, a l'aeroport, quan ella va arribar, a l'aeroport li van trobar unes vitamines. I la policia es va confondre i es va pensar que eren drogues. Llavors li van posar les esposes i va ser fotografiada. En aquell moment va fer un gest que es va fer famós, que va aixecar el puny. Es va fer una foto amb el puny alçat mentre l'estaven fitxant. I la imatge es va fer, ja dic, molt, molt famosa. I durant anys, algunes policies van anomenar a les esposes aquestes com diria, el gest de la Jane Fonda, no? Com dintre amb l'argot intern de les policies, quan posaven les esposes, deien, sobretot activistes, quan detenien a activistes i els hi posaven les esposes, deien, fem un Jane Fonda, o sigui, pam, posa-li les esposes. Això, les dues coses així més d'ella són aquesta famosa foto i amb el... I això, el fitxatge que ella va... les dues fotos, no? La foto amb el puny alçat. Al ser una dona famosa, doncs, era molt, molt fotografiada en aquells moments. Podem trobar també d'ella llibres. Hi ha un que es diu Mi vida hasta ahora, que és una autobiografia, és molt coneguda i està molt traduïda, està traduïda al castellà també. Explica la seva infantesa, complicada, jo no he volgut tampoc fer aquí un detall, però si us interessa la podeu trobar ja, tot el que li va representar quedar-se sense mare, després la seva vida a Hollywood, els matrimonis, l'activisme, vale? L'activisme polític que ella va portar i després tota la seva transformació personal. Tot això ho podeu trobar amb aquesta autobiografia, que es diu Mi vida hasta ahora.

hi ha un que es diu, és de la d'HBO, és molt complet aquest, es diu Jane Fonda in 5 acts, o sea, algo així com Jane Fonda en 5 actos, eh? Està dividit en 5 etapes, les 5 etapes vitals d'ella, com a filla del Henry Fonda, com a estrella del cinema, com a activista, com a icona del fitness, eh? I també com a referent feminista, eh? A YouTube hi han fragments, són llargs i trossos de les entrevistes que estan dintre d'aquest documental, però si el voleu sencer el podeu trobar, vale? Després hi ha un altre documental que es diu Jane Fonda, la biografia, de biografia, que hi ha un canal, em sembla que és un canal cultural, i sobretot que el podeu trobar sencer, eh? Que és això, es diu Jane Fonda, la biografia. Ella ha demostrat, no, que un es pot reinventar, eh? Que el reinventar-se no té edat, perquè si va començar d'actriu i després d'activista, pues, això va ser empresària i veu crítica fins avui, eh? Bé, tornem a fer un tall de música. Aquesta vegada posarem també una cançó de la Joan Baez, Gràcies a la vida. A mi és una cançó que m'agrada molt. És del 1974. Una vegada, hi ha un any que va ser proclamada la millor cançó del món, no? I a mi la veritat és que és una cançó que m'agrada molt. És de les més conegudes. És una cançó que és de la cantautora xilena, Violeta Parra. I ja sabeu, és un cant, un agraïment a la vida per tot allò que ens ofereix, eh? I sobretot, clar, amb aquesta veu tan dolça de la Joan Baez, doncs, es fa ser optimistes. La sentim.

Bé, us explico una mica l'origen de la foto aquesta que la Jane Fonda es va fer asseguda amb un canó. Això va ser

el 8 de juliol del 1972. Ella va viatjar al Vietnam del Nord com a activista contra la guerra entre els Estats Units i Hanoi. Durant la visita, ella es va asseure, vale? Li van fer la foto asseguda amb una bateria antiaèria, amb soldats vietnamites, que aquí està el tema. Aquesta foto va provocar una gran polèmica als Estats Units. Molts la van acusar de traïdora, ja deia, i li van posar el sobrenom de Hanoi Jane. Hanoi Jane. La Jane Fonda tenia en aquells moments 34 anys i va explicar més tard que la imatge es va fer, la foto es va fer en un moment distès, un moment tranquil, i sense ser conscient de les conseqüències que això podia portar. Doncs ella defensava la pau, doncs es posava a sobre d'un arma, com pot ser un canó, amb els altres, les víctimes d'aquesta guerra, no? Va admetre que va ser un error i es va disculpar, o això ho ha fet diverses vegades, pel dolor que podia causar, sobretot, als soldats americans i a les seves famílies. Però no perquè ella se'n penedís d'haver-se fet la foto a sobre d'un arma i al costat de les persones vietnamites, no? La polèmica va ser tan gran, que fins i tot es va debatre al Congrés dels Estats Units. Es va debatre si havia de ser jutjada per traïció. Tot i que finalment no es va fer. Malgrat això, la imatge doncs ha marcat molt la seva reputació durant dècades. A Amèrica no poden acceptar aquestes trencades d'imatge, la reputació de ser això, sencera. Tot i aquest episodi, doncs Jane Fonda mai s'ha penedit del seu activisme. Al llarg de la seva vida ha defensat causes, ja deia, com els drets civils, el feminisme, i últimament la lluita també, com la Joan Baez, contra el canvi climàtic. Participa en protestes, en moviments ecologistes. Ella té una capacitat d'autocrítica que és una part molt important de la seva vida. Ella es va fer autocrítica per això, però ella diu sí, però sobretot pels soldats americans i per les seves famílies, perquè això els hi pot causar dolor, però no perquè ella volia demostrar el seu compromís, i el seu compromís és honest, no? Als anys 70 i 80 es va començar a implicar el moviment feminista i va defensar els drets de les dones i la igualtat. Quan dic tot això és perquè aquesta gent escriu, fa entrevistes, xerrades, és el que pot fer. I es va, bueno, també això, es va amb el tema aquest de l'aeròbic, va apropar l'exercici físic fàcilment a moltes persones. I bueno, això. Això va crear un impacte, la va fer famosa no només per les seves pel·lícules. Tornem a sentir una cançó perquè vull que puguem sentir, si no se'ns acabarà el temps, i després ja farem una reflexió final i un resum. Ara sentirem Llegó con tres heridas, ¿vale? És una cançó també de la Joan Baez, és un poema musicat que està basat en uns versos del poeta Miguel Hernández i parla de tres ferides que ens acompanyen. Un és la vida, l'altre la mort, i l'altre, o sigui, la vida, la mort i la mort. La interpretació d'ella és també, com totes, amb molta sensibilitat i molta profunditat. La sentim.

0: make me feel good.
1: Res, no és una cosa que em deixava de la gent, de la gent fonda. Amb més de 80 anys va participar en protestes setmanals a Washington. Va ser detinguda, encara que tenia 80 anys, i aquesta imatge d'ella amb els cabells blancs i amb una actitud ja molt serena, també per l'edat, però ella decidida, doncs ha donat la volta al món també. Bueno, fem una reflexió final perquè vull que tinguem temps de sentir l'última cançó. Aquestes dues dones, amb dues trajectòries, també han estat dues trajectòries amb un mateix esperit. Si una ha utilitzat la Joan Baez la música com a eina de denúncia, doncs la Jane Fonda doncs, també, posant pel seu, o sigui, la seva imatge, no?, davant de tot. Això és important pensar que la lluita no té edat, no té edat, i que en qualsevol moment de la vida podem sí, o sigui, si volem, ens podem implicar i podem seguir lluitant. Bé, no us volia dir gaire cosa més. Jo ara això, voldria sentir com acabament la cançó No nos moveran, i amb això acabarem. És una cançó que és un himne de lluita, d'esperança, estan cantades amb moviments pels drets civils i per la justícia social. L'han interpretat la Joan Baez sempre que ha volgut, en moltes manifestacions pacífiques, i el seu missatge és clar, no? Mantenir-se ferm davant les dificultats i les injustícies. Res, salut, un crit d'esperança vers Palestina, i fins la setmana vinent. Gràcies.
2: Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junto a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano.
3: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril, que s'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractes contractacions totals, uns 72 contractes més que en aquest any. Avui, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de compte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic o al telèfon de la Biblioteca de Caldes. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen avui les proves de les PAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60 en total. Respecte als esports, el jove calderí Quim Ràfols ha fitxat pel Futbol Club Barcelona de futbol sala. 8 temporades després de deixar el planter del Barça i havent passat per Santa Coloma i Martorell, torna per jugar amb el Barça Atlètic. El jove futbolista de 21 anys assegura que es troba molt il·lusionat i que afronta un gran repte amb moltes ganes. Avui ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant el terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb uns 26 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.

apaga la llum, que el meu DJ controla.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu. Cançons

movies, deciding which shirt goes with which skirt.

estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on podríem

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril, que s'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, uns 72 contractes més que en aquest any. Avui, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de compte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic o al telèfon de la Biblioteca de Caldes. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen avui les proves de l'ESPAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manol Oguer s'han presentat uns 60 en total. Respecte als esports, el jove calderí Quim Ràfols ha fitxat pel Futbol Club Barcelona de Futbol Sala. 8 temporades després de deixar el planter del Barça i havent passat per Santa Coloma i Martorell, torna per jugar amb el Barça Atlètic. El jove futbolista de 21 anys assegura que es troba molt il·lusionat i que afronta un gran repte amb moltes ganes. Avui ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant el terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb uns 26 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat per l'inici del Mundial Masculí de Futbol, que arrenca avui amb un Mèxic a Sud-àfrica, als Estats Units, Mèxic i Canadà, a l'Amèrica del Nord, i en què la selecció espanyola, amb 9 catalans a les seves files i 8 jugadors al Barça, és una de les principals candidates. La selecció espanyola que debutarà dilluns, en aquest cas a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Avui en parlarem d'aquest Mundial i també parlarem de bàsquet, els play-offs de bàsquet, amb la derrota d'un punt a la pròrroga i de la penya al Roig Arena de València. Avui juga el Barça el segon partit de l'altra semifinal contra el Tenerife. Mirem de posar el 2-0 i quedant-se ja a només un sol triomf de la final d'aquesta Lliga ACB. Però també tindrem waterpolo, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí de Yamara a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica.
0: La selecció espanyola, amb 9 catalans, debutarà dilluns, vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels tres lesionats, Nico Williams i els catalans, en Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona, en competició de clubs ja, ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa a tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: El Girona, que a la part esportiva encara no té entrenador confirmat de cara al curs vinent, després de la marxa de Mitchell, recordem, a l'Ajax.
1: Ahir, l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
0: Tornant a segona divisió, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera divisió.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubí, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final a doble partit arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off d'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només dos dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només un triomf de la final. El duel, a les 8 del vespre, dissabte, ja a Terres Canàries, es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal, la penya va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118-117, contra el València. El Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, que va acabar sent insuficient. Demà mateix jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València-Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui mateix ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunc.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir, el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix també a Malta, en el mateix escenari, arrenca la Final Four masculina.
1: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco Italia contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina de waterpolo, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb gol del conjunt hongarès a menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de aquesta penal no van somriure les barcelonines i tampoc no va anar bé pels interessos catalans l'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: El Mataró, que havia guanyat, recordem, a la final de Lliga fa uns dies contra el Sant Andreu, a tots dos equips catalans s'enfrontaran divendres, demà, en el partit pel tercer lloc a les 7 de la tarda, també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Múrcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma ha anunciat també avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al Pavelló 9, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López. Thank you.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, que enfronta el club hoquei Caldes Recamp Làser contra el club hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal la Gestoria Lluís de Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa més tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dilluns 11 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença el Mundial masculí, que es disputa a l'Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic, un Mundial marcat, com dèiem ara, per ser l'últim de tres grans estrelles de les últimes dècades, com són Leo Messi amb Argentina, Neymar amb el Brasil i Cristiano Ronaldo amb Portugal, i per la política migratòria als Estats Units, per la qual molts participants i també afició han tingut problemes ja en aquests dies previs per entrar al país. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica a partir de les 9 de la nit hora catalana. El seleccionador mexicà, un vell conegut de la Lliga Espanyola, també ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre, assegurava que estan preparats.
1: Desde que llegué, creo que son 20, no sé, 22 meses, 23, con esa cantaleta, ¿no? De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Había gente aquí que ni habrá nacido, ni había nacido, y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no? Y eso les he dicho a los muchachos, creo que ha permeado el mensaje, creo que los he convencido, y ellos mismos han ido creciendo como familia, y creo que estamos preparadísimos.
0: Com a curiositat, Javier Aguirre va jugar l'últim Mundial que Mèxic va acollir, l'any 1986, aquell que va guanyar l'Argentina de Maradona, i en el primer partit de l'anfitriona es va enfrontar a Bèlgica, on hi jugava l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Bros. Tornant al present, la selecció espanyola amb 9 catalans a la llista debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió que va patir amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parlava el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de Lamine i dels altres dos lesionats, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem de Osasuna, Víctor Muñoz.
2: Yo creo que al final es otro de los éxitos, ¿no? del equipo, del cuerpo técnico, de los servicios médicos, ver cuál es el momento para cada jugador. Evidentemente que Luis es el que tiene la última palabra con los médicos. La recuperación va muy bien en los tres casos. Y bueno, lo que digo, ¿no? Luis es el que verá con los doctores. Desde el principio se está en comunicación con los clubes también. Así que bueno, pues ahora ya es momento de doctores, Luis, cuerpo técnico. Y cuando se vea que están para empezar con el equipo, pues estarán listos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar pel suposat favoritisme de la selecció espanyola en una de les grans candidates al títol.
2: Esa naturalidad de seguir ganando partidos, esas caras de, no de frustración cuando no se ganan, pero sí que siempre ganar sin esa presión de quizás de, cuando todo el mundo te da por favoritos es que se han hecho muy bien las cosas, ¿no? Y este grupo lo toma con esa naturalidad de saber que, bueno, pues la gente te da como favoritos, pero sabiendo que hay que hacer cosas muy bien, porque lo hemos dicho siempre, hay muchísimas selecciones que son candidatas a estar al final para ganar el Mundial, y el éxito de esta selección va a ser eso, ¿no? La afrontar cada partido con esa naturalidad.
0: Dilluns a les 6 de la tarda, com dèiem, aquest debut d'Espanya contra Cap Verd, que jugarà a Atlanta avui a les 9, el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I més futbol, per agafar els clubs un apunt. Mataró es queda sense equip femení, que jugava a la tercera federació, recordem, després de la renúncia de més de la meitat de la plantilla. Ens ho explica des de Mataró Ràdio, la Laura Cera.
3: El Club Esportiu Mataró Femení s'acomiada de la tercera federació de futbol per la porta del darrere. El club ha anunciat aquest dimarts a la nit que s'ha vist obligat a renunciar a la categoria en un comunicat difós per xarxes socials. Argumenta que més de la meitat de la plantilla ha demanat la baixa federativa per marxar a un altre club, una acció que qualifiquen de coordinada. A més, es refereixen a aquesta altra entitat, titllant-los d'haver actuat amb mala fe. En l'escrit detallen com s'ha arribat fins a aquesta situació. En primer lloc fan menció a la marxa sobtada del tècnic Dani Molina i tot el seu staff. Una decisió que admeten que els va deixar un marge d'actuació molt limitat, tenint en compte que les temporades s'han de planificar abans del mes de juny. El comunicat carrega durament contra Molina i el seu equip i els acusa de no haver fet cap gest per reduir l'impacte de la seva acció i no haver ajudat a mantenir l'equip. Malgrat aquest contratemps, des de la junta directiva defensen haver intentat trobar un substitut a la banqueta per garantir el nivell a la quarta màxima categoria del futbol femení estatal. És aquí on revelen que el passat 29 de maig es van reunir amb una desena de jugadores per explicar-los el seu projecte de cara a l'any vinent. En aquesta trobada, les futbolistes van exigir conèixer de forma immediata el relleu de Molina i el club no ho va poder garantir, al·legant haver tingut poc temps. Va Va ser la setmana passada quan més de la meitat de les esportistes, en són 24 en total, van enviar el mateix missatge a l'entitat demanant la seva baixa. El club es resisteix a donar-los el que demanen, ja que exposen que la majoria d'elles tenen contracte fins al 2028. El que no s'especifica al comunicat és si el projecte serà viable una categoria per sota de la tercera ref. En el cas de produir-se finalment la marxa de 16 de les 24 jugadores de l'equip, el conjunt es quedaria amb només 8 fitxes, una xifra que obligaria l'entitat a reforçar-se ràpidament per poder competir a Lliga Preferent.
0: Gràcies, Laura. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off de CB. Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari ara fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només ja un triomf de la final. Escoltem el pivot blaugrana Youssouf Afal.
4: We feel good mentally, physically too.
5: Ens sentim bé mentalment i físicament també, perquè el partit no va ser fàcil, però vam guanyar de 30. Però nosaltres ja hem d'oblidar aquest primer partit, perquè ens hem de centrar en dijous i en aconseguir la victòria. Sens dubte, el partit més important és el de dijous i crec que estarem preparats. I el que espero és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que això va marcar la diferència juntament amb l'afició, amb tot el Palau, amb nosaltres. Intentarem fer el mateix, o més.
0: Avui a les 8 del vespre aquest segon Barça-Tenerife, dissabte ja les Canàries jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim. Si el Barça guanya avui, i també evidentment guanya dissabte, en cas de necessitar-se un tercer, un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal, la penya va tenir a tocar i la victòria, però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 118-117, contra el València. El Roig Arena, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
6: Bon dia. La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
7: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara que podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0 i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
6: Els triples de Parker i Hackenson i el recital, un altre de Ricky Rubio amb 33 de valor van donar vida als verd i negres, que podrien haver guanyat si Han hagués anotat un tir lliure als darrers segons, i això va permetre el triple del València per empatar. Hackenson es va equivocar en el tir guanyador i el partit va anar a la pròrroga. En el temps afegit es va tornar a arribar a un final a cara o creu, on Han va penetrar, se li van tancar tres jugadors i va errar el tir guanyador. Adam Hanga era clar.
8: Nadie gusta perder, pero como dicho, el amitoria no está perdido. Tendremos que volver a jugar en Badalona también. Y ahora podemos por el siguiente. El objetivo es ganar un partido aquí. Obviamente sería muy bien si ganamos esto, pero no puede ser posible. Vamos por el siguiente.
6: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
0: Gràcies, Ramon. Demà mateix es jugarà de nou, com sentíem, el Roger en aquest segon València, a 6 a Joventut. I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CD ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aliats Kunz, a la pivot de 26 anys, 2-0-7 d'alçada i que arriba procedent de la Lliga Polonesa, i també el nou Kitsanas Manresa, que ha anunciat el seu segon fitxatge, l'andalús Paulo Tamba, que signa per les dues properes temporades procedent de Louisiana State University. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: El nou fitxatge, que ocupa plaça de jugador de formació, destaca pel seu perfil atlètic, una gran capacitat física i una notable evolució en el seu joc durant els últims anys. Des de la direcció esportiva del Manresa, Biel Colomines destaca la seva versatilitat en tasques defensives i la seva facilitat per capturar rebots, tot i actuar en la posició d'aler. A més, preveuen un gran marge de millora al conjunt del nou Congost.
10: Amb la incorporació del Pablo Tamas sumem un jugador que pot jugar a l'equip. Un aler que podrà combinar les posicions de 3 i de 4, especialment en moments on vulguem jugar més petits i ser més agressius gràcies a una capacitat física i atlètica molt notables. És un jugador amb un molt bon impacte defensiu, capaç de defensar diferents posicions i que suma amb la parcel·la rebotejadora als dos costats del camp de manera molt important. Ofensivament, destaca per la seva capacitat atlètica per jugar en transició, atacar close-outs i per una molt bona presa de decisions en el joc col·lectiu. També destaquem la incorporació d'un jugador amb marge de millora i que creiem que creixerà molt en la identitat de treball i de joc del Manresa.
9: Tamba és un jugador de 22 anys i 2 metres i 1 centímetre d'alçada, nascut a Puente Genil. També es va formar a les categories inferiors de l'Unicaja de Màlaga abans de fer el salt als Estats Units, on ha passat les darreres 5 temporades formant-se a les universitats americanes.
0: Gràcies, Jordi. En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semis de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també a Malta, en el mateix escenari, la Final Four de la Champions masculina, amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
11: Yo, antes de empezar, sabía que este es nuestro sitio y que para esto vamos a trabajar. Si no, yo no me levanto. Es decir, yo soy, a lo mejor me paso optimista, pero es que confío en el grupo. Y entonces estoy tranquilo porque creo que el equipo se ha desarrollado y llega en un buen momento. El Barceloneta me gusta que piense que estar aquí es una obligación, porque tenemos buenísimos jugadores, tenemos un club que empuja, estamos haciendo las cosas muy bien, y al final marcarnos los límites altos y alcanzables es lo que nos permite volver a estar aquí y estar como estamos, ¿no? Que mucha gente piensa, a ver el Barceloneta, pues es una buena noticia.
0: El Barceloneta que s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi havia favorits en aquesta Final Four.
11: Creo que no hay favoritos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona. Tengo que decir que el equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y, por lo tanto, eso nos hace muy peligrosos.
0: Avui a les 7, aquest Barceloneta-Ferencváros, a les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfronta el Prorreco italià i a l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos catalans, el vigent campió del Sant Andreu va acaba caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar davant, per davant pràcticament tot el partit, però va acabar empatant a 11 i els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines. Tampoc no van haver pels interessos catalans el Mataró Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que van acabar caient 12-14. Demà a les 7 de la tarda, també a Malta, Mataró Sant Andreu a jugar en el tercer lloc d'aquesta Champions. I abans d'acabar amb voleibol, el curs que ve canvien les categories estatals. Ja us hem anat explicant que no tindrem cap equip català a les màximes categories, però el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau competirà la nova Superliga 2 Or masculina amb la continuïtat del projecte encapçalat per Vlados Tebovski. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: Vlados Tebovski continuarà encapçalant el club voleibol Sant Pere i Sant Pau. El macedoni viurà la seva 16a temporada com a entrenador dels cooperativistes, independentment de la categoria en la qual es competeixi. Enguany ho farà el grup Or de la Superliga 2 després de perdre la màxima categoria, però el tècnic ha entrenat l'equip ja a primera catalana i també a primera nacional. Blado serà novament l'encarregat d'intentar fer una plantilla competitiva a la segona categoria del voleibol estatal i ho farà una vegada més amb uns recursos econòmics molt limitats. Tot i el descens, el Sant Pere i Sant Pau no serà ni molt menys l'equip amb major pressupost de la categoria. Així ho explica el mateix tècnic.
13: El dinero esto que tenemos es para hacer y un equipo competitivo para ser competitivos y luego luchar en cada partido.
12: L'objectiu d'aquesta temporada passa, per tant, per confeccionar una plantilla amb compromís i possibilitats de competir cada partit, triar bé els fitxatges estrangers i adaptar-se també a les restriccions del nou format de categoria serà absolutament clau. Però més enllà dels resultats, el club i el tècnic tenen clar que volen que el barri torni a gaudir del voleibol després d'un curs molt complicat.
0: Gràcies, Adrià. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
4: Plovia aquell dia perquè...
5: La ràdio que parla de tu.
6: Si la vida et dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu. Des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
7: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala. No crec en el demà.
8: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
5: La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat a l'agenda ja de fa dies com el dia que comença el Mundial Masculí de Futbol. Ho fa amb el partit inaugural que protagonitza una de les anfitriones, el Mèxic de Javier Aguirre, ex, per exemple, de l'Espanyol, que s'enfronta a Sud-àfrica. Avui parlarem d'aquest Mundial, que s'allargarà fins al 19 de juliol, però també dels play-offs de la CB de bàsquet i de les Final Fours, masculina i femenina, de waterpolo, que s'estan disputant aquests dies a Malta. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, es juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-amèrica.
0: A Sud-àfrica, en aquest cas a Amèrica del Nord.
1: Sud-àfrica.
0: A la selecció, la selecció espanyola, que ja és a Estats Units en aquest cas, amb 9 catalans a les seves files, debutarà dilluns vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels 3 lesionats, Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona ja ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per als adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: En aquest cas anirà a part. El Girona, que encara no té entrenador confirmat de cara al curs vinent, després de la marxa de, recordem, Mitchell a l'Ajax.
1: Ahir l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència a primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
0: Tornant a segona, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubi, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final, a doble partit, arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: Per cert, també en futbol, avui mateix, de fet ahir la nit, el Barça va comunicar que ha presentat oficialment ja la seva candidatura i el dossier complet per optar a l'organització de la final de la Champions League del 2029, evidentment amb la seu del nou Spotify Camp Nou. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només 2 dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se només un triomf de la final. El duel a les 8 del vespre, dissabte, ja a Terres Canàries, es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal també ja tenim un català, la Penya, que va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118 a 117, contra el València, el Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Demà mateix es jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: Més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljas Kunc.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana, Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo també hem de parlar de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix també a Malta, en el mateix escenari, comença la Final Four de la Champions masculina.
1: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes del els dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar perdent per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb gol del conjunt hongarès a menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines i tampoc no va anar bé pels interessos catalans. L'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos, les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart. Ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: Demà mateix, Mataró i Sant Andreu, que van protagonitzar fa uns dies a la final de la Lliga, jugaran el partit pel tercer lloc de la màxima competició europea a les 7 de la tarda també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de la Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Murcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma, altre català de primera divisió, ha anunciat avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al Pavelló Nou, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'Hockey Lliga Femenina, que enfronta el Club Hoquei Caldes Recamp Blaser contra el Club Hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'Hoquei Patins. A les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6, la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues, des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dijous 11 de juny, 10 minuts passant ja de la de dos quarts de dues. Comencem parlant de futbol perquè avui mateix comença el Mundial masculí que es disputa a Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic. Un Mundial marcat per ser l'últim, per exemple, de tres grans estrelles com són Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i per la política migratòria també als Estats Units en aquests últims dies, per la qual molts participants han tingut problemes i també algunes de les aficions. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica. A partir de les 9 de la nit, hora catalana, el seleccionador mexicà és un vell conegut de la Lliga Espanyola i ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre. Recordava que l'últim Mundial que es va disputar a Mèxic, el 1986, el que va guanyar l'Argentina de Maradona, ell era el terreny de joc en el primer partit de la seva selecció contra Bèlgica, on jugava, per cert, l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Broos.
1: Yo recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego, la confianza que teníamos antes de enfrentar a Bélgica. Sentíamos que ese partido no iba a ir mal, ¿no? A pesar de que Bélgica era en ese momento un rival de cuidado, que casualmente el técnico de Sudáfrica jugó ese partido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que aprendí. Transmitirle a mis jugadores la seguridad que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta, que no dudemos que mañana puede ser un día histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
0: Tornant al present, la selecció espanyola amb 9 catalans a la llista, debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió que va patir amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parlava el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de Lamine i dels altres dos lesionats, que encara arrosseguen molèsties, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz.
2: El cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos Rado físico y sobre todo Luis al final es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver y es su mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya digo que es Luis con el cuerpo médico, los que van a ver los plazos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar per la seva relació bona amb la direcció esportiva del Barça, amb Deco i Boyan, i un suposat pacte per reservar la Minya Mal fins al tercer partit de la fase de grups.
2: Yo la relación que tengo tanto con Deco como con Boyan es fantástica desde el primer momento. La comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pacto ni nada, ¿no? Tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
0: Dilluns a les 6 de la tarda veurem si amb Lamine o no, hora catalana, aquest Espanya-Cap Verd, que jugarà a Atlanta avui a les 9, com dèiem, aquest partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I encara en futbol, pel que fa als clubs, continua la mobilització espectacular per la final del play-off d'ascens a segona divisió masculina. La que ens interessa la protagonitzaran el Sabadell i el Zamora amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta, partit pel qual ja s'han venut més de 6.000 entrades. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50% i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
4: Era d'esperar, la ciutat està superil·lusionada, supervolcada i és pues el partido más importante de la historia reciente del Zamora. Así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
3: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis i només inclou els vols d'anada i tornada.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off de CB. Els barones van passar per sobre. El conjunt canari, recordem, fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però avui serà diferent i hem de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se ja només un triomf de la final. Escoltem el PO Blaugrana, Yusuf Afal, sobre la importància de l'afició del Palau.
5: It's so important for us because when we give a lot of energy...
6: És molt important per a nosaltres, perquè quan posem molta energia sentim que el Palau ens dona suport. I és per això que realment podem donar-ho tot. I per nosaltres és molt important fer que tot el Palau i tots els aficionats del Barça estiguin orgullosos. I intentarem fer tot el possible per aconseguir la victòria. M'agrada molt aquest equip, el Barça, des de fa molt de temps, i per mi és especial jugar-hi. L'entrenador m'està donant molta confiança ara mateix, i només intento tornar aquesta confiança. Intento donar el millor de mi a la pista per aportar molta energia, i així aconseguir la victòria.
0: Avui a les 8 del vespre, aquest segon Barça-Tenerife, dissabte a les Canàries ja es jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim si el Barça guanya avui i, evidentment, guanya aquell tercer partit. En cas de necessitar-se un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal, la penya va tenir ahir tocar la victòria, però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 117, volíem dir, contra el València, el Roig Arena. Molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Aquest era el balanç del tècnic de la penya, Dani Miret.
7: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al Valencia y nos vemos en 48 horas.

0: celebración, porque es evidente que hemos hecho un gran derroche de energía y es ahora mismo la máxima preocupación.
1: Demà mateix jugarà de nou el Roger en aquest segon València 6 de Joventut de semifinals. I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. Avui el bàsquet Girona ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunz, a la pivot de 26 anys que arriba de la Lliga Polonesa. També el nou Kidzanas Manresa va anunciar ahir, en aquest cas, el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University, i el que serà el nou Lleida i l'Erna Lleida. L'entrenador Gerard Encuentra ha volgut desmentir rumors sobre una possible sortida. Ho ha agullat a Ràdio Sergi Guiu.
2: El món de l'esport no hi ha temps per descansar i un cop acaba una temporada automàticament es pensa en la següent. Així s'està vivint l'impàs del curs 25-26 cap al 26-27 del Jaio Postlleida a l'Hilerna Lleida en clau purament basquetbolística, tot plegat després d'acabar una temporada on l'equip ha tornat a mantenir-se a la CB i on la valoració en clau interna és positiva. L'entrenador ja l'encuentra, ha passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio, amb ell hem repassat el que ha donat de cim aquest curs 25-26, hem parlat de dinàmiques negatives, de moments positius i de lideratge amb encuentra, també hem mirat al futur immediat. Al llarg dels darrers dies s'està parlant molt del grapat de moviments que hi pot haver les banquetes dels equips de l'ACB i en alguns entorns el nom del tècnic lleidatà ha aparegut en escena. Preguntat per si a Lleida s'ha d'estar tranquil amb la seva continuïtat a l'Hilerna Lleida encuentra, ha estat clar, au au, en la resposta.
3: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
2: Sobre la renovació de James Bateman, encuentra la valorat de molt positiva i al respecte del mercat que ja està activat a l'ACB, l'entrenador del ja i l'Erna Lleida ha deixat clar que, tot i les dificultats que tindran a l'hora de moure's, intentaran formar un equip el màxim de competitiu possible.
1: Gràcies, Sergi. En waterpolo ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també a Malta, el mateix escenari, la Final Four de la Champions masculina, amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase freia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
4: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad, cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
1: El Barceloneta s'enfronta avui a semis al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi ha favorits en aquesta Final Four.
4: Es que trabajamos mucho y son muchos años que estamos intentando progresar el equipo, el club igual, y nos hace muchísima ilusión. Al final, el primer objetivo es llegar y lo bueno es que llegamos creyendo que podemos hacerlo, y eso es lo más importante. Si la ganamos, pues será fantástico, porque será, pues, demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Nuestro objetivo es seguir creciendo, es seguir estando en Final Four y seguir ganando Champions. Claro que nos hace muchísima ilusión volver a poner una de nuestras vitrinas y a eso vamos.
1: Avui a les 7 de la tarda aquest Barceloneta-Ferencváros, semifinals. A les 9 jugarà la segona semifinal, que enfronta el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, que va començar ahir també a Malta, ara ho dèiem, derrotes als dos equips catalans. El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar per davant pràcticament tota l'estona, però va acabar empatant a 11 i, en aquest cas, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines. Tampoc no van haver pels interessos catalans l'altre semi entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa molt difícil d'aixecar per a les madresmenques, que es queden sense final. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Malta no serà la terra promesa que doni la primera Champions League a l'assolim Centre Natació Mataró. El conjunt del centre ha perdut per 12-14 contra l'Olympiacos grec i s'acomiada a la final del proper divendres. El primer quart ja ha demostrat que seria un partit de molts gols, això sí, sense trencar-se els primers compassos. De fet, els 8 minuts inicials s'han segellat amb un empat a 4 en el marcador. En el segon quart, el conjunt grec ha aprofitat aquest festival golejador per agafar avantatge, tot i que les mataronines han trepitjat els talons al conjunt del Pireu fins on han pogut. I és que el parcial ha estat dur d'encaixar per al conjunt dirigit per Dani Ballart. El 3-6 deixava al descans un 7-10 que obligava

0: ja a remar contracorrent. A la represa, les mataronines han intentat ajustar la defensa per frenar l'atac grec i, de fet, han aconseguit col·locar-se amb un 9-10 en contra. Un miratge, un nou parcial de 2-3, ampliava la distància de 9-2 gols per al conjunt helènic. Tot ha quedat per decidir a l'últim quart, que s'ha destacat per la poca anotació. Tant és així que durant els primers 6 minuts no s'han vist gols. El temps es convertia en un enemic més per a l'Assolim. Ni els 4 gols de Jules Rümer han estat suficients. Un cop l'Olympiacos s'ha situat amb 3 gols d'avantatge, ha sabut tancar la porteria i ha esbossat el camí cap a la final de la Champions. L'Assolim, centre natació Mataró, haurà de seguir esperant per sumar la seva primera copa en aquesta competició. Al final, doncs, Assolim, centre natació Mataró 12, Olympiacos 14.
1: Ah, gràcies, Jordi. En vol, el Barça ja viatja hores d'ara cap a Alemanya per disputar aquest cap de setmana una nova Final Four de Champions masculina, la 8ª consecutiva. Els blancs busquen el títol que acabi de reblar una gran temporada amb el ple de victòries a les competicions estatals i amb una gran Champions fins a aquesta fase final. Escoltem un dels capitans i un dels catalans, Aleix Gómez, que ha guanyat 3 Champions de moment amb el Barça i ha estat en moltes Final Fours.
2: Bueno, jo me la prenc com si fos la primera. És especial cada any. Cada any és tot un món i, bueno, és l'objectiu que portem buscant tot l'any i intentarem anar amb la millor forma possible i a veure si la podem portar cap a casa. Com hem dit més un cop, això és el Barça. El Barça, és a dir, la samarreta pesa molt, et diuen que has d'estar sempre el més alt. Llavors jo crec que l'objectiu de cada any és guanyar la Champions, però guanyar la Champions és poder arribar a la Final Four. El treball que estem fent sembla com a fàcil, com a rutina, però jo crec que s'ha de valorar en plan tots els anys que hem arribat a Final Four i el bé que ho estem fent, especialment aquest any.
1: I en el mateix sentit escoltem el pivot portuguès Luis Frade, que volia posar en valor el fet d'arribar un cop més a Colònia i assegurava que no hi havia favorits.
3: Yo creo que lo de favorito o no favorito ya no existe. Estamos hablando de 4 equipos en que tienen jugadores que juegan en los palcos más grandes del balonmano europeo y mundial, y creo que todos estamos acostumbradísimos de jugar este tipo de partidos. Obviamente que estar ahí, quizás la Final Four es complicada de jugar y de gestionar emociones, y quizás nosotros tenemos un pelín más de experiencia, pero estamos hablando de 2 partidos de KO en que todo puede pasar. Es una competición, nosotros decimos que es completamente diferente de lo demás de la Champions. Son 2 partidos a final de temporada en que es puro KO, una batalla campal.
1: Aquesta Final Four reunirà Colònia i no sempre passa als 2 primers classificats dels 2 grups a la primera fase i, per tant, a priori, els millors de la temporada, els més regulars com a mínim. El Barça s'enfrontarà dissabte a les 6 de la tarda a l'Aalborg danès. Abans, a partir de les 3, hauran jugat ja la semifinal alemanya, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I abans d'acabar, avui mateix la penya solera barcelonista de Calella celebrarà una nova edició dels memorials Mario Munt i Joan Juan Treserres, reconeixement que l'entitat atorga normalment a una de les promeses amb més projecte de futbol fase del Barça i a la futbolista més destacada del Barça femení. Ràdio Calella, Jordi Termes.
4: Enguany el Memorial Mario Munt arriba a la seva 24a edició i distingirà el jove futbolista Tomàs Marquès, conegut esportivament com a Tommy. Aquest guardó, instaurat l'any 2003, en reconeix el jugador més projecció del futbol base del Futbol Club Barcelona al llarg de la seva història. La penya solera ha premiat futbolistes que posteriorment han acabat consolidant-se a l'elit, com Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Gavi, Marc Casado o el mateix Lamine Yamal. I pel que fa al Memorial Joan Juan Treserres, que enguany arriba a la 7a edició, el reconeixement serà per a Clàudia Pina, després d'una temporada brillant amb el Barça femení. L'atacant catalana ha estat una de les jugadores més determinants de l'equip blaugrana i ha acabat com a màxima golejadora de la Lliga Femenina amb 21 dianes.
5: En aquí premiem a la jugadora que ha fet per nosaltres una temporada molt bona, no? I en aquest cas hem premiat a la Clàudia Pina. Cadascú té la seva preferida, però jo crec que la Clàudia Pina ha fet una temporada molt bona.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Caldes, 107.8.

0: ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No tot el que veus és realitat i no totes les realitats tenen veu. A Realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril, que s'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, uns 72 contractes més que en aquest any. Avui, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de compte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic o al telèfon de la Biblioteca de Caldes. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen avui les proves de l'ESPAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manol Oguer s'han presentat uns 60 en total. Respecte als esports, el jove calderí Quim Ràfols ha fitxat pel Futbol Club Barcelona de Futbol Sala. 8 temporades després de deixar el planter del Barça i havent passat per Santa Coloma i Martorell, torna per jugar amb el Barça Atlètic. El jove futbolista de 21 anys assegura que es troba molt il·lusionat i que afronta un gran repte amb moltes ganes. A Avui ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant el terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb uns 26 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril, que s'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractacions totals, uns 72 contractes més que en aquest any. Avui, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de compte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic o al telèfon de la Biblioteca de Caldes. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen avui les proves de l'ESPAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manol Oguer s'han presentat uns 60 en total. Respecte als esports, el jove calderí Quim Ràfols ha fitxat pel Futbol Club Barcelona de Futbol Sala. 8 temporades després de deixar el planter del Barça i havent passat per Santa Coloma i Martorell, torna per jugar amb el Barça Atlètic. El jove futbolista de 21 anys assegura que es troba molt il·lusionat i que afronta un gran repte amb moltes ganes. Avui ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant el terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb uns 26 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: els dissabtes al matí. Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril, que s'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractes. Contractacions totals, uns 72 contractes més que en aquest any. Avui, a 6:45 de la tarda, torna el Dijous de Conte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic o al telèfon de la Biblioteca de Caldes. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen avui les proves de les PAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manol Huguer s'han presentat uns 60 en total. Respecte als esports, el jove calderí Quim Ràfols ha fitxat pel Futbol Club Barcelona de futbol sala. 8 temporades després de deixar el planter del Barça i havent passat per Santa Coloma i Martorell, torna per jugar amb el Barça Atlètic. El jove futbolista de 21 anys assegura que es troba molt il·lusionat i que afronta un gran repte amb moltes ganes. Avui ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant el terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb uns 26 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El mes de maig es tanca amb un creixement elevat de contractació a Caldes i a la comarca. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat les dades del mes de maig amb millors resultats que l'abril. Tot i que les dades no són tan positives com altres anys, el municipi ha augmentat el nombre de contractes respecte a l'abril, que s'han formalitzat 26 contractes més. En canvi, si es compara amb el 2025, les xifres no són gens positives. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, on hi van haver 360 contractes contractacions totals, uns 72 contractes més que en aquest any. Avui, a 6:45 de la tarda, torna el dijous de compte a la biblioteca amb el viatge de Lulú i Lola. L'activitat anirà a càrrec de Lut Domínguez i s'adreça a infants a partir de 3 anys. La història tracta sobre la Lulú i la Lola, que viuen a una botiga de joguines i volen ser elles mateixes. Un espectacle de contes que incorpora llengua de signes catalana sobre identitat de gènere, diversitat i llibertat. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic o al telèfon de la Biblioteca de Caldes. Els alumnes calderins de segon de batxillerat finalitzen avui les proves de l'ESPAU, una edició plena d'afectacions a causa de les vagues d'educació i les precaucions recomanades per la Generalitat pels problemes de mobilitat que genera la presència del Papa a Barcelona. Unes proves en què aquest any hi participen prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat dels instituts del municipi, de l'Escola Pia s'han presentat 94 alumnes i de l'Institut Manolo Hugué s'han presentat uns 60 en total. Respecte als esports, el jove calderí Quim Ràfols ha fitxat pel Futbol Club Barcelona de futbol sala. 8 temporades després de deixar el planter del Barça i havent passat per Santa Coloma i Martorell, torna per jugar amb el Barça Atlètic. El jove futbolista de 21 anys assegura que es troba molt il·lusionat i que afronta un gran repte amb moltes ganes. Avui ens espera una jornada marcada pels núvols durant bona part del matí, amb possibilitat d'alguna precipitació molt feble a primera hora. Amb el pas de les hores, les clarianes aniran guanyant el terreny i el sol serà cada cop més present durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb uns 26 graus de mínima i els valors pujaran progressivament fins a arribar als 25 graus durant les hores centrals de la tarda. Al final del dia, el termòmetre baixarà de nou fins a situar-se a prop dels 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes al 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per un servidor, en Josep Gallar, i aquí el company Lluís Brugalla.
1: Bona tarda.
0: On la música és el més important. Avui ens deixarem portar pels estils del hard bop fins a l'avantgarde, de la mà d'un saxofonista tenor de primer ordre. En Joe Henderson va néixer a Ohio el 1937 i ens va deixar el 2001, no sense haver produït una enorme quantitat de discos i de col·laboracions amb els seus contemporanis. Li van interessar diverses especialitats de la música, com la bateria, el piano, la composició i sobretot el saxo i la flauta, que tocava en moltes ocasions. Les seves primeres passes van anar de la mà de Kenny Durham, Junior Cook i Dexter Gordon, i aviat va ingressar a la banda d'Ora Silver. De l'any 1963 al 1968 va aparèixer en prop de 30 àlbums de Blue Note. El primer en solitari va ser Page On, del 1963, emmarcat dins del més pur hard bop. Escolteu ara aquesta peça que es diu Homestead.

En aquest àlbum de debut l'acompanya una banda perfecta: Kenny Dorham a la trompeta, McCoy Tyner, el que li vam dedicar un programa no fa gaire, al piano, Butch Warren al contrabaix i Pete LaRocca a la bateria. Escolteu ara un altre tema que es diu Jinrikisha.

1966, en Joe Henderson publica la que seria la seva gran obra mestra, l'àlbum Inner Urge. La banda la formen, a més de Henderson, McCoy Tyner al piano, Bob Cranshaw al contrabaix i Alvin Jones a la bateria. I com no podia ser d'altra manera, es va enregistrar als estudis de Rudy Van Helden a New Jersey per la companyia Blue Note. En una crítica, el Alt Abo Just, el crític musical Norman Westay, qualifica Inner Urge de l'àlbum més emocionalment urgent i la mostra definitiva de la seva distingida carrera. L'àlbum sembla una apoteosis de hard bop, una amplificació implacable d'una típica sessió de bop contundent de Blue Note que porta les fórmules del bop tan lluny com es podia. Com a tal, no només el considero una de les 12 millors sessions de Blue Note mai publicades, sinó que el sento com una de les principals declaracions del jazz dels anys 60, que en realitat recrea les realitats polítiques, econòmiques i socials dels temps turbulents amb més precisió que la majoria de la música gravada dels anys 60 en qualsevol estil. Una escolta absolutament essencial i una gran obra mestra. Bé, doncs després d'això no resta res més que dir que anem a escoltar Inner Urge.

I així, senyores i senyors, es va acabar el Hard Bop. Extraordinari tema el que acabem d'escoltar, però és que el disc no s'acaba aquí. El proper tema, en paraules del propi Henderson, és un tribut a Thelonious Monk pel seu ús de l'humor musical. Es diu Isotop.

0: De la tercera peça d'aquest àlbum genial, el crític de jazz Nat Hertzfeld escriu en altres notes del llibret que el barri representa la facció d'Anderson a l'esprit musical. No tenim aquí, estàvem ara discutint si llatí, espanyol,
1: segons les fonts.
0: Estem aquí una mica amb això.
1: A l'original, perdona, l'original de Nat diu exactament, deixa'm que m'he perdut, with the Spanish feeling.
0: Bueno, doncs això. I la peça que es va inspirar en la reflexió de Henderson sobre la seva infància a Lima, Ohio. No us perdeu, doncs, ara aquest El Barrio. I si voleu ens podeu trucar i comentar-nos què us sembla, si això és llatí, influència llatina o no. En fi, endavant, El Barrio.

A mi em queda bastant clar que parlava de Spanish espanyol, perquè només em faltaven guitarres clàssiques espanyoles per allí. A veure, ara avançarem 3 anys, fins al 1969, per escoltar un tema vibrant i amb molt de cos. Aquest no serà espanyol, aquest és africà. Es diu Afrocentric i és la segona peça del disc, que es diu Power to the People.

Bé, i ara ja estem a les acaballes del programa, però encara tenim una mica de temps per escoltar la darrera peça. Ens anem a l'any 1992, el disc és Love Life, The Music of Billy Strayhorn, i la peça que escoltarem amb un seguit de grans músics com Wynton Marsalis és Johnny Come Lately.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 11 de juny i l'informatiu comença amb orgull, perquè Caldes s'omple d'activitats al llarg d'aquest mes reivindicant el dret de les persones del col·lectiu LGTBIQ+. Continuarem posant fi a la Setmana dels Arxius, en què demà es farà l'acte de cloenda commemorant els 50 anys de la revista La Tortuga, amb una taula rodona amb tots els seus protagonistes. Finalment, comentarem el nou pla de la xarxa d'itineraris segurs que va ser aprovat ahir pel Consell Comarcal. Una proposta de millora de l'accessibilitat i connectivitat entre polígons a través de rutes a peu, bicicleta o altres vehicles. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Amb motiu del mes de l'orgull, el mes de juny, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat lliurement. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. Aquestes van des del dia d'avui fins al dia del 30 de juny. Commemorant la Setmana dels Arxius i el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, el proper mes de juliol, l'Arxiu Municipal farà demà a 5:45 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant de la revista. El Consell Comarcal ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. I l'últim titular és pel temps. De cara a demà ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable a primera hora. Des de primera hora del matí el sol començarà al cel, dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb ambient fresc, entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual amb uns 20 graus a última hora de la nit.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat lliurement. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu, l'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. Aquestes van des del dia d'avui fins a l'últim dia del mes. La programació gira entorn a la sensibilització, reivindicació i festivitat del col·lectiu. La primera activitat és avui a la biblioteca, a 6:45 de la tarda, on es farà la lectura del conte El viatge de Lulú i Lola, a càrrec de Luz Domínguez. La història tracta sobre la Lulú i la Lola que viuen en una botiga de joguines i necessiten escapar-se per ser elles mateixes. Una activitat a partir de 3 anys i amb interpretació de llengua de signes a càrrec de Sandra Ruiz i Juan Diego Oliva. La segona activitat serà el pròxim dilluns, també a la biblioteca i a 6:45 de la tarda, on s'acollirà recital d'antologia poètica LGTBIQ+, a càrrec de Xavi de Melo. Serà el mateix dia en què s'inicia l'exposició interactiva de Cita Estudi a l'Espai Jove al TOC, anomenada El plaer de trencar la norma, que estarà disponible fins a final de mes. El dijous 25 hi tindrà lloc al ple municipal de mes la lectura institucional del manifest. El següent dia, el divendres 26 a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó, hi haurà l'actuació drac anomenada La gran nit del dragoll de Dragom, de la mà d'Ofèlia Dracs. Finalment, les activitats del Mes de l'Orgull acabaran amb el taller participatiu de xapes LGTBIQ+, el dia 30 a les 10 del matí al Mercat Municipal a càrrec de Si d'Estudi. A més de les activitats, l'Ajuntament recorda el servei municipal des del que s'ofereix un espai íntim d'atenció i acompanyament a les persones del col·lectiu que pateixin o estiguin en risc de patir qualsevol discriminació, el Servei d'Atenció Integral de Caldes, el SAI. Un equipament que també dona resposta a consultes per qüestions vinculades a les diversitats sexuals i de gènere, a qualsevol persona, ja sigui familiars o amics, i sense importar l'edat. L'origen d'aquest Dia Internacional ve de lluny, concretament del 28 de juny de 1969, quan la policia va fer una batuda en el bar LGTBIQ+, de Stonewall Inn, a Nova York. Seguidament va haver-hi una revolta i aldarulls per part de les persones del col·lectiu, que suposaven a ser arrestades només per gaudir de la seva llibertat. És per això que s'atribueix el fet de la Stonewall al naixement del moviment alliberament gay, lèsbic, transsexual, bisexual i intersexual.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Commemorant la Setmana dels Arxius i el 50è aniversari de la revista local La Tortuga el proper mes de juliol, l'Arxiu Municipal farà demà a 17:45 a la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant de la revista. La revista local La Tortuga va néixer el 1976 dins de l'Associació Cultural, una entitat sense ànim de lucre que era gestionada i formada per mestres i pares dels alumnes de l'Acadèmia Montbui, l'actual Escola Montbui, un centre educatiu que va néixer l'any 1960 per cobrir la manca de batxillerat de Caldes de Montbui, sota la direcció de Delfí Dalmau Argemí i que rebia el suport legal de l'Associació Cultural. Així explica els inicis de la revista l'Antoni Font, president de l'Associació Cultural, en el programa del Fòrum de Ràdio Caldes.
2: La revista La Tortuga va néixer com a butlletí de l'Associació Cultural, que a la vegada l'Associació Cultural es havia creat suport legal a una escola. I aleshores...
3: Estem parlant de l'Escola Montbui?
2: Sí.
3: Però en aquell moment tenia una...
2: Era l'Acadèmia.
3: L'Acadèmia, sí.
2: Montbui, i això així, sí. Aleshores, clar, per justificar, ja que era una associació cultural, doncs va començar a organitzar actes culturals. I de l'inquietud d'una sèrie de persones va néixer La Tortuga. I aleshores La Tortuga, aquí a Caldes hi havia només el Setmanari Montbui, i La Tortuga era una altra manera de, primer, en plan molt local, de mostrar les inquietuds d'obertura, de llibertat, també d'història, i aleshores és el que va lligat amb l'arxiu. I tenim la sort de que ens digitalitzaran totes les tortugues...
3: Des del principi.
2: Des del principi.
1: Així doncs, aquest acte compta amb alguns dels protagonistes de la història de la revista. En primer lloc, Carme Canals, qui va ser professora i directora de l'Acadèmia Montbui. Seguidament, d'Antoni Font, que és l'actual president de l'Associació Cultural. També amb Josep Puig, qui va ser membre de l'equip fundacional de La Tortuga. I finalment, amb Miquel Reventós, qui va ser redactor i editor de La Tortuga. L'activitat, a banda de ser una celebració, també manifesta la feina que ha fet l'Arxiu Municipal amb la digitalització de totes les donacions rebudes de les revistes locals. L'Arxiu Històric de Caldes té incorporat en el seu catàleg una col·lecció d'antics exemplars de la revista La Tortuga. La primera d'aquestes donacions es va dur a terme l'any 2013 amb una sessió d'un total de 102 exemplars, dels anys 70, 80 i 90. La segona es va realitzar el mes de juliol de 2025, on la família Agut Canyameres va donar una col·lecció formada per prop de 900 publicacions del setmanari Montbui, amb edicions entre el 77 i 99, i de la revista Tortuga amb exemplars entre el 76 i el 92. Aquestes donacions permeten no només la seva conservació, sinó que també fan possible que estiguin a disposició de la ciutadania.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Consell Comarcal ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica. un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. L'origen de la idea parteix de l'anàlisi i proposta d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta a la Riera de Caldes, elaborat per l'Associació dels Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes l'any 2023. Aquest projecte ha anat més enllà dels orígens, ha acollit moltes més rutes amb l'objectiu d'avançar cap a una mobilitat segura, sostenible i connectada a peu i en bicicleta entre els polígons i els nuclis urbans, amb una visió comarcal. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs, construïda a partir de la identificació dels principals nodes de mobilitat, és a dir, nuclis urbans, polígons, estacions de transport i equipaments. L'estudi ha identificat 491 cruïlles que necessiten millorar la seguretat, però la part positiva és que el 36% dels itineraris de la xarxa ja estan fets. Tot i que la construcció es faria en diferents fases i seccions com els carrils bici, pavimentacions, passeres, ponts, senyalitzacions i il·luminació.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. A partir de 2:15 de la nit tindrà lloc al restaurant Robert de Nola el sopar de les cireres. Tot comença amb la degustació de vins de la terra a l'aire lliure, a l'exterior del passeig de Remei, i finalitza amb el sopar a partir d'un 9:15. Un dijous gastronòmic ben dolç i que anirà acompanyat de música en directe. Demà tindrà lloc l'acte de cloenda del programa Cultura Emprenedora a l'Escola, a les 10 del matí a la Sala Noble de Can Rius, un programa que consisteix en que els alumnes de les escoles de Caldes planten paradeta al mercat setmanal per vendre els productes elaborats per la cooperativa que han creat i han dissenyat durant el curs. També demà, a les 7 de la tarda, a la biblioteca tindrà lloc la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Pa Sucat amb Oli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre V baixa de Vendetta, d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat pels joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca, via web, telèfon o correu electrònic. Demà, a 8:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal també acollirà l'agrupació de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. El grup d'instruments de vent, Mini Flaustaff, tancarà amb ritme la biblioteca. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Ja ha sortit els resultats del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera del pròxim dimarts, 16 de juny, el mateix dia que dona inici al període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. I acabem amb el temps. De cara a demà ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boirina poc destacable a primera hora. Des de primera hora del matí, el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre, el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb ambient fresc, entre els 14 i 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual amb uns 20 graus a última hora de la nit.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dijous 11 de juny. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Hola, molt bona tarda, què tal, com esteu? Setmana de torneig escolar a Caldes, famílies amb infants de 5 i 12 anys, sabeu de què us parlo, ens espero un cap de setmana dels guapos, amb zero temps per mirar cap sèrie. Helena, jo crec que això tu no ho has viscut encara, i tu, Albert, em penso que ja has passat d'aquesta etapa.
1: Ja s'ha acabat.
0: Però saps de què et parlo?
1: Sí, sí, sí.
0: És un torneig de futbol sala que juguen totes les escoles de Caldes. Llavors ara ens ve un cap de setmana...
1: A tope.
0: A tope. És zero temps per sèrie, a no ser que estiguis tan esgotat a la nit que diguis, mira, vaig a posar alguna cosa per canviar d'aires.
2: Però les escoles, o sigui, les municipals?
0: Totes, totes les escoles. Concertada i les públiques, totes. I entre ells juguen.
2: No està...
0: I l'objectiu és...
2: No vas per a Granollers, el teu fill?
0: No,
2: aquí va Caldes.
0: Sí, sí.
2: Mira, doncs així tocarà...
0: Pillo. Pillo, no? Ja fa uns quants anys que pillem i el Jordi entrena, o sigui que pillem. Tot. Però escolta, que vosaltres igualment veniu carregats amb moltes coses que heu vist per fer recomanacions o no.
1: Sí.
2: Ui, ja així, he vingut aquí.
1: Sí.
0: Carregats. Així que va, sense més, avui dijous 11 de juny del 2026 comencem el 150è sense doblatge de Ràdio Caldes.

0: Comencem amb una sèrie, que l'Helena, pel que sembla, li ha encantat.
1: Sí, la veritat és que sí, però vull dir... és que...
0: Ai, que són un nen molt guapo.
1: Uns quants!
0: Ai, nen,
1: i noies també, o sigui, un cas que dius... Quin
0: he fet un crit de iaia, de, ai, de iaia, de Sant Angelines. Sí, sí o no?
1: Sí, sí.
0: Exacte.
1: Però bueno, podem mirar primer escoltar el trailer i llavors...
0: Vinga, off camp.
2: Garrett Graham doesn't do girlfriends.
3: What's really going on? So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention? Deal.
4: This is the most absolutely unhinged planet and I'm obsessed with it.
5: 5 p.m. Tuesday.
3: Rehearsal. 7 a.m. Tuesday.
5: Practice.
4: This is why I told you I can't help you. Whoa, easy.
5: We're gonna be fake dating. There needs to be real kissing.
4: I just met you.
1: Ya, mira, mira, ya te calor, no un día.
0: Ai, ai, ai, ai. Oh, per favor.
6: Què dius?
0: Que Helena,
1: és,
0: què?
1: Mira, a mi, o sigui, off campus...
0: Ai, gràcies, un sí. Ventilador i tot.
1: Mira, és que ja tenia calor, però ja he vist el noi.
0: Gràcies,
1: i tu.
0: Sí,
1: no,
0: sí, escolta'm.
1: No, la veritat és que...
0: Verge Santa, el remei, eh? Senyores i senyors.
1: Off campus, bàsicament, és una sèrie que està basada en uns llibres que es diu Off Campus, és, són dels Estats Units, i és, són del 2015-2016, i cada llibre va sobre una parella diferent. Llavors, cosa que a mi ja anava amb la sèrie amb molta emoció, perquè jo me'ls vaig llegir quan tenia 15 anys. Tots la dic que, o sigui, són romàntics, però no són els típics...
0: Pastels, pastelons.
1: Home, una mica sí, però no són els típics tòxics. És a dir, aquí, si la gent té movides, va al psicòleg i se'n cuida cada una de la persona, i, òbviament, eren el 2000, llavors certes coses ho han canviat, i crec que molt millor, però... Òbviament, no, mai ha sigut una sèrie que dius, hòstia, aquestes parelles estan juntes perquè pel guió, perquè si no és inaguantable. Però, aviam, un és que dic, cas guapíssim, guapíssimes tot, o sigui, és increïble, una química entre tots els actors, o sigui, siguin amics, parella, tot, molt bé, molt ben actuats, perquè crec que actualment costa molt veure bones actuacions, hòstia, fan coses que et treuen molt i és com un, ostres, però molt bé, no sé, no, potser ho heu vist, o sigui, inclús el Jordi la setmana passada o l'altra, no sé com ho hem comentat, diu, ai, ho estic veient a Instagram, perquè és que ho estava empatant. I bàsicament és una història d'amor, d'universitat, que això també fa que el públic ja sigui una mica més gran.
0: És un institut.
1: Sí, no, ja no és de high school, ja és d'universitat, parlen de temes pues, sensibles, i bàsicament la història és d'un grup d'amics que juguen a hockey i una noia estudia art dramàtic i l'altra música, i en la relació d'ells dos comença, això surt del tràiler o la sinopsi del llibre, perquè ella li agrada l'altra noia i és com un, fem un pacte de que fem com estem junts i així pues, com li farà, com es fixarà amb tu, i per l'altre costat tu m'ajudes a provar-ho, perquè és un noi que és de hockey però no és el típic, amb un pare molt privilegiat que juga a hockey, però és la típica persona, diu, jo realment o sigui, no vull les notes per ser qui soc, sinó per haver-ne esforçat. Llavors crec que està molt bé, hi ha canvis que milloren del llibre, o sigui, tracten amb sensibilitat molts temes, el consentiment es parla molt, es nota molt, que és el que diu, que és un llibre, o sigui, és una pel·lícula que Men Greet a Woman, o sigui, que bàsicament és que són homes que es noten que són escrits per dones perquè tenen una sensibilitat i una capacitat afectiva que la gran majoria crec que a la vida real no tenen.
0: I,
1: no, però ja, per exemple, hi ha una no em sortirà, hi ha una escena que estan parlant d'ostres, necessito, o sigui, la primera relació sexual, necessito que aquesta persona tingui, o sigui, estigui molt còmoda, i per X raons no vull dir perquè no és spoiler, i clar, i tothom s'esperava que el noi li digui la típica tonteria de pues, li has de xupar un peu, jo crec que sé, i el que li diu és no, o sigui, l'important és el consentiment i sobretot la confiança, o sigui, el que fa que les relacions sexuals siguin esporàdiques.
0: Home.
1: Això és la confiança i que les dues persones estiguin còmodes i això, pues, consentint en tot moment.
0: I està triomfant aquesta sèrie.
1: Està triomfant.
0: Doncs no, me n'alegro molt.
1: Però només entre que crec que només entre les dones, jo crec que els homes això no els hi arriba. Però...
0: Bueno, és igual, però si les dones ja assumeixen també, o sigui...
1: Sí, tothom ho deia, diu, ojalà tenim patrons... una parella així.
0: Clar, tio.
1: Però és que són, a més, és clar, és que són
6: igual
1: tan guapos.
6: Igual els homes, però no de l'edat de la sèrie, potser.
0: També.
1: no sé,
0: si arriba als joves com a mínim el tema del consentiment o moltes coses,
6: jo, sí,
0: no? Per anar trencant,
6: no sé.
1: Jo crec que sobretot han vist això és de Prime, que no ho he dit, capitulet de 40 minuts, són 8 capítols,
0: això,
1: i està enfocat a, o sigui, sí, i ara, bueno, Prime ho estan dient, s'estan enfocant molt al Book Club, bueno, BookTok o alguna cosa així, són llibres que el TikTok, pues, la Wattpad, que estan triomfant molt, i estan fent adaptacions, i clar, aquí hi ha el money, perquè la gent realment li agrada les històries, com tu has llegit, t'enganxes i tot.
0: El que passa que no està seguint el llibre com a tal, perquè si està escrit que tu tenies 15 anys, és a dir, l'han actualitzat moltíssim.
1: No
0: s'han basat en això?
1: Sí, s'han basat, però no pensis que han canviat tantes coses,
0: eh? Ah, però
1: com que deies
0: el tema sí, actualitzat...
1: Sí, perquè l'actualitat, per exemple, és que és spoiler, però hi ha un tema que si l'haguessin deixat com a llibre, hagués grinyolat, i aquí pues, va molt més sobre el consentiment, els límits, el tenir parella no significa que ho has sacrificat tot per l'altre, sinó que tu també has de tenir els teus espais, els teus límits, i que és important seguir-los. La ruptura del llibre i de la pel·li de la sèrie també és diferent, i té molt més sentit el de la sèrie. Jo sí, és una adaptació que a mi m'ha agradat molt. Hi ha una altra parella que a tothom li agrada més, perquè aquesta sí que no és tòxica, però sí que hi ha aquesta part, sí, quan tot comença a ser sexual i no hi ha tanta comunicació i confiança, la gent enganxa més perquè és com més explosiu, però bueno, que ja s'ha anat desenvolupant. Les parelles es coneixen de moltes...
6: La seguida que veus el CEO... Doncs...
1: Clar, i, la gent, i això, però és que les parelles comencen de molta manera. La gent, i aquí ha vingut una mica de pique de dir, no, és que m'agrada més l'altra parella perquè tenen com som molt explosius.
0: Més
1: ja, Bridgerton. També, però també és important, o sigui, les parelles de la gent més tranquil·la, la comunicació, la confiança, o sigui, és molt important el missatge. Jo dic, crec que és una sèrie que adolescents amb una certa edat, perquè si no, tampoc... I el públic, o sigui, universitari i dones, vull dir que nosaltres ho podem veure i ens agradaria. I...
0: De l'1 al 10. També.
1: Jo, és que no sé, m'agrada molt, oferia un 8,5, eh?
0: Molt bé, Helena. Sí. Doncs moltes gràcies, Helena. Tot seguit, li toca a l'Albert, que avui ens ve a parlar de Mi querida senyorita.
6: Escolteu el tràiler bastant estona per entrar en context.
7: He conseguido ser invisible. Estar sola del todo. ¿Sabes cómo me han llamado a mí en Pamplona toda la vida?
8: Vivimos como en el siglo XVI, rodeado de gente que les asusta a las mujeres altas y los hombres afeminados.
7: Hay personas que te pueden sorprender para bien.
9: Es precioso.
0: ¿Qué, Albert?
6: Vale, entonces...
0: ¿Oi?
6: Has vist, eh?
0: Sí.
6: És seriós, eh?
0: M'ha sorprès.
6: Doncs tal com hem escoltat, tracta de la història d'una noia que és intersexual. Aquesta pel·lícula és un remake, no sé si us en recordeu, dels anys 70, que van fer també una pel·lícula del José Luis López Vázquez, no sé si us en recordeu, que estava aquest actor espanyol, però com amb una perruca, no? Bueno, a vegades hi ha alguna escena, que ja, déu-n'hi-do, que la fessin durant el franquisme. El que passa que, clar, en aquella època no van dir, no deien aquestes paraules, ni deien intersexual, ni deien cap gènere, ni deien res. Simplement, per això era més estranya una miqueta aquesta pel·li, no? En els anys 70, veien, va la història d'aquesta senyora, que veus que és l'actor, però amb una perruca, i normal, i va amb homes o va amb dones i tal, però mai diuen res, ni diuen què li passa, ni qui és, ni què està passant, no? I això era una miqueta estrany. A l'època. Ara el que han fet és un remake, que està molt bé perquè han agafat una actriu intersexual, que ja està bé, clar, és com s'han de fer les coses, no posaràs algú fent el que no és.
0: Sí.
6: I t'explica la història de tot el procés. I clar, és molt curiós perquè és molt diferent d'una persona que està transicionant, per exemple, d'un transexual, perquè tal com estàs veient, que no se sent, no? Té el cos, no se sent ben bé el que és i arribes a transicionar, però al final...
0: Has fet un màster, no?, de tot això?
6: No... Bueno, també tinc la meva dona, que m'explica moltes coses on treballa,
0: sí,
6: ho he vingut cada dia.
0: Vale.
1: Bueno, és important, perquè molta gent no coneix això, i llavors...
0: No,
6: I aleshores, és molt curiós, perquè una persona transsexual, per exemple, és un noi que neix noi, però se sent noia, i amb el temps...
1: O al revés, o sigui, és, o que és amb un sexe, però o sigui, llavors ja transsexual i transgènere.
6: És un sexe i transiciona a l'altre, no? Però al final... doncs acaba sent el que sent de veritat i està la mar de bé, no? En principi no ho passen bé del tot. En aquest cas, quan ets intersexual, clar, ets les dues coses, realment tens genitals barrejats, vull dir, és tot barrejat. I no és que digui que se sent d'una manera i vol, i la seva meta és arribar, no? A ser de l'altre, perquè no sap, no té ni idea del que, del
1: de com s'identifica,
6: del que vol ni del que pensa. Clar, i parteixes de la premissa que des de petita, quan va néixer, clar, els pares...
0: Anava a dir els pares que
6: es coneixen.
1: Clar, és el problema, la intersexualitat és el problema que normal sempre es coneixen, normal es coneixen més dones, i llavors això, i tenen aquests... com no sé com identificar-me, ja tenim dos genitals i tot, i és, però és això, ho diré.
6: Clar, quan s'entera, clar, perquè no ho sap, en aquest cas s'entera ja de molt gran, i s'entera, doncs, que els seus pares han escollit per ella. Ella ha viscut una infantesa i una adolescència falsa, diguéssim. Clar. Ella ha estat...
0: Van escollir que fos nena. Vale.
6: Van escollir que fos nena. I ha sigut nena i adolescent, però clar, ella no està bé. I aleshores, doncs, vas veient lo malament que ho passa. Hi ha trossos de la pel·lícula que és un home, no? S'arregla, actua i tot com un home.
1: S'identifica, o sigui,
6: sí, es deixa el bigotet i tot, normal. Però bueno, arriba a casa i no sap per què, i es posa a plorar i no està. I de cop i volta, doncs, una altra part de la pel·lícula és una noia, no? I actua com a tal, fa les altres coses i tampoc. Mm-hmm. I no funciona, és que no li funciona res.
0: No encaixa. No se sent, no, que encaixa en cap...
6: El mirall per ella és el pitjor, perquè veu i no sap què està veient. Mm-hmm. I clar, de fet, no és que passi res, no? Però estàs veient lo malament que ho passa,
0: passa
6: i
0: molt,
6: tota la història, no? I tot el que està fent. I bueno, i el que ha deixat és el final. Al final hi ha una manera que se sent bé, més o menys, i, però bueno, això ho tindrem que veure.
0: Que veure la part, no?
6: Perquè passi. I està molt bé, perquè hi ha entrevistes amb l'actriu.
0: Ah.
6: I explica, clar, no hi ha costat gens, perquè dius que no he actuat.
0: Pot ser que hagi anat a algun festival no fa gaire, o m'estic confonent?
6: Va guanyar el festival de Màlaga.
0: Ah, és que em sona que van entrevistar a l'actriu.
6: Sí.
0: Vale, però no sabia que estàvem parlant d'aquesta pel·lícula.
6: Que comentava allò del mirall, sí, sobretot, no... i clar, va dir, no m'ha costat gens actuar, perquè és tal qual, no?, que tinc cada dia.
1: No sé, per mi és important, les pel·lícules, perquè explicar i donar representació per la gent que, sí, que si pot sentir representada i que ha viscut una història similar i sentir que no està sol.
6: Ah, perquè totalment. Sí que s'escolta molt, no?, diguéssim, les persones trans s'escolta més, però el que són els intersexuals no s'escoltava tant.
1: La minoria. La minoria.
6: I veient això, ja sé que les persones trans ho passen malament perquè és una cosa complicada, però ells, els intersexuals, no diria pitjor, perquè un em dirà, no, però jo ho passo pitjor, no?
0: Clar, no.
6: Però sí. És fotut perquè no tens una meta ni saps què
0: faràs. No saps on vols anar, no?
1: Sí. Però jo crec que, o sigui, sempre que algú es pregunta i... Hòstia, em surto en anglès. Oh!
0: Diu, a veure.
1: Sí, en plan, com que es qüestiona ara. La identitat de gènere sempre és molt difícil. O sigui, no és que algú es passi pitjor o millor, o sigui, com cada persona que s'ha de qüestionar és molt difícil, l'entorn de com actuaran i tot. Llavors jo crec que és importantíssim, i sobretot que estigui tractada això amb delicadesa i que mostrin la realitat, per molt dura que sigui, que aquestes persones viuen, no? Perquè després surten certs partits o certa gent dient, això és una dominació, no sé què, és com, mira, al carrer, noi.
6: Oh. I clar, i també hi ha una part molt dura.
0: Al carrer.
6: No sé si és spoiler, però bueno, és igual, ho explico. Hi ha un moment que dic, va, doncs soc dona i vaig cap endavant amb tot, no? I va al ginecòleg i tal, per veure com... I van, no, és que els teus pares t'ho van treure tot. No tens res, estàs buida, saps? I a sobre dic, hòstia, a sobre ara que em decideixo i els meus pares pel morro m'ho han tret tot.
1: Sí, això és que... Suposo que també vam parlar de la amargura d'això dels dos pares i tota la mala relació.
0: Els pares també devia ser molt difícil trobar-te.
1: Sí, però el problema és que...
0: I si estàs mal assessorat, imagino que
1: clar,
0: encara pitjor.
1: Jo crec que això és el que devia passar, que ara segurament...
6: Temps,
1: exacte, jo crec que actualment, doncs, a veure, depèn de quin tipus, no, però jo crec que pues, deu ser com la persona que decideixi a mesura que es vagi fent gran i es vagi i descobrint la seva identitat sexual i de gènere, però clar, és que hi ha molts casos que els pares van decidir perquè va ser el més fàcil. És que és això, és com no s'entén realment com funciona el gènere, i hi ha una part de construcció social i tot,
0: total.
1: Que molta gent el decideix i es pensa que perquè tu eduquis una persona de certa manera serà així, i no és, això, i trencar aquest esquema és el que la gent li costa, va dir, és que jo pensava, bueno, ja, però és no el que penses, com la persona
6: i molt desconeixement, perquè clar, quan decideixen els pares treure-li, no?, i deixar-li quan els genitals una part, és tipus ablació, clar, li han treure tot i ja no pots sentir res d'aquesta persona. A sobre també li han tret això.
0: El plaer, també.
1: El plaer.
6: Sí, ja li han tret tot.
0: Però quin assessorament van fer aquests pares?
6: Clar, van dir, talla tot sense saber, o deixa...
1: Crec que el clitoris es va descobrir com als anys 80 o així, no sabia ni que existia abans.
0: Si fa 4 dies que van descobrir que no és només el botonet de dalt, que té unes ramificacions i té no sé quantes, o sigui, fa 4 dies d'això, però clar, com que som dones, per què ens havien d'estudiar nosaltres?
6: Doncs en aquest cas...
0: Ara el van fins des de...
6: Exacte, en aquest cas es tindria una cosa que era interessant mitja entre dos, una mica més gran de lo normal, però no tan gran com perquè fos l'altre, tu talla, saps? I clar,
0: em sembla molt bèstia.
6: O sigui, imagina el que pateix aquesta persona,
0: clar.
6: Que li han tret tot, li han tret la identitat.
0: Ostres, i... doncs, Albert, ens has sorprès, ho ha dit al principi, avui es porta una cosa
1: molt
0: que
1: bé,
0: sorprendré i... Bravo, Albert!
1: Molt bé.
0: Bravo.
6: Es posa nerviosa.
0: Mi querida senyorita, és del cine, ara mateix?
6: No, Netflix.
0: O la...
6: Netflix.
0: La tenim a Netflix. Vale. És... Només et vull fer una pregunta.
6: Sí.
0: Dues. Primer, com la votes, de l'1 al 10, i després et pregunto, també, és a dir, té moments de dir que... A vegades, no, les pel·lícules sembla que se ceben una mica pel patiment, perquè tu empatitzis, i hi ha realment un punt d'angoixa?
6: No, està bé.
0: Perquè si no ja m'esperaré mirar-la d'aquí dos anys.
6: Els seus moments que pateix, no s'estan centrant en això per fer-ho més dramàtic.
0: Exacte. No,
1: la seva vida i com m'ha tirat endavant.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert, per aquesta recomanació tan interessant. I seguim ara amb les recomanacions. Li tocarà a l'Helena, que ens porta Rental Family. Escoltem el tràiler primer.
10: The market here isn't the same anymore. It's half the rate, twice the work. But I got you a gig and the pay is actually pretty good.
11: What's my part?
0: Què, Helena? Què ens expliques de Rental Family?
1: Rental Family és una pel·lícula que està...
0: Pel·li, eh? Vale.
1: Sí, és una pel·li, està a Disney+, Plus, crec que dura 2 hores i pico, o sigui, és llargueta. I l'actor és el Brendan Fraser, perquè qui no... el John de Jungle, no?
6: El de la mòmia.
1: Sí. Mm-hmm. Que era, però, un pivot dels anys 90, ara a l'edat a tothom li passa factura, però segueix sent guapo.
6: Però actua millor.
1: Sí, no, la pel·lícula és que...
0: Però hi ha gent que a l'edat li senta molt bé, perdona, eh?

0: i com sobrevisquen a Japó una mica com pot. I llavors doncs, hi ha una agència que es diu Rental Family, que és literalment com famílies de lloguer, no? Que les persones poden trucar i dir, doncs, dic, en diferents casos, necessito que facis de man, o necessito que em facis companyia, o que em facis, per exemple, ha un, la pel·lícula es basa en dos casos principals, no? Sobretot d'ell és un, fa com de periodista d'un actor com oblidat de Japó, i perquè ell doncs, abans de morir, perquè és una persona molt gran, doncs, es senti recordada i admirada, i l'altre és el cas que és com la història principal d'una mare que perquè la nena pugui entrar a una escola privada necessita com que faci la figura de pare, i llavors pues, la relació entre la nena i ell, no? I com pues, els vincles que genera, no? I com ell també té aquesta dicotomia de dir, ostres, estic ajudant però a la vegada també estic tenint un patiment per mi, perquè clar, si jo puc fer aquest paper però tinc un empatitzo i això, i llavors fa, bueno, és com actor, no? Vull dir, fa paper d'actor. I està, o sigui, està molt bé. Sí que és veritat que és una pel·lícula lentota, està molt enfocat a un públic asiàtic, perquè o sigui, clar, l'estil de vida és asiàtica, tot lent, tot molt estructurat, que això pues, es nota pues, el país que ho estan fent, però la veritat que és maca i es fa reflexionar sobretot aquesta societat que estem vivint nosaltres de molt aïllats o de molt individualista, que tenir una xarxa de contacte i una xarxa de suport és important.
1: Molt.
0: Llavors, la veritat que està bé, o sigui, a mi em va... O sigui, em va agradar, inclús vull dir, t'emociones i això, i sobretot treballar amb els vincles, també hi ha certs temes pues, bastant que parlen també del masclisme, i llavors pues, com són capaços la noia, pues, hi ha una que diu, mira, que la situació jo no puc fer més demand perquè els homes són uns impresentables, i llavors és un servei que per fi el jefe entén que no s'ha d'oferir, i saps? Vull dir, una mica, per dir, que crec que van enfocar molt aquell tipus de societat, no? Que encara som pues, en certs tòpics, pues, som potser amb moltes coses va molt més ençà, amb moltes coses no, però és això, és maca i jo la recomano, vull dir, és dura, per això, vull dir, un empatit no ho entendria, i és dura i difícil d'entendre, jo crec que, per exemple, un empatit d'una persona de 12 anys no ho entendria, jo crec que ja és, o sigui, 18, inclús has de tenir més sensibilitat, jo crec que és un públic bastant adult. Perquè si tu ets la típica, no, és un públic adult, perquè a més, vull dir, parla de les emocions i sentir-se sol i el que és, doncs, un fet-se gran.
2: Que et pots trobar una persona jove que tingui molta sensibilitat, però
0: sí,
2: potser
0: però, bueno,
2: és, no és el més habitual.
0: Sí, però
2: no?
0: Però és adult, o sigui, tu vas amb un nen petit i, o sigui, de 12 no és tan petit i no acaba
2: d'agradar. No, però potser et trobes una persona de 17 que xapó.
0: Sí, sí.
2: En aquest
0: sí,
2: sentit t'ha posicionat de les emocions.
0: El target principal jo crec que sí que és un target més
2: adult. De l'1 al 10.
0: Jo li posaria un 8, vale. La veritat.
2: Ara faré un comentari fora de lloc, potser, però quan has començat a parlar dic, hòstia, em recordo una obra de teatre del Joan Pena que és un noi que està enamorat de la seva nòvia i representa que va conèixer a la mare d'aquesta nòvia i fitxa un suposat pare per fer veure que és el seu pare. I per això, quan has començat a parlar d'això...
3: És similar. Dic,
2: és el mateix, és via una agència, sí. No? I mira, tenia una obra de teatre
0: sí.
2: Que va estar fent
0: això. Jo crec que una mica és perquè d'això, sí, una mica que s'ha criticat la societat individualista, de que cadascú va ser bola. Però està,
2: no, aquest no,
0: està...
2: el del Joan Pena.
0: No, aquest no, que està tractat amb molta sensibilitat, vale. Però tampoc no és aquesta, el que diu, aquesta pena extrema d'això, no, és com, bueno, pues, trobar aquest punt d'equilibri, és molt maca.
2: Molt bé. Doncs escolta, recomanacions de l'Helena aquesta setmana, sí, eh? Aquesta Rental Family. I ara li toca l'Albert que ens porta de Mami. Escoltem el trailer.
4: No. Of course, honey.
5: No, you never ever finish two.
4: Hello, Mr. and Mrs. Cannon. I'm Deputy Chief of the U.S. Embassy. Your daughter, Kate.
3: Vale, doncs de Mami.
2: De Mami.
3: Ja tocava, eh? Una pel·lícula de terror, perquè era d'abans, ja ha sigut massa sèrie.
0: Jo pensava, dic, fa rato que no ho diu.
3: És de la mòmia i no té res a veure amb la mòmia de Brendan Fraser, que parlàvem abans.
0: Just, mira.
3: I, buah, què? Molt xula.
2: Se t'ha il·luminat la cara.
3: Aquella pel·li fa... Mira que a mi m'agraden les pel·lis de terror, però feia temps que no ho passava malament, eh? O sigui,
0: ui, com deu ser, m'agrada Déu.
3: Ho he passat malament, és molt xula, fa molta angoixa. De...
0: Fa molta angoixa.
3: Sí. És que quan més malament ho passo, doncs...
2: Millor, més t'agrada.
3: Més bé ho passo. És una mica
2: sí.
3: Passos com...
2: Sí, fa molta por. Fa molta por.
3: Sí, fa molta
2: Però fa por d'ensurt o fa por d'allò que et paranoies després?
3: De tot.
2: De tot?
3: Sí, de tot.
2: Molt bé, no la menjaré.

0: O sigui que...
1: Va de la
2: mòmia. Endavant. Ja com ha començat, ja he dit tu.
3: A veure, és de la mòmia, però ben bé de mòmia no té res. És més aviat una mena entre... Evil Dead, la possessió infernal i l'exorcista. De fet, és el director que va fer l'altra pel·lícula d'Evil Dead. I ara està la continuació d'Evil Dead, però no ha volgut fer-la ell i ha volgut fer The Mummy. Total, una bona pel·li de terror que va d'una nena que desapareix i apareix. Ja, és curiosa, és una família que està a Egipte perquè el marit és corresponsal i viu allà, i llavors tenen crius i una
0: tenen
3: les...
0: trius?
3: Crius.
2: Ah, crius. Jo també tenen trius.
0: Jo també, no? Dic, mira, és corresponsal i tenen trius i quan, bueno, no sé.
3: Sí, tenen trius i diuen,
0: vale,
3: tenen palante.
0: Crius, tenen crius. Sí. Vale.
2: Bueno, poden tenir crius i trius.
0: També, sí, també, escolta. Sí,
3: estan fotut, eh? Doncs tenen crius.
0: Val.
3: La nena està jugant al jardí, bueno, i per lo que sigui desapareix.
0: Ai,
3: desapareix.
2: La Núria ja no la veu.
3: I apareix molts anys enrere, o sigui, molts anys endavant, perdó. Ah. Apareix en unes excavacions, hi ha com un sarcòfag, estan mirant les mòmies i tal, treuen el sarcòfag. Això no és spoiler perquè es veuen els trailers, eh?
0: Ai, Verge Santa. És la nena?
3: Sí, sí, sí, sí. Obren el sarcòfag, els que estan estudiant totes les mòmies, no sé
2: s'està
3: què,
2: pirant.
3: I, oh, sorpresa, la mòmia, qui és?
0: No, però no només qui és, està viva.
3: Uau, i passen moltes coses.
0: No, no, no, o sigui, és que és el
3: pitjor malson. I se l'emporten cap a casa, uau, i és molt xula. Sí, si voleu una bona pel·li de terror que diu, ostres, per la nit, tal, volem veure una pel·li que faci por.
0: Mai de la vida, o sigui, aquí no m'hi
2: trobaran. Però costava, perquè ell veu moltes pel·lícules, però que li agradin i de por, poques, eh? O sigui, t'ha hagut d'agradar molt, perquè estaves, vull dir, no li veu la cara, però està a punt de caure ja la bava.
3: Està molt bé, està molt ben feta. Les caracteritzacions està molt xula, molt xula. Home, clar, ja que fan pel·lis de por que estiguin bé, que
0: no, clar, clar, no sé, home, si no, quina...
2: la gràcia de pel·lis de por, clar, jo interpreto que ha de fer por, de perquè ser... no m'agrada, però vull dir, la gràcia és això.
3: I també és bastant bèstia en quant a gore i les mors i tot això, és bèstia, eh? O sigui, qui no li agradin aquestes coses, no és només una pel·li de
0: gore,
3: por de
0: però gore del pal coreanes, perquè jo encara recordo una cosa del cine coreana, que és que, escolta, sang i fetge era poc, eh?
3: Sí, sang i fetge... Del xulo.
0: Bueno, escolta, ja ho sabeu, si us ve de gust veure
3: si voleu una bona pel·li de por, que faci por per veure-la així amb la llum apagada de nit i la nit de Halloween i aquestes coses,
2: sí. Home, Halloween encara queda, eh?
3: Aquesta.
0: Molt bé, de l'1 al 10. 8 i mig també?
3: 8 i mig també.
0: Hosti, tu! Us heu posat tots d'acord?
2: Ho hem triomfat, eh? Bueno, una pel·lícula jo, però la resta hem triomfat.
0: Sí, sí, escolta.
3: Bé.
0: Molt bé, doncs escolta, anem acomiadant el programa. Us esperem el proper dijous 18 de juny. Recordeu que mentrestant ens podeu seguir al nostre Instagram, és @sensedoblatge, el tenim una miqueta oblidat, però bueno, de tant en tant anem penjant alguna foto, ara ens en farem alguna, no?, pels nostres oients. Gràcies com sempre per compartir amb nosaltres aquesta estoneta i esperem ser-vos molt útils quan aneu a triar el sofà a veure què anem a mirar. Doncs mira, això que us han recomanat l'Helena i l'Albert, cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre
2: sense doblatge.
0: Adéu,
3: adéu, adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. Aquestes van des del dia d'avui fins a l'últim dia del mes. El Consell Comarcal ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris ha estat dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds de les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera del pròxim dimarts, el dia 16 de juny, el mateix dia que dona inici el període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la setmana dels arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, el mes de juliol, l'Arxiu Municipal farà demà a 6:15 de la tarda la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de La Tortuga. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant de la revista. Demà tindrà lloc l'acte de cloenda del programa Cultura Emprenedora de l'Escola a l'escola a les 10 del matí a la Sala Noble de Can Rius, un programa que consisteix en que els alumnes de les escoles de Caldes planten paradeta al mercat setmanal per vendre els productes elaborats per la cooperativa que han creat i dissenyat durant el curs. També demà a les 7 de la tarda a la biblioteca tindrà lloc la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passo que t'emboli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre al color púrpura per la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, demà ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable a primera hora. Des de primera hora, el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre, el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb ambient fresc, entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual, amb uns 20 graus a última hora de la nit. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes. La vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar, tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre però des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb Núria Casademunt, administrativa sanitària, Núria Grasses, economista i professora, Agustí Bosser, enginyer agrícola, i Joaquim Campistron, mestre. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies.
3: Bona tarda.
1: Avui al Safareig volem tractar un dels temes dels que més se n'ha parlat en els darrers mesos, tot i que concretament aquesta setmana ha passat molt desapercebut entre les notícies relacionades amb la visita del Papa, certament. Volem parlar, deia, d'un tema important que afecta tothom en major o menor mesura, les reivindicacions del col·lectiu de mestres. Són gairebé 100.000 persones que porten ja moltes setmanes lluitant per millorar el sistema educatiu, amb tot un seguit de demandes que anirem desgranant i comentant aquest vespre al Safareig. Avui hem plantejat un programa una mica especial. No començarem amb una entrevista, sinó que volem escoltar una varietat de veus del conflicte. Per això ens acompanyen representants de mestres i de famílies amb qui volem aprofundir en totes les arestes de la qüestió, que en són moltes. També hem convidat el Departament d'Educació, però ha declinat la invitació a participar a la conversa. Saludem ja l'Òscar Simón, delegat del sindicat USTEC, disculpeu, l'Òscar Simón arribarà en breu, en Víctor Vallejo, delegat d'Educació al Vallès Oriental de la Intersindical, i Javi García, president de la fa a l'Escola Montbui. Bon vespre, benvinguts i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon vespre.
5: El Safareig, de 7 a 9 del vespre, a Ràdio Caldes.
1: Per començar i fent honor al programa, Víctor i Javi, com ja és tradició, us demano que entreu al Safareig amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota, el que vulgueu compartir amb nosaltres. Això és com un atracament. Ara em miren amb una cara de sorpresa.
6: Jo em pensava que això només se li preguntava als caps, als polítics. Però
1: es pregunta, tot... es pregunta als entrevistats. Avui sou els entrevistats / conversaires i qualsevol cosa que us vingui al cap de la setmana, de la vostra activitat...
7: D'acord, doncs bé, jo començo dient que la notícia és que el col·lectiu docent i la resta del personal educatiu continuem més organitzades que mai i que de cara al proper curs, doncs ja us adelanto que continuarem amb les mobilitzacions perquè ja sabeu que hem dit no a la consulta que es va plantejar i a l'acord que es va arribar i per tant, doncs la notícia és aquesta, que es preparin perquè venen corbes.
1: Molt bé. Javi?
6: I bé, bueno, jo canviaré de tema, eh? Jo, bueno, aniré cap a... A mi m'agrada molt anar amb bici i quan he arribat m'he posat molt content perquè he vist uns pàrquings de bici que han aparcat, que han posat aquí. Ahir vaig anar a casa als mestres, també vaig poder aparcar en un pàrquing de bici, vull dir que estic molt content d'aquesta actuació que s'ha fet.
1: Perfecte. Comencem, doncs, amb el tema que ens ocupa. Aquesta setmana hem viscut una jornada de vaga, dimarts passat, convocada per l'USTEC, la Intersindical, la CGT, COS i la CNT. El seguiment va ser d'un 12%. La visita del Papa us ha contraprogramat la vaga i les protestes d'aquesta setmana?
7: Doncs bé, m'agradaria començar posant en dubte una mica aquestes xifres, perquè el 12%, comptant que hi havia entre 40 i 50.000 persones a Barcelona, no quadren els números.
1: Ho he buscat molt, eh? Ho he buscat, m'ha costat després, molt trobar dades i només he trobat aquesta.
7: Després, val a dir una cosa, que als llocs on es fa serveis mínims hi ha persones que voldrien fer vaga i que estan obligades a fer serveis mínims. Abans de la LEC els serveis mínims no existien i es podien tancar els centres. Ara ens obliguen a obrir els centres i això implica la... Bé, de forma voluntària de vegades i de forma forçosa, si no, doncs que la gent hagi de treballar al voltant d'un 30% de la plantilla. Llavors, o sigui, que aquests números ja no són reals, d'acord?
1: Vosaltres en quin seguiment de la vaga treballeu?
7: Quina... Estàvem treballant al voltant de, doncs, crec que del 40% o així. O sigui, imagineu-vos la diferència.
1: I de participació a la manifestació teniu dades?
7: Sí, això entre unes 40.000... Deien 45.000, crec recordar. Al voltant d'unes 40.000 persones, deien. Bueno, jo vaig anar i la veritat és que costa pensar que només fos el 12%, sincerament.
1: Però ho parlàvem amb alguns tertulians abans d'entrar. La pagada informativa a nivell d'informació d'aquesta vaga i aquesta manifestació, concretament la d'aquest dimarts. És bastant increïble, no?
7: Estem acostumats a això i estem acostumats al boicot per part de determinats mitjans de comunicació que on es dediquen a, bueno, no sé, a menys tenir una mica el fet de la lluita, de la vaga i de que els treballadors i treballadores s'organitzin per millorar les seves condicions laborals, no? Sembla que ho hem de fer sense molestar massa, no? Llavors estem una mica això. Val dir també una cosa, que és que no tothom que fa vaga es mobilitza. És a dir, que potser hi havia, no sé, X desenes de milers de persones a la manifestació i gent que estava fent vaga doncs s'havia quedat a casa o fent una altra cosa. Vull dir que també s'ha de tenir en compte això.
1: Va ser la darrera vaga del curs i sembla que ara els esforços s'han de centrar en replantejar la qüestió de cara al proper curs, com ens comentaves abans. És així? Ara passarem després a detallar el preacord que es va votar fa uns dies i les demandes del sector, però ara mateix en quin punt estem? Ens comentaves abans, no?, en la teva anècdota d'entrada als safareig, que la cosa continuarà el curs que ve.
7: Sí, ara estem debatent una mica el què, el quan i el com. I això cada organització doncs reflexionarà i farà, deliberarà. Tot això passarà per les assemblees dels centres, per l'Assemblea també Educativa de Catalunya, que és l'assemblea d'assemblees, per dir-ho d'alguna manera, i en base a tot aquest procés el més democràtic possible, doncs d'aquí sortirà un calendari de mobilitzacions i determinarem quines accions volem dur a terme, si són vagues, si són d'altres tipus d'accions o el que sigui.
1: Com dèiem, la setmana passada es va votar el preacord, el que havia arribat l'USTEC amb el govern. Van votar 60.200, números rodons, un 61% del cens. 39.000 van votar que no i 21.000 van votar que sí. Qui va votar? Només els afiliats? O qui, clar, no tenim aquí encara el representant de l'USTEC. En el vostre cas, o com s'organitza la votació?
7: No, la consulta va ser organitzada entre USTEC, Intersindical i CGT a través d'una empresa externa, perquè fos el més doncs, objectiva possible i ningú controlés dades o les històries i a partir d'aquí es va consultar tots els docents.
1: Però a Intersindical i la CGT ja havíeu demanat el no prèviament.
7: Sí, l'USTEC demanava el sí.
1: Ja l'USTEC demanava sí, el sí.
7: Però vaja, però que després cadascú doncs, feia la seva reflexió. I...
1: Però el sindicat professors de secundària, per exemple, van fer la consulta de manera interna només votant els seus afiliats,
7: sí,
1: oi?
7: Va ser la seva decisió aquesta, sí.
1: I el resultat en aquest cas va ser donar suport al preacord.
7: Sí, bueno, nosaltres no tenim dades d'aquesta consulta als afiliats, és una consulta interna i per nosaltres la validesa és la que es va fer de forma oberta i objectiva a través d'aquesta empresa a tots els treballadors, no? I treballadores.
1: Per tant, excepte el sindicat de professors de secundària, la resta, aquest que em comentaves, votava tothom, estigués o no estigués afiliat al sindicat.
7: Sí, sí, no? I els, bueno, les persones que formen part dels professors de secundària també. És a dir, ells rebien el seu correu corporatiu d'XTEC la pregunta i ells podien votar, i a banda, si volien, podien votar la consulta que feia de forma interna al sindicat.
1: Al sindicat.
7: Sí.
1: Entrem en detall amb el preacord. Un dels aspectes que més s'ha destacat és l'augment salarial. Es preveu un augment de 450 euros al mes, assolibles en 4 anys. No és suficient?
7: Bé, és que no, jo aquí nego la major, no estem parlant d'una pujada d'un augment salarial, estem parlant d'una recuperació parcial de la pèrdua de poder adquisitiu, que és el que estem reclamant. S'ha perdut un 25% de poder adquisitiu en els darrers 15 anys i llavors el que es reclamava doncs, és no empobrir-nos encara més. Llavors, s'ha aconseguit una pujada parcial de sou i que considerem malgrat tot insuficient, i volem destacar un cop i un altre perquè és el que es destaca i el primer, per exemple, que has preguntat tu, no? I per nosaltres no és el més, potser no és el més important, és important perquè creiem que els docents tenim el dret, és legítim voler tenir un sou digne, és just voler estar ben retribuïts, no ens ha de, no ens hem d'avergonyir d'això, com qualsevol altre treballador. No es pot entendre com hi ha gent que vol que estiguem mal pagats. És a dir, jo vull que tot treballador i tota treballadora estigui ben pagada. No vull degradar els drets de ningú. Vull que, no sé, en tot cas m'emmirallaré amb qui lluita pels seus drets i ho aconsegueix, no? Vull dir, per tant, això.
1: Perquè, digues, Agustí.
2: Amb el que deies abans del boicot o de... durant les vagues ha semblat que els mitjans de comunicació centraven molt en que semblava que això era una vaga de que els mestres Exacte. Volien cobrar més. I en el moment en què aconseguissin el seu trosset del pastís, s'acabava la vaga. Jo crec que...
1: Sí, sí, va arribar un punt, en què només es parlava d'això.
2: En el moment en què es vota que no, es veu que el problema és molt més profund. I suposo que els que tenim nanos que van a escola pública, a instituts públics, ho vivim cada dia i veiem que el problema és molt més profund. I després les reclamacions salarials són perfectament legítimes, però hi ha un problema molt més greu que no només el salari dels professors.
1: Perquè vosaltres, de fet, parleu, tu deies que es tracta de no perdre poder adquisitiu, parleu d'una clàusula per apujar els salaris d'acord amb l'IPC. Oi? El que es requereix és això i això no ho contempla el preacord, oi?
7: Això no ho contempla el preacord. Bueno, el que s'argumenta és que això depèn de l'Estat i que és difícil d'aconseguir. Nosaltres pensem que és una qüestió de voluntat política, perquè en altres llocs sí que existeix aquesta clàusula. Per tant, el que no volem és continuar empobrint-nos, no? És a dir, per nosaltres el preacord és millor, perquè això la intersindical no ho ha negat mai, però és insuficient. Llavors, el que nosaltres demanem, doncs, bueno, doncs és això, doncs és una millora estructural. Demanem un pla de xoc educatiu, perquè per fer un símil molt ràpid i molt fàcil, vindria a ser, estem com la Renfe. És a dir, tu pots anar posant pedaços, tu pots anar posant pegats, però l'edifici cau a trossos, no? Llavors, no és només una qüestió salarial i per nosaltres ens estaria bé que hi hagués aquesta voluntat política, per tant, de solucionar els problemes que són estructurals i de fons.
1: Una altra qüestió que també es contempla ampliar els recursos per l'escola inclusiva, incorporant 6.400 professionals en 4 anys. Bàsicament es parla de que es necessiten mans, oi? Més que,
7: Exacte.
1: El que dèiem, més que diners es necessiten mans. Aquests 6.400 professionals que contempla el preacord, es queda curta aquesta previsió?
7: Es queda curta, desgraciadament.
1: De molt?
7: Sembla molt, perquè ja crec que al voltant de 3.800 centres i... al final tocaria, crec que era 1,7 professionals o 1,8 professionals per centre de mitjana. Llavors, potser hi ha centres que no... És a dir, el que ha d'entendre la gent és que l'ensenyament i l'educació ha canviat moltíssim des de fa 40 anys. Hi ha gent que es pensa que quan nosaltres érem joves doncs hi havia 40 alumnes per aula i ara per què no es pot? És a dir, ara hi ha una atenció molt individualitzada de l'alumnat, l'alumnat és molt complex, hi ha molta diversitat, tant d'orígens familiars com de cultures, com de bueno, la idiosincràsia de cada alumne. És a dir, abans no es diagnosticaven els nanos, avui en dia hi ha diagnòstics per tot i està molt bé perquè així pots tractar-los com es mereixen, però després necessites la gent i els professionals per tractar-los com es mereixen. I quan això no és així, doncs hi ha una frustració molt gran per part dels docents que intenten arribar allà on no es pot. I sap molt de greu, perquè a mi m'ha passat tenir alumnes a l'aula i parlar amb les famílies i dir-los jo no puc atendre bé els seus fills, el seu fill o la seva filla, perquè mentre tenc a uns no puc estar pel seu fill i la seva filla, que necessita una atenció individualitzada, pràcticament. I això està passant cada dia i la gent ho viu això amb molta frustració, perquè no pots fer la teva feina ben feta.
3: I ja no és només frustració, és el desgast personal, emocional, físic que suposa això i que va en detriment també de la qualitat amb la que pots acompanyar l'alumnat. És un repte, és la societat ha canviat, ha evolucionat, però el sistema educatiu no s'ha adaptat a aquesta nova realitat que tenim a les aules i calen moltes mans.
7: Totalment. Ara, per exemple, el maig passat em passava per un centre que tampoc diré quin és perquè no fa falta estigmatitzar ningú, però vaig entrar a la sala de professors, era un centre de secundària on hi havia, crec que entre 12 i 14 professors allà, era una hora del pati, hi havia molta gent esmorzant, i em van dir, era un centre d'alta complexitat, és un centre complicat, però em van dir, de tots aquests que veus aquí, un continua des del setembre, tota la resta som substituts. Tothom estava de baixa, no aguantaven. Vull dir, i això és un exemple una mica potser extrem, però que és real. Home. Vull dir, i que es dona més del que ens pensem. La gent no aguanta i la gent, doncs, s'agafa a la baixa. Aquesta seria una altra qüestió a abordar, perquè ens preocupem molt, i està superbé per la salut emocional de l'alumnat, però els docents estan patant per tot arreu, a nivell d'estrès, angoixa, ansietat, depressions, etc.
1: Bueno, és que la situació passa factures, el que deia la Núria.
3: Molta.
1: Sí. I com queda el tema de les ràtios amb el preacord?
7: Doncs el tema de les ràtios queda com estava, que aquest és un tema fonamental.
1: Com estava a l'acord que va arribar
7: el
1: govern
7: amb el pacte anomenat de les gambes, el 9 de març, amb comissions UGT. i queda doncs, que s'assoliran 5 alumnes menys paraules si això es compleix, perquè aquesta part del problema de tot això és la dilació, és xutar la pilota endavant i doncs, haver d'esperar 4 o 5 anys vista i esperar, si us plau, que les coses es compleixin, perquè ja sabem que de vegades es diu i no es fa, doncs és d'aquí 5 anys que... Bueno, doncs això, doncs que s'arribaria a 5...
1: 5 alumnes menys paraula.
7: Exacte, el 2032.
1: Però això també ho considereu que queda curt.
7: Clar, és que necessitem els canvis ja.
1: Sí, sí. Però com es fan els canvis ja?
7: Doncs bàsicament, reduir els alumnes paraula, la fórmula és fàcil.
1: Posar més mestres.
7: Sí.
1: Un altre punt que critiqueu del preacord és que contempla canvis en els processos de selecció. S'eliminen les entrevistes i es limiten les places perfilades amb un topall del 3%. Què vol dir això?
7: Doncs, bueno, nosaltres ho critiquem perquè ho considerem insuficient i considerem que l'escola pública, doncs, la cosa hauria d'anar per número i que això de les entrevistes està molt bé, però que té un model ja, que és el model de l'escola privada o de l'empresa, on tu tries, tu et montes la teva escola, tu tries a qui vols, contractes a qui vols, i és perfecte. Ja existeix aquest model, però l'escola pública això considerem que no ha de funcionar així.
1: Com hauria de funcionar en aquest sentit?
7: Doncs per número, de forma objectiva. Tu tens aquest número i aquest concurs públic, tu vas allà i perquè et toca.
1: Uh-huh. Incorporem a la conversa l'Òscar Simón, delegat del sindicat USTEC. Bona tarda, Òscar.
4: Hola.
1: Estàvem parlant de les mancances i què no incorpora o en què es queda curt el preacord que es va arribar com a USTEC amb el govern i es va rebutjar i aleshores vosaltres us veu afegir a les mobilitzacions. Tu, un resum així ràpid del preacord perquè va sortir rebutjat,
4: bueno,
1: a la votació.
4: Bé, estic molt lluny. Mireu, crec que és important saber, no, com arribem a tot aquest cicle de lluites, no, que ha estat un temps de preparació bastant llarg i no vull estendre gaire, però fa 2 anys en els centres educatius hi havia molt de pessimisme. Vam fer un estudi a la primavera del 24 en el qual més d'un terç de les mestres i el resta de personal educatiu havia pensat en deixar la feina. O sigui, això és perquè ens donem una idea, no, perquè també això explica per què després s'ha acabat
8: rebutjant el preacord, no? Perquè quan tu tens un terç de gent que està a una feina per vocació, que està pensant en deixar-la...
1: Estem fent un canvi de micròfon i hi ha una mica de tensió aquí a l'estudi.
8: No passa res.
1: Per això l'Òscar es queda...
8: No, per això, no, que està fent el tècnic de so està fent la seva feina i s'ha de respectar. Llavors... Sí, per on anava això, no? Que tenim un terç de la gent que està pensant en deixar-ho, això és un símptoma molt, molt important, no? Una problemàtica és molt gran. S'ha de considerar també que de 2010 a l'actualitat hem tingut la generació més nombrosa d'alumnes des dels anys 80 als centres, amb una inversió cada any més baixa respecte al 2010. O sigui, hem passat com 14 anys amb una inversió molt baixa i una gran quantitat d'alumnes amb uns reptes molt importants, no? En una escola que no és com quan jo estudiava, que els que anaven bé es posaven davant i els que anaven malament es posaven darrere, sinó que hem canviat la mirada i volem atendre tot l'alumnat. Jo crec que això és partint d'aquesta base. Un any i pico de feina, de treballar als espais, als centres educatius, no? Que no vull allargar-me molt, i llavors arribem a un cicle de lluites en un punt àlgid, no? On hem fet 9 vagues, amb una participació altíssima, no? Sobretot a les primeres, amb... el reviscolament de l'organització assembleària dels centres, no? Al començament nosaltres quan preguntàvem a la gent tu per què lluitaries l'any passat, deien, mira, la democràcia no m'importa gaire, i quan ens hem començat a moure, doncs hem notat que teníem cadenes, no? Amb el decret de plantilla, que es parlava aquí, el decret de direccions. Llavors arriba un moment, no? Que portem doncs, ja 7 dies de vaga des del març fins al dia que el departament posa, bueno, la presenta la seva darrera oferta. I la consciència de la gent ha canviat. Ja no hi ha una consciència resignada, no? En un període de lluita tan important i amb tant d'optimisme i tal, hi ha una consciència de que, bé, tenim totes aquestes mancances, el que es presenta està bé, però no soluciona tot i no volem tancar la carpeta. Jo crec que la gent el que deia era, ara no tanquem la carpeta. No és que digués és que el que hem fet no ha servit per res. Això és el que jo analitzo després de parlar amb molta gent, no, aquests dies. No, segur que hi ha més raons per haver votat que no a l'acord. Però les que crec que pesen més és aquesta idea de les mancances en educació són tan grans, no?, que cal més i no podem tancar, no podem tancar aquesta situació. Mira, per exemple, ara explicaré una anècdota perquè veieu d'aquí del poble, que és unes situacions inversemblants que es viuen a educació, no? Aquí a Caldes tenia una escola a bressol que es diu Gegant del Pi, no? Que la vosaltres la coneixeu millor que jo, no? Doncs aquesta escola fa 10 dies van acomiadar la tutora de lactants perquè una altra persona havia guanyat de plaça, però aquesta persona no tenia pensat incorporar fins que no acabés l'altra feina, encara no s'ha incorporat, no? I per tant porten 10 dies a l'escola bressol sense tutora de lactants. A l'Ajuntament de Caldes té una norma pròpia que diu que les TEI, les tècniques d'educació infantil, no poden ser tutores. Ara ho estan fent perquè no tenen la persona. Doncs això és a nivell micro d'un poble. A nivell tan gros d'un departament d'educació de Catalunya, doncs hi ha moltíssimes coses que són inversemblants, no? I que la gent doncs, ha dit, ostres, estem aquí, hem aconseguit que la gent es fixi en el que passa als centres educatius, doncs ara no volem aturar-nos. No és que hi hagués un pla molt clar ni res d'això, sinó com una idea de necessitem més. Això que hem aconseguit està bé, però no soluciona tot. I, per tant, volem que no signi el preacord. I un aclariment molt important, l'Ostec va defensar el preacord, això és públic i notori, perquè pensaven que ens ajudava a consolidar victòries. Al final s'han consolidat perquè el govern ha decidit doncs, consolidar-les, però sí que vam ser inequívocament clars, no? Que és que si sortia que sí, acceptaríem el resultat, i si sortia que no, el preacord deixava de ser el nostre preacord. No és un preacord ja de l'Ostec, perquè l'Ostec ho deixa superclar des del primer moment. Des de que al novembre vam començar la primera manifestació, el 15 de novembre, que per primera vegada en 5 anys van sortir pues, desenes de milers de treballadors de l'educació, ho van dir molt clar. Les demandes d'aquest moviment han estat identificades amb 6.000 entrevistes centre a centre, s'han aconseguit 50.000 compromisos de lluita i la sortida del conflicte, igual que l'entrada ha estat per unes reivindicacions molt concretes que hem identificat col·lectivament, la sortida del conflicte serà quan el col·lectiu vulgui.
1: Clar, però ara parlaves, l'Ostec va donar suport a aquest preacord i sempre vam dir que si sortia que no, doncs ja no era el nostre preacord, perquè aquest rebuig no consideres, centrant-nos en l'Ostec, que desautoritza els actuals representants del sindicat a seguir negociant, el fet de que ells negociessin o vosaltres negociéssiu un preacord i després el col·lectiu el rebutgés?
8: Bé, el que passa... O sigui, jo entenc totalment la pregunta, eh? El que passa és que no, o sigui, estem molt acostumades a que les negociadores manen, no? Van uns partits, van allà, negocien i el que diuen, vale, adeu, i ja està, no? I la gent que està darrere del conflicte no importa, no? I això, doncs, jo crec que feia temps que no es veia que en un conflicte de treballadores, no? La que mana és el subjecte de treball, que són les treballadores. I això sobta, això sobta. O sigui, és veritat que potser ens vam sobreexposar massa defensant-la sí, però perquè ho creien. Podríem haver agafat una posició més tàctica de dir, això és que sí, això és que no, que la gent decideixi. I es van decidir mullar. Potser algú pot considerar que és una errada tàctica, ho van fer així, i això la història ja no es pot canviar. Però que, o sigui, el que hagués desautoritzat a l'Ostec seria que haguéssim dit que respectaríem la decisió del col·lectiu i haguéssim acabat signant el preacord, tot i que hagués sortit el que hagués sortit, no? Llavors, és evident que bueno, pues som una organització, la gent, o sigui, és històric, en processos de lluita, el moviment acaba superant per l'esquerra certes estructures, no? I es tracta d'aprendre, però el que sí que hem aconseguit, no? Col·lectivament, jo crec que tota la gent que ha participat en el moviment, és que tenim una manera de resoldre les discrepàncies dins del moviment, que és una manera democràtica que involucra en aquest cas ha involucrat a 6 de cada 10 treballadores de l'educació en prendre la decisió, no? Que és bastant més que bueno, pues dècades abans on es reuneixen les direccions d'un sindicat i diuen sí o no i ja està, no? Ara qui ha decidit és el col·lectiu.
1: Mm-hmm. Per tant, l'Ostec encara representa la voluntat dels mestres. En aquest sentit esteu...
8: A veure, l'Ostec és en aquests moments el sindicat majoritari, però tampoc nosaltres no ens regim per aquí. Pensem que si nosaltres tinguéssim una visió de que nosaltres encarnem tot el col·lectiu, doncs no estaríem defensant la democràcia.
1: No, ho dic perquè sempre s'ha parlat de l'Ostec com a sindicat majoritari. Sí. Es va criticar l'acord que va arribar al govern al març perquè era amb sindicats no majoritaris, en comissions i UGT, bueno, en aquest cas. Però i en canvi, l'Ostec defensa un acord o un preacord que després el col·lectiu no recolza, per això ho dic.
8: Sobretot la crítica al març va ser... va ser perquè es va fer d'esquenes al col·lectiu, en un cap de setmana, sense passar pels llocs de negociació, no? I, en canvi, aquesta proposta no... O sigui, no es signa ni res, simplement es posa a votació del col·lectiu i es dona una opinió. I jo crec que el fet de que hi haguessin dos posicions, doncs ha permès debat a les assemblees, en les quals jo participo, jo també soc professor i ara estic a mitja jornada al sindicat, i en el meu centre doncs, vam tenir el debat, va ser una assemblea molt multitudinària i amb la qual hi havia gent que pensava que s'havia de rebutjar l'acord, gent que era favorable, gent que no ho tenia clar, i en tot cas, o sigui, al final, o sigui, la decisió democràtica, les decisions democràtiques a vegades surten com un defensa i a vegades no, i això et desautoritza a pensar diferent. Jo crec que no, al final el que dona l'autorització o no és la coherència en el qual de respectar la decisió majoritària de les teves companyes i companys, no? Si no, no podem avançar.
1: Fins a quin punt la mobilització actual respon a interessos sindicals davant de les eleccions sindicals de l'any que ve, més que a demandes del sector? Què els hi diríeu als que argumenten això? Perquè això es diu, això s'argumenta, em miren els dos sindicalistes com si això no ho haguessin sentit mai. Això es diu. En realitat aquí el que hi ha són les lluites sindicals per les eleccions de l'any que ve. Què dieu?
8: Mira, si vols, Víctor, li fots tu o li foto jo?
7: Sí, m'és igual, foli.
8: Vinga, va. Home, amb Víctor portem bastant de temps treballant plegades aquí, recorrent-nos als centres, fent la bona nova. I, mira, nosaltres, parlo de les treballadores que estem organitzades a l'USTEC, quan vam detectar aquesta dada d'un desànim tan gran, el que es van preguntar no eren què havíem de fer per guanyar les eleccions, eren com podíem convertir aquest descontentament en organització. De fet, les eleccions sindicals són una cosa que ens imposa un model de l'estat espanyol que ens obliga a competir entre opcions sindicals un cop cada 4 anys, i realment el que fan, bueno, sí que és una elecció democràtica entre diferents tipus de representants, però molesta una mica a l'hora d'organitzar-te. Molesta una mica. Llavors, com a mínim, des de part de l'USTEC, el tema de les eleccions no s'ha considerat perquè... Si tu ets, o sigui, plantegem-ho com oportunísticament. Si tu ets un sindicat que és majoritari i el que tu t'interessa màximament és preservar la teva estructura, tu el que vols és que no passi res que pugui alterar el panorama. No? I nosaltres què hem fet? El contrari. Hem fotut hores i hores i hores i hores, amb molta gent també, però hem fotut hores i hores per fer canviar el panorama. Hem ajudat a construir estructures perquè desbordin l'estructura sindical, no? Perquè uns sindicats a Catalunya tenim un 18% més o menys d'afiliació dins del col·lectiu, i nosaltres ens hem centrat a mobilitzar una supermajoria del col·lectiu, no mobilitzar el col·lectiu. Llavors, les eleccions, sí, són l'any que ve. Hem de basar l'estratègia de recuperació de condicions laborals de les treballadores en unes dates electorals? Jo penso que no. I llavors sí que hi ha una altra cosa molt important, que és que hi ha un fals debat. No hi ha una separació entre les condicions laborals del personal educatiu i la gent i les condicions d'aprenentatge de l'alumnat. Són les mateixes. Si tu parles d'inclusiva, que és una de les coses que més preocupa al personal educatiu, això és una condició d'aprenentatge de l'alumnat, però és una condició de feina teva. L'ansietat que tu tens per no poder atendre tot l'alumnat és una cosa que forma part de la teva feina i és indestriable, és que és la mateixa cosa. La ràtio, un exemple, jo l'any passat tenia 12 alumnes a quart de l'ESO, 12 alumnes perquè s'havia apuntat molt poca gent a l'optativa. Llavors, 3 hores, jo dedicava 1 hora i mitja a la setmana a seure'm en cada grup. Tothom va aprovar molt bones notes perquè jo, o sigui, tenia molt de temps per dedicar a cada alumne. Aquest any en tinc tingut 24. Pues la classe li ha hagut de plantejar totalment diferent i evidentment els meus objectius han estat molt diferents, no? I les condicions en les quals l'alumnat, com jo desenvolupava la feina, pues era amb molta més ansietat. I com ha gaudit l'alumnat d'aquesta experiència d'aprenentatge? Doncs d'una manera més pobra que el curs passat, no? Llavors no es poden separar amb la ràdio, no? Les condicions laborals de qui treballa no es poden separar de les condicions d'aprenentatge. Víctor, fot-li canya.
7: Sí, no. Jo molt ràpid. Jo penso que que les eleccions sindicals no tenen massa a veure en aquest cas. Primer, per una cosa que ja ha comentat l'Òscar i no em vull repetir, però pel tema de les assemblees, nosaltres hem fomentat el poder de les assemblees dels centres, s'ha creat l'Assemblea Educativa de Catalunya i això va més enllà dels sindicats. Això per començar. Després, cada sindicat té el seu model, vàlid per i legítim, només faltaria, i després nosaltres estem fent un exercici democràtic d'entendre'ns entre tots, Per exemple, nosaltres no estem a mesa, l'USTEC ens hi convidava, nosaltres hi anàvem, CNT no estava a mesa, o COS no estava a mesa, CGT convidava, és a dir, hem fet un exercici d'inclusió. Ara que Comissió i UGT van signar i ESPEP, el Sindicat de Professors de Secundària, s'ha afegit en, aquesta, en aquest annex de l'acord del 9M, la resta de sindicats continuem treballant junts, treballant juntes, entenent-nos i ja preparant les mobilitzacions del curs que ve. És a dir, cadascú amb la seva idiosincràsia, cadascú amb les seves diferències i només faltaria amb la seva singularitat, que si defensem la diversitat en l'alumnat, també hem de defensar la diversitat sindical, que està molt bé i que ens enriqueix. Vull dir que hi treballem des de CNT, passant per la COS, CGT, USTEC i Intersindical juntes, no? Per tant, continuarem fent-ho.
1: Pel que fa a la negociació del preacord, els que estan a favor, els que estan en contra, sembla que ens trobem en una mena de carreró sense sortida. D'una banda, amb el departament, que diu que aplicarà aquest preacord, com comentava ara l'Òscar, el que va arribar amb quatre dels sindicats, Comissions i UGT al març, i USTEC i professors de secundària ara al juny. I de l'altra, la resta de sindicats, inclosa l'USTEC, que aposten per seguir amb les mobilitzacions. Amb aquest carreró sense sortida, amb aquesta situació, quins errors han fet que arribéssim en aquesta situació? Quins errors ha comès cada banda en aquesta negociació?
7: Començo, Òscar?
8: Sí.
7: Vale, per mi, el que ha dit l'Òscar, sobretot, és Comissions i UGT signen un pacte d'esquenes a la resta, i aquests sí que no pregunten, aquests signen directament i la qual cosa jo penso que, bueno, doncs que no ha estat gens bé això, no? per part d'ells. Llavors la resta hem continuat treballant, s'ha arribat a un segon pacte i professors de secundària ha decidit signar, l'hem referendat, la gent ha dit àmpliament que no, perquè bueno, jo pensava que l'escenari seria una mica més igualat i de més difícil interpretació, però mira, afortunadament va sortir un no bastant rotund, no? Per tant, i després jo penso que el departament ha jugat a intentar dividir-nos, ja està, però penso que aquesta consulta feta a tres bandes, CGT, Intersindical i USTEC, doncs ha permès continuar fiançant la unitat d'aquesta unitat sindical, o encara no és total, però entre nosaltres tres, i nosaltres continuem per aquesta via, perquè també és el que ens demana la gent ens demana que anem, que continuem la lluita i que continuem junts i juntes, per tant, això.
1: Òscar, vols afegir alguna cosa?
8: Jo crec que la errada principal, ara diràs, hòstia, ja sabe que diràs que és del govern, no? Però és que vull explicar-ho i després vosaltres preneu les vostres conclusions, no? A la mesa de negociació, expliquen les companyes, hi havia el govern i les forces sindicals que estaven promovent les vagues, i després en una altra sala hi havia Comissions i UGT, les representants de Comissions i UGT, que llavors s'arribava a uns acords amb les forces que estaven promovent les vagues i després s'anava a la sala on hi havia Comissions UGT perquè diguessin si sí o si no. Això és molt sorprenent, però ha passat i s'han esborrat coses de l'oferta d'acord, de preacord, perquè aquestes forces han dit que no. Això és així i ha passat. El pla de climatització dels centres de 100 milions d'euros, doncs es va esborrar d'allà. Hi havia un moment que semblava que hi havia acord perquè reduir les ràtios també a primer de primària, en lloc de començar per I3. Això també va decaure. I així podíem explicar més coses. Llavors, crec que el govern primer, al març, fa un error clamorós quan es pensa que en aquell acord, la setmana prèvia a aprovar els pressupostos, que es tenia previstos aprovar-los el 20 de març, desarticularia el moviment. Es fa una consulta, en una consulta de 3 dies participa més del 50% de la plantilla, d'aquest 50% que participa un 97% rebutja l'acord i ens anem a les vagues de març. En Dalmau, perquè l'Illa en aquell moment estava de baixa, no? I la consellera també, en Dalmau, que era el president i conseller de tot, doncs no es vol ni reunir amb el comitè de vaga després de la vaga més gran que hem fet, que era la del 20 de març, que era una vaga totalment massiva, no es vol reunir. I a partir d'aquí hem d'anar al cicle de vagues del maig. Llavors, quin penso que tothom pues comet errades. Jo crec que negociar 30 hores com es va fer, pues crec que és una errada, perquè la gent es cansa molt i entra en una dinàmica de... Estàs 30 hores tancat amb una persona i després entra en una dinàmica de no saber ben bé on estàs, no? I això penso que és una errada que hem d'admetre, però si hi ha una, potser no és una errada, sinó una dinàmica que impedeix arribar a uns acords més ambiciosos, és que el govern, en tot cas, en tot temps ha menystingut la capacitat de mobilització del professorat i, diguem, el cansament de fons amb la situació a les escoles, no? Si fem una mica la memòria, hem estat molts anys que teníem molts mals resultats a diferents proves, no? I es donava totalment la culpa a, o als alumnes o a la gent o a les treballadores de l'educació, i en cap cas mai es parlava de recursos, no? Llavors, en aquest cicle de lluita hem aconseguit entre totes i tots situar el tema dels recursos per l'educació com una cosa central, i el govern no ha sabut sortir del seu marc mental de buscar la solució dels experts, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs hem tingut aquest, jo crec que no hi ha un exocac. Ara hi ha una fi de la negociació, perquè s'ha aturat, i dependrà de la força que siguem capaços l'any que ve d'acumular entre totes i totes la gent. També fem una crida, crec, a la societat, de dir, ei, les mestres soles no, i les treballadores d'educació no ho podem tot, necessitem ajut. En aquest cas, per això es convoca la mani d'aquest diumenge, i dependrà d'aquesta mobilització social i laboral, perquè l'any que ve és, bueno, s'obri un nou escenari que permeti anar més enllà de lo que hem aconseguit aquest any, que també s'ha de posar en valor, eh?
1: Has posat diverses coses sobre la taula de les que després volia comentar, la implicació de la resta de la societat, la mani d'aquest diumenge, però dèiem, com dèiem, entre les demandes hi ha la qüestió de baixar les ràtios i augmentar els recursos per a l'escola inclusiva i l'atenció a la diversitat. Són aspectes que bé es podrien començar a resoldre si la inversió en educació es situés en el 6% del PIB, tal com marca la Llei d'Educació de Catalunya. Ara, però, aquesta inversió voreix el 4%. Què es pot fer per arribar al 6%? Què us diu el departament? Quin camí portem en aquest sentit?
7: Jo primer volia afegir, que abans m'he oblidat també, sí, que nosaltres per això reclamem la negociació en el marc del comitè de vaga, perquè negociar amb la mesa, on hi són, com ha dit l'Òscar, Comissions UGT boicotejant, perquè desgraciadament aquest és l'escenari, boicotejant un millor acord per als treballadors i treballadores de l'ensenyament, doncs és una mica, no és l'escenari que nosaltres volem, vale? Perquè se m'ha oblidat de, per tant reclamem de cara al nou cicle de lluites, doncs a veure si amb la correlació de forces podem arrossegar la negociació cap al comitè de vaga. I després, bé, no estem al 4, estem vorejant el 3, crec, i, o 3,4.
1: 3 molt, crec, no? Que és, no és 3 i molt?
7: Crec que és 3,4, sí, però això inclou també la concertada. Mm. Per tant, o sigui, al final crec que era 2,7 o una cosa així per la pública. És a dir, estem a nivells lamentables quan hi ha una llei que diu que s'ha d'arribar al 6%, no? Llavors nosaltres reclamem un pla plurianual d'inversió en el que és el futur del país, perquè aquí, i a mi és una cosa que no sé, que no vull que se'ns oblidi, jo com suposo que la major part dels aquí presents i de la societat són fills de la classe treballadora, i llavors jo he pogut fer una carrera, cosa que els meus pares no van poder fer, i jo he pogut millorar mínimament les condicions de vida dels meus pares, i l'escola pública i l'ensenyament públic ha de tenir la sacrosanta missió de donar una vida digna als treballadors i treballadores i als seus fills i filles. Per tant, a partir d'aquí, si l'escola deixa de fer això, doncs el futur és ben fosc, no? Per tant, és a dir, nosaltres reclamem el que està per llei, però és que a més el que és de justícia, no? Perquè si no, anem a una fractura social entre els que sí que es poden pagar un ensenyament de qualitat i els que no, que després té unes repercussions socials desgraciadament lamentables, no? Ja. Per tant, crec que és una qüestió d'emergència. Nosaltres ara mateix estem parlant d'emergència educativa. Bueno, és, crec que ja ho diu tot, no, això? Mm. Per tant, demanem un exercici de responsabilitat al govern.
2: És com molt evident, no? Al final, si l'escola cada cop és més complexa, perquè la societat també és més complexa, és el que quan anàvem a l'escola nosaltres érem tots d'orígens molt similars, el que comentaves abans, no? Si era el més mogut o el més... No hi havia aquesta... Doncs al final els hem volgut tornar a Finlàndia perquè ens encanten els titulars i volem models superguais i
1: sense recursos de Finlàndia.
2: Exacte, gastant. Gastant ben poquet, però tindrem el millor sistema educatiu sense gastar res. Llavors no atenem a la complexitat que hi ha, i és que jo no sóc professor, però tinc nanos que van a l'institut i veus les dificultats més que evidents que amb la que els mestres han de fer la seva feina, i no entengues com no s'ha arribat aquí abans i com no s'ha arribat en altres sectors, o sigui, com no s'està paralitzant moltes altres coses, perquè és que anem aguantant i anem tirant endavant i anem normalitzant coses que no són normals. No pot ser que hi hagin nanos que van, no sé, ell comentava el tema de aquest any el Manolo, el meu fill ha començat amb una tutora jubilada, que estava jubilada, feia una setmana que estava jubilada, i ha començat amb una tutora jubilada. Són símptomes de que el departament, jo no sé com funciona, però no funciona correctament. Com assignes una tutora a un grup que una setmana abans de començar el curs es jubilarà? Després et diran, és que tècnicament el departament de no sé què... Hi ha d'haver-hi maneres d'organitzar les coses millor i d'intentar fer les coses millor. Nanos que estan esperant que vinguin substituts o amb profes de guàrdia la tira d'hores, i hi ha moltes coses que no s'estan fent correctament, que el col·lectiu de mestres es queixi és que és el més, bueno, és que t'ho trobo de justícia, no, super necessari. I quan dèieu que si es necessita el recolzament de les famílies, doncs és que clar, és que hauríem de sortir tots els que tenim nanos a l'escola pública, hauríem de sortir aquest diumenge a donar-vos suport, perquè és que no pot ser, és insostenible.
1: Un altre tema que volia posar sobre la taula, l'Òscar abans el citava, el tema de la climatització a les aules. Fins i tot s'ha creat la plataforma Aules que Cremen, que registra les altes temperatures de les aules a diverses escoles, i amb la que els mestres volen denunciar les pèssimes condicions d'aprenentatge de molts alumnes. Tu parlaves, Òscar, d'un pla de climatització que estava dintre del preacord però que va caure. Oi, ens ho pots explicar?
8: Sí, van arribar a posar 100 milions d'euros sobre la taula, està aprovat, però no sabem com es desplegarà, perquè hi ha moltes coses que no se saben. I aquí el company, que no sé com es deia...
2: Agustí.
8: Ha tocat una cosa molt important, no?, que estava també a l'arrel del conflicte. I ha dit, quan hi ha una substitució, per exemple, de filologia catalana, de matemàtiques, de llengua, bueno, no pot venir gent perquè no hi ha gent que estigui disposada a ser de docent. Hi ha moltes causes, no? Hi ha hagut un intent de desprestigiar la tasca del professorat perquè via internet o de les mestres, perquè es podria fer tot sense docents i que no, ja no importava, que havies de ser un coach, no? I això per una banda. I després hi ha una altra dada. Una persona s'incorpora a una feina avui dia, al cap d'un temps té un contracte fixe i ja està, perquè hi ha una reforma laboral que impedeix el contracte d'hora servei. En canvi, quan una persona entra en el món de la docència o de les altres parts del sistema educatiu, no, del PAE, el que sigui, entra en una bossa de treball. En aquesta bossa de treball, si una persona es posa malalta, tu vas. Llavors has d'estar disposat durant 2 o 3 anys de la teva vida a treballar 5 setmanes aquí, 3 aquí, 2 allà, 2 no treballar. Has d'estar disposat a això. Això és una primera part, per veure que... O sigui, no és... Ha d'haver un component vocacional molt important per acceptar això. Després hi ha un altre punt que ara és sorprenent, no? Però més o menys a Catalunya, un home universitari, perquè hi ha la bretxa de gènere també i nosaltres estem una professió feminitzada, un home universitari de mitjana cobra 44.000 euros l'any, bruts. Perquè una mestra, dic mestra perquè la majoria són mestres de primària, arribi a aquest sou, sabeu quants anys necessiten de treball? 24 anys. O sigui, si una persona té una carrera laboral de 35 anys, es passa 24 anys per sota de la mitjana del sou. A un docent de secundària, pues més o menys 18 anys li fan falta. Que ningú està a l'educació pública per fer-se ric, això queda claríssim. La majoria de gent estem aquí, jo en el meu cas, per exemple, perquè no volia treballar per multinacionals, no? Volia fer, bueno, pues una altra cosa. però també és veritat que si tu vols que hi hagi gent per poder fer les classes, doncs no ha d'haver un diferencial. Ha d'haver, bueno, no estem aquí per tenir els sous de la gent de multinacionals que cobra 80.000 euros l'any, no se sabem ben bé fer què, no? I per què tants diners quan hi ha tanta gent que cobra tan poc, no? Però tampoc les condicions del professorat i de les mestres i del PAE no han d'estar tan precaritzades, no? I llavors això és un tema important també.
1: El conflicte, però, no es limita només al professorat de l'educació obligatòria, oi? Quina és la situació amb el personal del temps de lleure i de les escoles bressol?
7: Doncs la situació és encara pitjor que la de mestres i professors, perquè això, doncs, perquè els sous són més precaris encara, perquè, per exemple, les vetlladores depenen ara de Pere Tarrés, crec que és, abans de fundar Esplai, és a dir, i la seva situació és molt precària, i a més, les seves condicions laborals, en el cas del PAE, es negocien al comitè intercentres, i en el cas del 03, en part, crec que el MEPAC o així, és a dir, que no podem negociar a la vegada com ens agradaria a la mesa, per exemple, totes aquestes situacions, tot i que crec que també depèn de la voluntat política. I això, i encara és molt pitjor, vull dir, encara tenen més motius per sortir als carrers i per posar el país una mica d'altabaix, perquè realment tenen sous molt, molt minsos per la tasca que fan, que cada cop és més imprescindible, val a dir.
8: Sí, nosaltres fa uns anys vam intentar portar al Parlament una ILP amb 95.000 signatures, bueno, es van vetar per diferents partits, que ara no venen al cas, però plantejàvem un únic sistema educatiu des de zero fins a universitat, no? Mm-hmm. Per què? Perquè, per exemple, en el cas de les escoles bressol, depèn de la dimensió del municipi, doncs poden tenir una escola bressol amb més o menys condicions, o no en poden tenir. Depèn del tamany del municipi també, doncs, pot haver un conveni millor o un conveni pitjor, i de la lluita que han fet les treballadores. El decret d'escola bressol, jo recomanaria que la gent l'agafés, perquè és un decret que és, o sigui, no pot ser més, no diré un adjectiu pejoratiu, perquè cadascú s'imagini el que vulgui. És un decret que no garanteix que a totes les poblacions hi pugui haver una educació de 0-3 igual per tothom a Catalunya en les mateixes condicions, no? I, bueno, doncs llavors, si tu tens diners, pots portar

0: associacions. Si ja parlem de la gent que està fent el lleure o de les vetlladores que deia el Víctor, hi ha vetlladores que són les companyes que tenen amb, pues, a les criatures que tenen unes necessitats educatives tan altes que han de tenir una persona al costat tota l'estona, doncs que fan de vetlladores a aquestes hores, fan l'acollida d'altres nens i nenes al matí i fan el menjador al migdia, perquè una persona que fa de vetlladora guanya uns 1.000 euros al mes i anant a diferents centres, no? I llavors, per poder tenir un salari més o menys que pugui sobreviure, doncs ha de fer més feines. I quan parlem del PAE, que és el personal d'atenció educativa, que són educadores, bueno, altres tècniques d'integració social i de més, doncs es van fer una enquesta interna fa poc i molta gent està pagant les factures amb la visa. O sigui, la gent que garanteix l'atenció a la diversitat a les escoles paga les factures amb la visa i quan entra la paga extra es posen al dia. Mm-hmm. Si això són condicions laborals dignes per la gent que ha de garantir la inclusiva, nosaltres diem que no. I el que deia el Víctor, no? Estem dividit en una constel·lació de convenis. El conveni de la Generalitat que regeix aquesta feina és de l'any 2008. El sisè conveni de l'any 2008, i encara la Generalitat no ha tingut els nassos de plantejar una actualització d'aquest comitè. A aquestes persones se'ls requereix un títol superior i se'ls dona una categoria com si tinguessin un grau mitjà. Totes aquestes coses que semblen inverosímils és que són increïbles, no? La reclassificació del personal PAE, posar-li a la categoria que els se'ls demana, val 18 milions d'euros. Jo no sé quan ha costat la visita del Papa. No ho sé, ho desconec. O no sé quan va costar la Copa Amèrica, aquest frau social que va ser la Copa Amèrica, no? Però si tu per 18 milions d'euros pots dignificar, en certa manera, a una gent que li estàs demanant que faci un grau superior o un grau universitari per poder exercir, i tu li poses una categoria inferior a la seva, per 18 milions d'euros, estem parlant d'això que no vols fer? Doncs estem, o sigui, en aquest moment que comencem a... Estic parlant molt, però és que comences a estirar una miqueta i apareix
1: i no
0: molta...
1: I no acabes.
0: Una perdona, cosa enllaça... Ja acabo.
1: No, una cosa enllaça amb una altra.
0: Totalment.
2: I jo, no, només per enllaçar també, és que bé, passo una mica el mateix que l'Òscar. Per exemple, jo visc a Sant Pere de Vilamajor ara, i allà doncs, hi ha l'escola municipal, que és el Pit Roig, 03. Doncs ara l'externalitzen. Perquè l'Ajuntament diu que no té calés per mantenir el projecte municipal del Pit Roig. És un projecte de referència no només al poble, sinó que a Cardedeu, a Llinars, a Dosrius i tot això. Doncs, bueno, es veu que a Sant Pere de Vilamajor hi ha calés per muntar la Fèria d'Abril o per fer mil històries, però no hi ha calés per mantenir un projecte de referència i de marca del municipi. I això ho fa el Partit Socialista i amb això enllacem no només amb la precarització del 03, sinó amb l'Òscar ha estat present, bueno, i tots allà al Vallès hem estat presents, amb el tancament d'escoles, no?, que ho hem referit moltes vegades, del Joan Solans, que ho hem posat allà perquè la gent no se n'oblidi que el PSC, tant els ajuntaments com a la Generalitat, com va prometre que no es tancarien escoles, que no es tancarien línies a la pública, i bé, doncs es continuen donant línies a la concertada i traient de la pública. I això està passant a la Garriga, això està passant a Arenys de Mar, això està passant a Calella, a la Minerva, això està passant a un munt de centres. Llavors, no s'ha aprofitat la baixada de natalitat per reduir ràtios, per no tancar línies, sinó tot el contrari. Per tant, bueno, no sé, o sigui, és tot com un despropòsit a nivells còsmics, no? Per ser suaus.
1: Ja estem veient que som davant d'un problema de gran espectre. D'una banda, hi ha les reivindicacions laborals que afecten els processos d'aprenentatge dels alumnes, però també hi ha un debat sobre el model educatiu. En aquest sentit, hem de recordar que, segons els darrers resultats de les proves PISA, publicats el desembre del 23, el sistema educatiu català presenta deficiències, sobretot en lectura, on és la quarta per la cua, només davant Andalusia, Melilla i Ceuta, i en matemàtiques, matèria en la que va caure 24 punts entre el 2012 i el 2022. Com es reverteix aquesta situació? Quines accions es poden aplicar ja per començar a donar el tomb? Tot això que hem parlat, les ràtios, els recursos, ajudarien aquí, però mesures que poguessin donar el tomb de manera pel proper curs, pel setembre?
0: Bueno, jo, o sigui, és que és llarg això, però jo vull posar en discussió les proves PISA, perquè és un sistema d'avaluació propiciat per una entitat que es diu OCDE, que és l'Organització del Comerç i el Desenvolupament Econòmic, que no sé què té, no sé quin

0: quina autoritat té en els temes pedagògics, no? I com es mesuren el progrés de l'alumnat. Llavors, crec que és important parlar d'això, perquè se suposa que són unes proves escèptiques que poden ser més o menys igual a tots els sistemes educatius del món, no? I per fer una comparativa, no? Els països que millors resultats treuen a les proves PISA tenen dos models, però la primera és que no fan cas a el que diu l'OCDE sobre el currículum. L'OCDE diu que s'ha de desregular el currículum, que hi ha d'haver molta autonomia, i a més no us sona la desregulació laboral, desregulació econòmica, pues desregulació educativa. El que diu l'OCDE és desregulació educativa. En canvi, els països que millors notes treuen són països asiàtics, que tenen dues característiques. No fan cas a el que diu l'OCDE, tenen un currículum supertancat, són sistemes molt selectius, i l'alumnat és una situació kafkiana, no? Perquè a Corea del Sud l'alumnat va pel matí a l'escola i per la tarda a una acadèmia per tenir més nota, perquè el sistema és tan competitiu, no? Llavors, jo no crec que ens vagi bé aquest tipus de proves. Crec que no ens va bé. Què ens aniria bé de cara al curs proper? Una cosa primer molt senzilla, no? Els canvis curriculars, consensuar-los amb la comunitat educativa. És una cosa que no costa diners, no? I tal. Després, el govern podia decidir reduir ràtios. Tenim els centres educatius que ara comencen a tenir espai. Hem estat anys que no teníem espai, però ara comencem a tenir un espai. Això ho podia fer el govern. Costa diners? Sí, costa diners, però ja ajudaria. I a partir d'aquí, no, plantegem un sistema inclusiu, evidentment, però necessitem els recursos per portar-lo endavant. O sigui, no hi ha una vareta màgica que diguem, si ara passem a fer totes les classes amb pissarra digital, les coses aniran bé, que és el que ens deien fa un any. No és cert. Hi ha gent que diu al pèndol, si ara passem a fer totes les classes amb pissarra manual i els alumnes fan els apunts a boli, tot anirà molt bé un altre cop. No és cert, tampoc. No hi ha, o sigui, les polítiques educatives no tenen un efecte miraculós d'un dia per l'altre. No, o sigui, és fantasia. Fantasia. Necessitem una política constant en una direcció concreta, que és poder atendre la diversitat amb més recursos i els canvis curriculars consensuats.
1: Jo, bueno, similar. Jo penso que aquí hi ha diversos factors. Un, aquest, el que deia l'Òscar dels recursos, és evident, no? Que...
2: No sé si tindrem temps als diversos factors, Víctor.
1: Molt ràpid.
2: No, t'ho dic perquè em sap greu tallar-te a mitja exposició. Si et sembla, hem fet aquesta introducció, deixem a l'audiència esperant els teus diversos factors i anem a les 8 al butlletí i tornem en 3 minuts.
1: Perfecte.
2: I després acabem una estoneta amb vosaltres i ja us alliberarem per acabar fins a les 9 nosaltres amb la tertúlia. Us demanem uns minuts més després del butlletí per acabar la conversa. Doncs anem al butlletí i després seguim el safareig.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. Aquestes van des del dia d'avui fins a l'últim dia del mes. El Consell Comarcal ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds de les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera del pròxim dimarts, el dia 16 de juny, el mateix dia que dona inici al període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, el mes de juliol, l'Arxiu Municipal farà demà a 6:15 de la tarda la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de La Tortuga. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant de la revista. Demà tindrà lloc l'acte de cloenda del programa Cultura Emprenedora de l'escola a l'escola a les 10 del matí a la Sala Noble de Can Rius, un programa que consisteix en que els alumnes de les escoles de Caldes planten paradeta al mercat setmanal per vendre els productes elaborats per la cooperativa que han creat i dissenyat durant el curs. També demà a les 7 de la tarda a la biblioteca tindrà lloc la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passo que t'emboli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre al color púrpura per la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, demà ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable a primera hora. Des de primera hora, el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre, el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb ambient fresc, entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual, amb uns 20 graus a última hora de la nit. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, seguim els safareigs parlant d'educació amb l'Òscar Simón de l'USTEC, el Víctor Vallejo de la Intersindical, el Javi García de l'AFA de l'Escola Montbui i amb els tertulians la Núria Casademunt, la Núria Grasses, l'Agustí Bosser i el Joaquim Campistron. El Víctor ens volia fer el seu comentari sobre el tema de les proves PISA i el nivell educatiu, com recuperar-ho. Volies fer el comentari?
1: Bueno, el tema dels resultats, que jo penso, com ja ha dit l'Òscar, que també és un tema de recursos, de ràtios i tot plegat, vull dir, això sens dubte ajudaria a millorar moltíssim l'atenció a l'alumnat i a millorar doncs els resultats, però també penso que és una qüestió de, i bueno, com ha dit ell també, el tema del currículum, no? És a dir, s'implementen canvis i estem acostumats a que s'implementin canvis sense cap mena de consens, per exemple, com el tema de la fusió de les ciències. Estem a la cua amb resultats i es treuen més hores de ciències, o amb el tema de la tercera hora de català que falta batxillerat, o de la tercera hora de filosofia. Llavors, penso que és de justícia parlar amb els que estan, amb els que són a la trinxera, amb els que saben quines són les, bueno, un dels lemes de les manifestacions era: nosaltres som qui estem a l'aula, nosaltres som els que sabem el que passa allà, no? Per tant, necessitem que se'ns escolti, necessitem que se'ns deixi, com dèiem abans, de menys tenir, i necessitem que es dediquin tots aquests recursos per mirar de, bueno, doncs de revertir coses tan bàsiques com el tema del nivell de català, perquè passen coses com que la immersió lingüística, que en teoria és als centres, no es compleix i no passa res, no? Per exemple, llavors, per què l'alumnat no té una bona comprensió lectora, per què l'alumnat no... Bueno, doncs perquè realment ja no totes les lliçons es fan en català, el català hauria de ser la llengua vehicular i no, això no està garantit, i no passa res quan no es compleix, no? Per tant, necessitem que els plans lingüístics de centre s'implementin adequadament, que es cuidi aquest tema, i necessitem que els currículums es consensuïn amb els docents, que són els que són a la trinxera i saben quines necessitats té l'alumnat, bàsicament, no? Parlant, des de justícia.
0: Parlant precisament dels currículums, un dels aspectes que hi ha sobre la taula és el rebuig del professorat a la fusió de la física i la química a batxillerat. Com ha quedat aquesta qüestió?
1: No, doncs tot això ha quedat que tira endavant aquesta fusió i punt, ja està. O sigui...
0: I no es veu aquí, no. La Núria ens dirà alguna cosa com a professora de batxillerat.
2: I recordem que ja venim de fa 3 anys que ja va haver-hi un canvi de model, que ja vam passar les optatives de 4 hores a 3 hores i entraven les optatives trimestrals, les optatives anuals, ara això també es modifica. O sigui, qualsevol canvi que proposen o que s'implementa no es consolida, o sigui, anem com fent salts de balles. I és desorientador per nosaltres, pels nanos. Cal un pacte, una revisió i, el que dèieu, escoltar els que estem a la trinxera, perquè tenim moltes idees, tenim ganes de poder consensuar això i dur-ho a la pràctica. Jo moltes vegades, a petit comitè, ja anem fent a l'aula, vas provant coses perquè el dia a dia t'ho exigeix, perquè jo he tornat a la pissarra amb retolador i ja no projecto PowerPoints. Jo estic ensenyant als meus alumnes a construir els apunts a partir de crear jo el contingut a la pissarra, i està funcionant i estem tornant aquí, perquè tota la part també de lectoescriptura no està treballada arrel de tanta pantalla i tanta digitalització que semblava que ens havia de salvar. Doncs bueno, tornem aquí. I a més a més és que els nanos responen de seguida. O sigui, els ingredients els tenim, però és que no estem a la cuina que toca per posar els ingredients i coure el pastís que volem tots.
0: Bona metàfora. Entre les demandes del professorat hi ha moltes reivindicacions socials, com el dret de l'habitatge de les criatures, la lluita contra la pobresa infantil, la salut mental dels adolescents. Per exemple, es parla d'una inversió desorbitada en pantalles, ara que comentaves, Núria. Per tant, qüestions que no es resolen només en una taula sindical. Li dono la paraula al Javi, que encara no ha dit res com a representant de l'AFA.
3: Sí, sí, sí.
0: Cal implicar la resta de la societat, les famílies, el Parlament. Les famílies entenen les reivindicacions del professorat?
3: Jo crec que majoritàriament sí. Aquí l'Agustí ho ha dit molt bé, no? Que aquesta lluita no hauria de ser una lluita de les professors, sinó que hauria de ser una lluita de tota la societat, perquè al final tots els nostres fills i filles, doncs, van a l'escola, es passen molts anys allà, i bueno, la meva experiència que porto els anys a l'AFA, la meva sensació és que ha estat tot com una mica en col·lapse, perquè al final tots... les coses funcionen, no? Per inèrcia potser, perquè doncs, els mestres doncs, fan molt bona feina i les coses doncs, van tirant, però quan vas mirant petites coses tot falla, no? I potser com tot potser és molt així, però la sensació és que tot falla. Llavors, doncs, al final, la suma de que tot falla doncs, és on estem, no? I moltes vegades potser la societat o les famílies no s'involucren prou perquè tampoc en tenen coneixement. No? Cadascú veu una petita foto del que passa, però no veu una foto global, no? Que potser els mestres sí que ho veuen, però a les famílies no hi arriba i potser això dificulta que es mobilitzin. Jo ja volia ficar una anècdota amb això que he dit de les pantalles. Jo aquí portava un llistat de així com petites anècdotes. Per exemple, nosaltres a l'escola on van els meus fills teníem pantalles digitals a totes les aules que havia pagat l'AFA potser fa 10 anys, o 15. Doncs ara el departament va decidir que posava pantalles digitals i què van fer? Van arrencar totes les de l'AFA, cables tallats, i van posar les seves. I llavors tenim 20 projectors, 20 pantalles digitals que no funcionen, o sigui, funcionaven, però ja no funcionen, les tenim allà apilades, perquè el departament va decidir que havia de posar pantalles. I clar, ja ens vam enfadar, no? En plan, ostres, com pot ser? Portem temps demanant aires acondicionats perquè comencen a 30 graus a les aules i ens diuen que no. I el mateix any que ens diuen que no, passa això. Pues, si va sumant moltes d'aquestes coses, penses, és que no funciona. O sigui, algú falla i no funciona.
2: A vegades també és el que dèiem abans, no? Aprofitar bé els recursos que hi ha, com planteges ara, utilitzar els diners per coses que es necessiten, no per les idees que ells intueixen, les persones que estan en un despatx i que no estan trepitjant aules. És que és tan fàcil com el que nosaltres intentem implementar a l'escola. S'arriben als consensos a partir d'escoltes, de converses, de diàleg, i això no ho tenim des de dalt, és incoherent.
0: Digues, Javi.
3: No, després una altra cosa que també així es tenia com apuntant, no? Que moltes vegades es parla de l'horari lectiu, no? I per exemple, a l'escola també hi ha l'horari de menjador, no? Per exemple, a l'escola nostra on estem nosaltres, parlo de la mestra, de la nostra és perquè és on tinc més experiència, sí, sí. Però tenim el recurs CIEI, no? que és un suport intensiu a l'educació especial, bueno, no sé...
1: Inclusiva,
3: perdó, sí. Perdó, no em sortia ara. Però clar, els recursos que et donen són per l'horari normal. Llavors, a l'hora de menjador, falten recursos i aquests alumnes tenen necessitats especials que a vegades la ràtio és 1 a 1 perquè no pot menjar sol, perquè tenen unes necessitats molt concretes. I aquestes famílies tenen el menjador subvencionat, els hi paguen, però no es poden atendre. Llavors, des de l'escola es diu pues, que no et pots quedar a dinar perquè no et podem atendre. I clar, i és tot clar, com una contradicció.
0: L'alumne té unes necessitats que no s'aturen a l'hora de dinar.
3: Exacte, llavors l'escola ha de fer mans i mànigues portant docents a l'hora de menjador, però després els hi ha de restar les hores de classe. Portem temps batallant doncs, aquests vetlladors, després te'n donen 5 hores més de vetllador, clar, busca una persona perquè vingui a treballar una hora al dia. Llavors passen mesos que sí, te l'han concedit, però no pot venir perquè no troben ningú. Penses, no, és que ja t'ho hem concedit, ja, però és que no estem trobant ningú. I tot va sumant, no? Llavors són petites coses que al final, doncs, està, o sigui, la sensació, la paraula la meva seria col·lapse.
4: És una suma d'ineficiències total, a tots nivells.
0: Digues, Òscar.
5: Hi ha una cosa que mai es diu, i és que el sistema educatiu públic català, malgrat els pocs recursos que té, aconsegueix elevar molt el nivell socioeducatiu de l'alumnat. Això mai es diu. És un sistema que integra i amb els pocs... O sigui, alguna cosa ha d'haver que fan la gent que està treballant allà, no?, que aconsegueix incloure molta gent que està, en un altre país estaria fora. Això és superimportant, perquè això no surt del compromís del personal que treballa i de la col·laboració amb les AFAs. Llavors s'ha preguntat com queda el de les ciències. És que és, o sigui, és totalment inverosímil, perquè queda el lliure albir de cada centre. O sigui, que si tu vas a un centre que té prou mestres, podràs fer les dues optatives, no? Podràs fer física i física 2 o física i ampliació de química, i llavors podràs fer-ho tot si tenen les hores, i si no, si és a un poble que el batxillerat és una línia on no hi ha prou docents perquè no li arriben, doncs no ho podràs fer. I s'ha passat d'un sistema en el qual a cada centre havíem aconseguit superar... Jo vaig fer BUP, soc molt antic, i llavors fèiem biologia i geologia, i era biologia, perquè geologia no arribava mai, no? Pues ara, tornem a lo mateix, no? A una cosa tan moderna com fèiem a tercer de BUP, no? Però el tema greu és que ha quedat a lo que pot fer cada centre, amb la injustícia que és segons en el poble on visquis. Això és una injustícia brutal, vulnera qualsevol principi d'igualtat a l'educació pública. I, bueno, doncs al govern li és igual.
0: Què s'ha de fer? Com es regula aquesta qüestió, aleshores?
5: Pues un dels temes que estaven allà sobre la taula amb el tema del preacord era que s'han de construir grups de docents i tal per discutir el currículum. Ara això s'hauria d'aplicar, però el que havia de fer el govern bàsicament és si tu tenies un sistema que estava funcionant a tots els centres i que no hi havia queixes per part de l'alumnat, perquè es trobava que anava més o menys ben preparat per anar a la universitat del grau superior, que és la funció del batxillerat, no ho toquis. Si tens una cosa que funciona, vale, tu dius, ho volem canviar perquè l'estat espanyol ens apreta, perquè hem de tenir una selectivitat única i un no sé què i un no sé quant. Però abans de fer-ho, buscar un consens, no? O sigui, la gent té una idea de com fer-ho. Al final s'ha fet un Tetris als diferents centres i jo estic treballant a la Garriga i un institut on treballo jo a dalt, al Blancafort, doncs ho fem d'una manera i el Vilaromana, que és el que està a baix, ha triat una altra. S'assemblen, però no són iguals. I el que fan a Vigues és diferent del que fan al Manolo. Per què? Perquè, bueno, perquè no, el govern ha desregulat. O sigui, ha fet una regulació.
0: Cadascú fa el que pot amb les eines que té.
5: Clar, i si vas a un centre petit, no pots desdoblar amb les optatives. Això ha quedat així.
0: Tornem un moment al tema del lleure, perquè estem a les portes de les vacances, i no sé, el tema de tot el calendari de protestes ara que hi ha, o una mica doncs, el representatjament de la situació, si fa que perilli l'oferta de casals d'estiu que s'organitzen a les escoles, o com està el tema dels casals d'estiu?
1: Bueno, nosaltres el que hem volgut tirar endavant de no fer sortides ni colònies, suposo que va per aquí la cosa.
0: Les colònies o... sí. I casals, perquè els casals normalment els organitzen altres entitats.
1: Clar,
0: no? Sí, però el personal de lleure, en aquest sentit, que potser...
1: A veure, la nostra voluntat... O sigui, aquesta mesura és una mesura de pressió que nosaltres estarem encantats de revertir quan hi hagi...
0: Bueno, les colònies.
1: Doncs, sí. El tema de l'estiu, doncs entenc que aquestes associacions, aquestes entitats, aquestes d'allò, doncs poden continuar plantejant els seus casals i contractant a la gent per treballar l'estiu. Això, el que sí que està clar és que nosaltres volem fer colònies, nosaltres volem fer sortides, però bueno, però és una mesura de pressió que hem tirat endavant perquè, bueno, doncs perquè ja sabeu que s'estava treballant doncs de gratis, per dir-ho d'alguna manera, no? I perquè, bueno, perquè és una mesura de pressió per aconseguir millors condicions amb el que estem demanant.
0: Hi ha moltes escoles que no fan colònies?
1: Doncs hi havia ja com 1.200 o 1.300, o... és a dir, molts centres, moltíssims centres, i darrerament s'han afegit, perquè tot això s'aprovava per claustre i després s'ha de validar amb el Consell Escolar. Però, torno a repetir, nosaltres estarem encantats de fer sortides i colònies. Ara, a veure si és això, si la pressió funciona, no? En aquest sentit.
0: Si us sembla, anirem acabant amb vosaltres, però vull acabar parlant de futur. Gregorio Luri, filòsof i pedagog, parlava l'altre dia en una entrevista de situació d'emergència nacional. Em sembla que algú, no sé si el Víctor algú abans també ha esmentat aquesta situació d'emergència. I proposava crear un comitè de crisi format per representants del Parlament i per, cito textualment, la gent que està treballant directament, deia ell. Deia que cal prioritzar i fixar objectius compartits. Compartiu aquest punt de vista? Com es fa?
5: Bueno, jo, el Gregorio Luri és una persona molt intel·ligent i amb aquesta afirmació que ha fet aquí, pues, com és molt àmplia, potser està treta fora de context i no puc contestar bé i de més, però és una persona d'un plantejament educatiu bastant conservador amb el tema dels continguts. Però no passa res, eh? O sigui, podem estar d'acord en què cal... o sigui, jo estic si la frase és aquesta...
0: Sí, no.
5: La frase és aquesta...
0: Situació doncs, d'emergència nacional i el no, que cal és crear un comitè de crisi i formar...
5: Primer s'ha de preguntar de quina nació, no?, que és important. No? Jo crec que és important en aquest sentit. I, per altra banda, és... molt bé, hem de fixar unes prioritats de millora de la qualitat educativa i aquí hem d'intervenir els claustres i llavors a partir d'aquí jo crec que ens podem posar d'acord en diferents temes, però sí que contestar una frase que és com sense un context clar, doncs a mi, no sé si altra gent, a mi em costa, perquè o sigui, tampoc és com just quan contestes a alguna persona una frase fora de context, però sí que és veritat que nosaltres ho estem dient, pràcticament tots els centres educatius el que volem és que hi hagin grups, o sigui, nosaltres al juliol fem formació, el juliol és un mes laboral no lectiu.
0: Val? Això es deia en aquesta entrevista, li proposaven amb ell, potser es pot aprofitar el juliol per fer aquest comitè de crisi o aquest...
5: I llavors la gent, ens formem, jo l'hem passat més passat 10 dies aprenent a utilitzar les plaques noves que ens han enviat de tecnologia i tal i qual, i ajudant altres companyes també que prenguessin, perquè he fet un curs anteriorment, i ho treballem, no? Molt bé, ens formem, però després el departament no ens escolta. Quan va haver tot el tema del foment del català amb les assessors LIC, hi havia assemblees als centres, no? Claustres, en els quals es triava una comissió del claustre. Aquest claustre feia 7 o 8 reunions i parlaven de com fomentar l'ús del català al centre, quines coses funcionaven, quines coses no funcionaven, i després parlàvem amb els assessors LIC. No s'ha arribat res. O sigui, tot aquest esforç que hem fet ingent, no?, de trobar-nos i tal, no hi ha hagut retorn. No? Quan hi havia el Cambrai, li van fer una vaga pel català al Cambrai, no? Nosaltres, la Intersindical i l'Austec, no? Perquè no s'atrevien a brindar-lo. Però és que quan fem un treball, és igual a la Plataforma de Ciències en Perill, la Societat Catalana de Matemàtiques, la Societat de Filosofia, han fet una feina de com intentar estructurar el currículum de batxillerat, en aquest cas, i el departament li dones, però no retorna a les aules. Disposició ja, i s'ha de fer aquesta feina, però necessitem un interlocutor a l'altre costat que digui: ei, d'això que dieu, que també, bueno, doncs som molta gent i podem tenir opinions diferents, però això que dieu, intentem prioritzar-ho, intentem aplicar-ho, però no tenim aquesta interlocució. No hi ha, o sigui, quan se li planteja al govern: ei, mira, que nosaltres hem parlat amb moltíssima gent, els sindicats no podeu parlar de pedagogia. Però si estem formats per treballadores de l'educació, no som extraterrestres, som treballadores. Vosaltres no, la pedagogia no... Res, no, vosaltres no. Però així, no sé, Víctor, si vols...
1: No, jo, ras i curt, és més o menys el mateix. És a dir, nosaltres crec que tot això, les demandes són claríssimes, provenen de les assemblees dels centres i de l'Assemblea Educativa de Catalunya i tot plegat. Penso que els sindicats tenim uns mínims comuns denominadors, i després cadascun doncs té les seves reivindicacions més singulars. En el nostre cas, per exemple, doncs posem molt accent a la immersió, a la llengua i tot plegat, però penso que hi ha un consens evident en què necessitem, i fins que tot els fonaments del sistema educatiu no estiguin resolts, no podem passar a veure com decorem, on posem el quadre i quina il·luminació posem, o com són les cortines. O sigui, els fonaments fallen i crec que són de consens. Per tant, hem d'anar aquí, hem de solucionar això, i si no, doncs, bueno, doncs espero que continuem organitzant-nos, que és el pla, i ens tindran al davant.
3: Aquí, aquí volia dir que la FAC, la Federació de FAS de Catalunya, està animant a la gent a anar a la manifestació aquest diumenge.
0: Sí, això anava a comentar.
3: I llavors el que diuen ells és un acord per l'educació, no? Que es necessita, pues, això, un acord global amb tots els agents implicats. Aquí a Caldes ho tindrem complicat perquè hi ha el torneig de futbol, llavors això ocupa a totes les famílies
0: Tenim el Monte, el tècnic, que és entrenador d'un dels equips.
3: Però en els grups de WhatsApp de les AFES i tal, doncs potser ja s'està movent de fer alguna cosa el diumenge allà. Bueno, estem mirant a veure.
0: Doncs moltes gràcies, Òscar Simón, delegat del sindicat USTEC, Víctor Vallejo, delegat d'Educació al Vallès Oriental de la Intersindical, i Javi García, president de l'AFA, de l'Escola Montbui, per acompanyar-nos i ajudar-nos a entendre una mica millor la situació. Fins la propera.
1: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Doncs seguim al safareig. Ara farem tertúlia amb la Núria Casademunt, la Núria Grasses, l'Agustí Bussé i el Joaquim Campistrón. Què us ha semblat la primera part del programa? Què us ha sorprès? Què ha anat com us esperàveu?
1: Jo m'he recordat...
0: Joaquim.
1: Sí. He tirat enrere en el temps. I les mateixes,
0: estem on estàvem.
1: Les mateixes frustracions, les mateixes angoixes, però hi havia, diguem, teníem desgraciadament, i pensava en això i ho subratllo, desgraciadament, una... com si veureu, m'explicaré i llavors ho entendreu potser. Venien els inspectors i els hi deies: escolta'm, a la classe tinc aquesta, clar, de nanos, diferències de tot tipus n'hi havia i no sabem com tractar-los. La frase era més o menys: feu el que pugueu. Això desgraciadament ens relaxava, i dic desgraciadament i ho subratllo perquè no ens hauria d'haver relaxat. Ens hauria d'haver fet plantar i dir: compte, aquella lluita que no vam portar, que no vam saber fer, estic parlant en general, sí que feien vagues també, sí, però, no, però en aquesta ocasió jo he vist que hi ha hagut molta més persistència, moltíssima més, i el clam ha sigut molt més general, no? I a mi m'ha fet recordar, dir: ostres, allò que no vam saber fer, els mestres en aquella època, ho estan fent aquests... Ostres, potser sí que es pot aconseguir alguna cosa. Veia per Facebook aquests dies una pancarta d'aquestes manifestacions que deia: avui no cobraré perquè vull aconseguir que els teus fills estiguin més ben formats. Una frase així, l'heu vist així, no? I dius: ostres... A mi quan l'he vista m'han caigut vulgarment els pebrots a terra, no? Perquè he dit: ostres, tu, sí senyor. És a dir, una gent que s'estima la feina i resulta que està defensant els interessos d'uns altres. No, els pares haurien de sortir, i els avis, que aquests dies s'estan fent, els dies de vaga s'estan fent càrrec dels...
0: Hores extres.
1: Sí, no?
0: Estan fent hores extres.
1: Per mi és trist, no? Perquè dius: mira, en aquell moment, repeteixo, quedaves una mica més relaxat perquè deies: bé, faig el que puc, sí, ja està. No m'exigien més. Ostres, però, esclar, punyeteros, esclar que no t'exigien, perquè... sabien que això els comportaria, si et donaven la raó, els comportava això, arribar a aquest 6% que es deia per aquí, no? Del
2: sí.
1: PIB, no? I ja no volien. I dius: i han passat tota una colla d'anys,
2: Mm-hmm. Jo el que crec és que gràcies a aquesta lluita, jo sóc mare de mestre i sé que, bueno, lo cremats que esteu, heu arribat a un límit que ja no es podia aguantar més, i gràcies a això, entre cometes, s'està fent aquesta lluita. I jo, que vinc del món sanitari, tinc enveja, tinc molta enveja, perquè veig que hi ha hagut una unió brutal entre vosaltres, i que és el que deia, que no és per vosaltres només, per la vostra feina, bueno, per la feina dels mestres i tal, és perquè d'aquí és un pilar importantíssim com és la sanitat, que és l'educació dels nostres fills i, en el meu cas ara, dels nostres nets. I que si no escolten, doncs no sé on arribarem, perquè és que els que prenen les decisions no estan a primera línia. Això ens passa a sanitat també. Els que prenen decisions estan en un despatx. Jo crec que el que miren és els pressupostos, els diners, i no pensen en lo important que és tot això, no?
3: I a part, bueno, és la frase que hem dit sempre, no? És que tenim la societat del futur a les aules. Bueno, de fet, hi ha la societat del present, per tant, tot allò que puguem treballar des d'aquest nivell són menys problemes a futur. O sigui, és una inversió també a futur. I això a vegades és una mirada que no tenim en compte. Vull dir, si tu vols veure com serà la societat del futur, vine a les aules, mira què passa, com es relacionen els nanos entre ells, quins conflictes hi ha, quines manques de respecte o quin respecte... I aquí ja fas de detector de moltes coses. Si treballes llavors en funció, amb els recursos que necessites per dur a terme tot això, és que estàs evitant situacions conflictives de futur. És una inversió a la societat de futur, i això crec que a vegades perdem el nord, perquè el dia a dia de la feina, abans em sembla que ho comentaves tu, que per què no ens hem activat abans, és que el dia a dia de la feina anem apagant incendis, llavors no tens temps, l'urgent et treu temps de lo important. I potser ara, si aquesta aturada d'ara ens ha permès pues, aquesta presa de consciència global i, ostres, doncs vinga, també creure'ns-ho.
2: Clar. Jo vaig anar a la manifestació, vam anar les meves dues filles, una com a mestra, vam anar el meu net gran, el net petit, vaig anar jo com a àvia i vaig veure, es va veure, o sigui, el que havia allà al carrer eren famílies senceres i és molt important que les famílies donguin aquest suport. Que va ser brutal.
0: Són una part important del conflicte.
2: Bueno, és que és l'educació dels seus fills, bàsicament.
0: Sí.
4: I el fet de que no escoltin o de que no les aportacions dels professionals no es tinguin en compte a l'hora de buscar millores és al·lucinant. O sigui, jo vinc del món de la indústria. A la indústria, si tu vols aplicar una millora en un procés, el primer que escoltes és a l'operador de la màquina. Exacte. Després de l'operador de la màquina, a l'encarregat. O sigui, seria impensable dir, no, aplicarem aquesta mesura, posarem aquesta màquina, que m'agrada molt i que penso que serà fantàstica perquè em donarà molts vots. I posarem això, però és que no és el que necessitem, no? És el que dèiem, de les pissarres, dels ordinadors, de no escoltar. El problema d'això és que acabes anant al discurs de l'antipolítica, que jo no hi vull anar perquè no ho comparteixo, però al final acabes pensant, doncs per què ens serviu? Si no ens serviu per aplicar les millores que necessiten els professionals, que necessiten els mestres que estan a les aules i que són els que acaben patint i els que acaben tirant endavant tot això a base de salut mental, a base de sacrificis econòmics, de què ens serviu? Si feu lleis de l'educació que són més ideològiques que no pràctiques, no? La llei verd, no?
0: Espanyol, que no estan en contacte amb la realitat.
4: Oh, exacte. Sí. I prenem decisions sense escoltar els professionals, doncs pues així és impossible, és que no.
2: Clar, és que s'ha d'escoltar la gent, o sigui, els que estan lluitant el dia a dia i
0: són els que porten la màquina,
2: són els que tenen el coneixement real del problema que hi ha.
1: Jo a vegades penso que passa que és una utopia això que vaig a dir ara. Aquests polítics, diguéssim, del govern de la nació espanyola, de la nació catalana, correcte. Però què passaria si en aquesta lluita s'hi impliquessin els ajuntaments? Podrien fer molta força, el que passa que, clar, és una utopia, això. Hi ha molts interessos polítics que els priven, no?
2: Bueno, però Déu-n'hi-do el que fan alguns ajuntaments,
1: no, eh? No, jo no parlo del que fa... Home, per descomptat...
2: Perquè col·laboren, arriben allà on no arriben
1: sí,
2: els
1: però
2: altres.
1: És que us haurien de... per descomptat. És a dir, estan fent molta... És a dir, estan dedicant part del pressupost en competències que no els hi pertoquen.
2: Exacte.
1: I que els hi pertoquen els altres, però clar, han de fer front al dia a dia. Sí. No, estic parlant de que es plantessin de que es manifestessin, de que anessin a les manifestacions, de que fessin tot el soroll possible. Però clar, això és una utopia. Per què? Perquè els governants...
4: Xoca amb la lògica dels partits. Sí.
1: Clar, els governants formen part d'uns partits i, és clar, no es posaran pas en contra del seu propi partit, no? Aquest corporativisme... Sí. Polític, mentre hi hagi aquest corporativisme polític, penso que és tant de bo s'aconsegueixi, no? Però és molt difícil.
0: Canviant de tema, o teniu alguna cosa més sobre aquesta qüestió?
2: Crec que ens ho han explicat molt bé.
0: Sí. Us volia parlar del Pla de Salut Local. El ple de l'Ajuntament del mes de maig va aprovar el Pla de Salut Local, un document que ha de servir per definir les prioritats del municipi a l'hora de fomentar els hàbits de salut. El text és fruit de la participació ciutadana i va més enllà dels recursos sanitaris estrictes per centrar-se també en tot allò que té a veure amb la salut de les persones. La Núria aquí com a administrativa sanitària potser també es pot ajudar. Jo us volia posar sobre la taula si creieu que era necessari, com ho veieu.
2: El que passa que, clar, el Pla Local de Salut és una competència exclusiva de l'Ajuntament. l'Ajuntament, i jo treballo en un CAP que és competència que és exclusiva de la Generalitat.
0: Sí, sí.
2: Per tant, són dos, es poden complementar. Però és diferent. Jo no he participat i tampoc sé exactament com s'ha plantejat.
0: Però era necessari un document com aquest?
2: Jo penso que sí que és necessari, que a nivell d'Ajuntament, a nivell local, és molt important, perquè és el que et dic, on no arriba la sanitat, les cures pròpiament dites, hi ha moltes maneres de, doncs, es basen en l'esport, en la salut mental. O sigui, jo penso que sí que és molt important. El que passa que ja dic, no puc donar molta informació perquè jo no he participat i no sé exactament com ha estat elaborat.
0: La resta?
4: Fomentar hàbits saludables, no? Al final sí, qualsevol és positiu, perquè al final si tu et bellugues més o fas esport o...
2: Sí, al marge del pla, el CAP, per exemple, que és on treballo jo, el CAP aquí de Caldes, ja té tenim una comissió que li diem de comunitària, que fa salut comunitària, i una miqueta és això, no? És enllaçar amb l'Ajuntament, fer xerrades, fer xerrades de salut mental, xerrades de nutrició, que es faran properament, se'n faran, no tinc les dates encara, això ja es confirmarà, però és això.
0: Tot això entra dintre d'aquest pla de salut local.
2: No és ben bé del pla de salut.
0: Ja, tot això ja es feia.
2: Però ja, això ja es feia. Mm-hmm. Això ja era una manera de comunicar-te i col·laborar amb l'Ajuntament, els dos junts, fer aquestes coses per arribar més a la gent.
0: I
2: no?
0: Potser també per detectar situacions de risc.
2: Sí. No? El que passa que ja et dic, el pla local era necessari. Ja et dic, no puc donar molta informació perquè no tinc el coneixement.
0: Mm-hmm. Digues,
4: no.
0: Dir alguna cosa. El que sí que heu fet avui, oi, Núria, són unes taules informatives al CAP, o no,
2: sí.
0: Demà?
2: No, avui les hem
0: unes
2: fet.
0: Unes taules informatives, explica'ns.
2: Sí, perquè avui, això de que ara està tan de moda el Dia Mundial de... Doncs avui resulta que és el Dia Mundial de les Administratives Sanitàries.
0: Felicitats.
2: Vale, gràcies.
0: És el teu dia.
2: I avui hem dedicat a fer una mica allà a la porta del CAP una taula informativa, això, una miqueta explicant quina és la nostra tasca, perquè la dels administratius una miqueta no se sap molt bé. Sembla que no fem res, que només donem hores, i evidentment fem molta tasca, i hem ajudat, si algú no sabia, el tema de la meva salut, de la informació, del document del DVA, de voluntats anticipades, bueno, una miqueta informar.
0: Explica'ns, ja explica'ns què feu. Si no sabem què feu, doncs explica'ns-ho.
2: Bueno, nosaltres estem allà, donem la cara, som l'entrada i la sortida del CAP, però a part, bueno, pues fem totes les derivacions, tramitem, gestionem totes les agendes, tramitem el que et deia, les voluntats anticipades, fem moltes tasques, que agafem el telèfon, encara que diguin que no l'agafem, agafem el telèfon, i contestem moltes, perquè ara arrel de la meva salut hi ha allò de les e-consultes que ens entren directament en els administratius. Cada pacient té una UBA que es diu, que és un metge, una infermera, i ara tenen també un administratiu o administrativa. Mm-hmm. I llavors poden contactar amb nosaltres, doncs, per resoldre dubtes. I avui una miqueta explicàvem això.
0: Molt bé. Això de que estigueu de cara al públic, sigueu al contacte, això deu portar més d'una situació de conflicte.
2: Sí, més d'una i de dos. Però bueno, també hi ha agraïments i així, però sí, la veritat és que sí. Però bueno, és la nostra tasca. Jo ja fa més de 20 anys que la faig i aviam...
1: Ja saps com torejar-ho.
2: Sí, és el que hi ha. Hi ha dies que ens han sortit millor que altres, ja. Però sí. La nostra tasca és això, escoltar la gent, rebre'ls i intentar ajudar-los al millor, dins de la... que també estem com amb educació, que dèiem, la falta de recursos que hi ha, falta personal, falten recursos, i clar, estem com estem també. Però aviam, fem el que podem amb el que tenim,
0: amb el que tenim,
2: com tothom, no?
0: Exacte, com tot hem estat parlant tot el programa.
2: Exacte.
0: Una altra qüestió que us volia posar sobre la taula són les dades de contractació, perquè el mes de maig s'ha tancat amb un creixement elevat de la contractació a Caldes i a la comarca, impulsat especialment pels contractes indefinits. Les dades del mes de maig són millors que les d'abril, tot i que no són tan positives com altres anys. Enguany ha baixat un 20% el nombre de contractació comparat amb l'any anterior, però el punt positiu és que gran part dels contractes, com dèiem, són indefinits. Ho veieu, això, al vostre entorn? La reducció de l'atur i l'augment de contractes
1: indefinits? No, jo no ho veig. veig, em diuen molts dels que gent que conec, més joves, està clar, en edat laboral, que hi ha molta ETT.
0: Mm-hmm.
1: Molts.
0: Molt treball temporal.
1: Molt treball temporal. No ho sé, no tinc dades, eh? Però bé, la meva experiència personal és aquesta.
2: Mm-hmm. Jo no ho he detectat, això, no...
0: Que hi hagi més contractació indefinida.
2: No, vull dir, per al meu entorn no ha sigut el cas i no...
4: Nosaltres al sector industrial no tenim altra opció que fer contractes indefinits. No hi ha possibilitat de fer contractes, els contractes temporals ja han desaparegut. Aleshores, nosaltres, per exemple, no treballem amb ETTs, contractem directament als treballadors. Llavors, com sempre, feta la llei, feta la trampa, hi ha molts contractes indefinits, però els períodes de prova s'allarguen. Mm. Tu abans potser feies un contracte temporal per cobrir, per exemple, en el nostre cas, períodes de vacances, finals de maig, juny, comences a contractar per cobrir les vacances de la plantilla fixa. Llavors, abans ho fèiem amb contractes temporals, i que moltes vegades aquests contractes temporals acabaven sent nova contractació al final del període d'estiu, perquè agafava gent per cobrir vacances. Si continuava la feina, molta de la gent que entrava en temporal acabava quedant-se en plantilla. Ara això no es pot fer, però des de la reforma laboral tu fas un contracte indefinit. Tornem a lo mateix, els polítics diuen contractes indefinits, tots són contractes indefinits,
0: sí. Destaca, això.
4: Però el període de prova és de 2 mesos, que per tant és el període d'estiu. Quan s'acaba el període de prova, aleshores, que siguin més indefinits, bueno, no vol dir que siguin més segurs aquests nous llocs de treball,
1: perquè
4: acaben sent igual de temporals que abans.
1: El període de prova em sembla que era 15 dies
4: amb els temporals. Els eren de 15 dies. Amb el contracte fix, el període de prova és de 2 mesos.
1: Uh-huh.
4: Llavors, sí, li han canviat el nom, però continua sent la mateixa cosa. Nosaltres no estem a Caldes, estem a Montmeló, però sí que el sector alimentari està experimentant un creixement important. Quan parlem del sector alimentari, el sector alimentari és un sector complicat, perquè a vegades sí que és veritat que tenim molts llocs de treball, però potser no de la qualitat o no de retribució, que potser no és tant el meu sector, que no estic tant al sector càrnic primari, o depèn del... Però sí que és veritat que el sector alimentari català pateix un increment de feina molt important i una necessitat de mà d'obra molt important, que ens costa molt de cobrir. Sí, ens costa molt, molt, molt de cobrir.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Això també n'havíem parlat, de la dificultat de trobar personal en algun altre safareig. Quan vam tenir aquí a la Cambra de Comerç, i ens explicava precisament això, la dificultat, vam parlar de la dificultat de...
4: Ens costa molt de cobrir
0: determinats llocs de treball.
4: Des de la indústria, totalment a favor de la regularització d'immigrants i completament sorpresos d'aquests discursos anti-immigració. Mm. I és veritat, la immigració genera una complexitat social important, i això fa que les aules siguin més complexes.
0: Sí, sí.
4: Però també, si regularitzem tota aquesta bossa de gent que ja viu aquí, és que viuen aquí.
0: Clar, clar.
4: També són més recursos, són més impostos, i ens ajuda, i els incorporem a la societat, els incorporem a les escoles, els hem d'incorporar, però és que la gent hi és.
0: Si
4: no els abracem i si no els acollim, què esperem? Que acabarem com a França, o acabarem com a... No? Ho podem veure en els països propers, com si no incorpores els immigrants acabes generant bosses.
1: Sí.
0: Alguna cosa més? Us canvio de tema, us trec la selectivitat.
3: Oh, no.
0: La selectivitat, que és un tema...
1: És veritat,
0: la Núria, sí. La Núria mira el cel.
3: Avui hem acabat.
0: Professora de batxillerat. Avui han acabat les PAU, les proves d'accés a la Universitat de Caldes. S'hi han presentat 94 alumnes de l'Escola Pia i 60 de l'Institut Manuel Huguer, dels 46.000 que han fet la selectivitat a tot Catalunya. Com ho heu viscut? De més a prop, de més lluny? La Núria, de molt a prop?
3: Sí. Intens, com cada any. Intens, perquè són 3 dies on passen moltes coses. els nanos ho viuen, doncs, estic jugant molta part del meu futur amb uns exàmens que ja ho entrenem, a l'escola, de fem exàmens en 3 dies, 3 exàmens en el mateix dia, però bueno, hi ha un desgast, una pressió, uns nervis afegits que jo sempre dic, hi ha un detriment del coneixement que tenen precisament per aquesta pressió que viuen, i sempre tenim sorpresetes en els exàmens. Cada any hi ha
0: més... Explica.
3: Bueno, el que diem, ja també han anat sortint a les notícies, no? L'examen de física es va explicitar concretament que hi hauria una cosa que no es demanaria i sí s'ha demanat.
0: Sí, avui ho llegia, sí.
3: Sí. Està escrit, sí. Està escrit, ostres. No es demanarà això, i això ha sortit. Llavors, clar, això també et genera inseguretat.
2: Home,
3: perquè
2: tant.
3: Quan et donen un document, no? Aquests són els continguts, jo sempre els dic als nanos, bueno, però agafem un pinça, estirem més per aquí, això ho ampliem per allà, perquè si no et pots fiar ja del que et diuen, doncs...
0: Després per... ha dit que a nivell de correcció això es tindria,
3: sí, però,
0: en
3: clar,
0: compte.
3: Sí, però clar, digue-li un nano, no, que ha estat allà a l'examen.
0: En aquell moment, quan t'ho trobes allà i dius...
2: Mira l'examen i dius, això m'havien dit que no.
3: Clar, els exàmens clar. De mates també, doncs, sí, que han sigut llargs.
1: Diu que ha sigut... he llegit en algun lloc que ha sigut molt heavy, no? L'examen de matemàtiques.
3: Bueno, el que comentaven era, sí que tenia un cert nivell de dificultat, però que es podia resoldre amb més temps.
1: Ah.
3: Que era, això ho comentaven els nanos, era molt llarg. Llavors, clar, si tu t'has d'aturar, si el que volem és que pensin, raonin, que puguin plantejar bé, doncs també siguem coherents amb quina quantitat de...
1: Deixes de marge, no?
0: La durada, clar.
3: Clar, la durada és d'hora i mitja, doncs has de quantificar molt bé el temps perquè ho puguin resoldre bé. I, bueno, doncs, les situacions de cada any... També són dies molt macos, eh? O sigui, a mi també m'agrada, sí, perquè nosaltres els acompanyem, estem amb ells, clar, sempre des de l'escola, tenen dues persones referents acompanyant-los tots els dies, llavors hem, els profes de cada matèria quan ens toca, i també hi ha un clima i un vincle molt bonic. Molt bonic amb ells, i aquesta complicitat, la confiança, les abraçades que hi ha també... Són dies tensos, però alhora molt, molt bonics.
4: Mm-hmm. A més, és que a aquesta edat tenen la sensació de que s'hi juguen al futur, no?
2: Tot,
4: que no es poden equivocar. Després te'n dones compte que et pots equivocar moltes vegades,
1: home,
4: i de que res és tan decisiu, però ells,
2: sí, però explica'ls
4: en aquest moment,
2: ells en aquesta edat.
4: En aquest moment els
2: i
4: sembla
2: tant.
4: Que, ostres, no tindré la nota, i si no entro aquí, i ja no faré... I, doncs, home, se'ls hi va la vida, eh?
2: Clar, i tant.
3: Sí, és que s'han passat 2 anys preparant-se per aquests exàmens, venint, a més, d'una ESO que tal i com es van fer els últims canvis, el nivell d'exigència ha baixat, però el nivell d'exigència de selectivitat no ha baixat. Llavors, et trobes que amb 2 anys els has de posar al dia a ritmes forçats, per això també hi ha tants temes de salut mental, tants atacs d'angoixa, nerv, perquè és que o sigui, amb un el primer trimestre has de fer molta feina que 10 anys enrere la portaven feta des de l'ESO. I aquí hi hauria també dins del tot el tema de pacte educatiu, tots aquests canvis, una de les coses que hem de pujar és el nivell d'exigència, i també entendre que la repetició d'un curs no és un càstig per un nano, sinó que és entendre que cada nano té el seu ritme, que hem d'establir un sistema perquè hem de regular el col·lectiu general, però no és excloent. I això, el tema de les repeticions, jo tinc la teoria que per millorar les ratio, bueno, els resultats de PISA, el que han fet és baixar el nivell d'exigència, que no hi hagi fracàs escolar, que no... I ens estem equivocant.
0: I arriben coixos.
3: Arriben coixos. No, la tolerància a la frustració, com dèiem també en un altre programa, no la tenen treballada. La cultura de l'esforç no està instaurada. El Gregorio Luri, que comentàvem abans, que potser té una mirada més conservadora, bueno, té una mirada de posar en valor el coneixement. I els projectes són molt interessants per treballar per projectes, però dins del projecte ha d'haver la part de coneixement que s'ha d'adquirir d'alguna manera, i la part memorística també l'hem d'aprendre a treballar. Si no, no tenim vocabulari per construir les coses. O sigui, és tot un efecte cadena, i bueno, ens vam passar a l'altra banda del pèndol i crec que ara hem de tornar una mica al centre, no? I ni res era tan bo ni era tan dolent. Hem de trobar el bo de cada sistema i buscar la integració, perquè és la manera que ells patiran menys i gaudiran més de l'aprenentatge. Que al final també una de les feines o dels objectius que tenim al professorat és despertar la curiositat per aprendre, i anem tan collats amb... Vinga,
0: que
3: ens convertim en executors, clar, més que en despertadors de curiositat, i aquest és un dels reptes.
2: Sí, per lo que comenta sempre la meva filla, cada cop teniu més paperassa, més burocràcia. Bueno. Diu, i perdem una quantitat de temps fent tot això que ens treu de lo que realment hem de fer. Sí. De preparar reunions, preparar... No sé,
0: diu, la burocràcia és el gran mal entre,
2: sí, en general, sectors, en general.
0: Sí. La sanitat, l'empresa...
3: Sí, hi ha una part de la burocràcia que és incoherent amb com defensem el sistema educatiu d'aquesta diversitat. No? De, hem de fer unes programacions per tot el curs de les assignatures, tenir previst ja què faràs cada dia. Però jo entro a l'aula i quan veig el grup, com és aquell grup, és que ja ho canvio tot. Per tant, sí, perquè cada grup és un ecosistema propi.
2: I fins i tot segons el dia.
3: I fas la mateixa matèria amb dos grups del mateix curs i ho fas de manera diferent perquè aquest grup és més mogut, aquest necessita...
2: Clar.
3: Llavors, les programacions, bueno, doncs a nivell genèric, però donar-nos llibertat, flexibilitat, per llavors poder-ho anar fent en funció de la realitat que jo tinc a l'aula.
1: Que això no vol dir improvisar.
3: No.
0: No, però adaptar-se a la situació.
3: Totalment. Clar.
4: Però és que al final l'educació ja des de, ja des del moment, no? Parlaves de que s'ha baixat el nivell a l'ESO, però és que ja el moment en què s'implanta l'ESO ja es fa per baixar l'atur i que els nanos es quedin 2 anys més perquè tens els nanos que comencen a computar l'atur a partir dels 14 anys. I al final hi ha molts nanos que potser estan a l'ESO que no hi volen ser i que potser serien... molt més reconduïbles a una formació professional que els donaria un futur a dia d'avui segur molt, molt millor.
2: Clar.
4: que no passant-se 2 anys

0: Perquè jo no dic que els cosiu a deures, però no ha, el meu fill petit està a quart d'ESO, no ha fet deures ni un dia en tot el curs, ni un dia en tot el curs. I el seu tutor em deia, és que si els hi poso deures, a la següent classe he de perdre tant temps de gestionant les faltes de deures que ja no puc fer res més. Llavors, entres en una roda de ostres, però és que els deures, no? És la mesura més igualitària que pot haver-hi, perquè els nanos que tenen acompanyament a casa i que les famílies estan pendent d'ells i que els... Però hi ha els nanos que no tenen acompanyament? I els nanos que quan surten a 2:45 de l'escola se'n van a casa i tenen el mòbil? Mm-hmm. Fer aquella mica de deures, fer aquella... I ja et dic, insisteixo, no crec que hagin de ser matxacar-los, però és que no hi ha mesura de suport igualitari de... que aquella estona que haguessin de dedicar. Però clar, és el que diem, no ho sé, hi ha tantes coses que crec que s'haurien de fer diferents i que els que manen no estiguin per la labor, que em sembla.
1: Estan per les eleccions.
0: Em sembla.
2: Bueno, és que portem gairebé 2 hores parlant d'educació i no ens ho acabem.
0: No. Si ens posem a parlar de sanitat,
3: Si comencem amb sanitat ja
2: se'ns fa, setmana que ve.
0: Però és que estem parlant del nucli dur de l'estat del benestar. Sí. És que
3: la sanitat, l'educació i els serveis socials que també com estan
2: la situació.
3: També estan reivindicant ells perquè també se senten molt mal. Per això dic que són els tres pilars de tota societat.
2: Acabem una mica animats. Us proposo un joc per acabar.
3: Quina por.
2: Sí, mira, sí, perquè ja saps de què parlo.
3: Quina por.
2: Hem tingut temps a fer-ho, Agustí.
3: Ai.
2: La Núria també els...
3: Pues fan una cara.
2: Aprofitant que avui acaba la selectivitat, jo us he portat unes preguntetes de la selectivitat. Ai, no, a veure si ho provaríeu. Hi ha una d'història amb opcions. El 23 de febrer de 1981, això és una pregunta d'avui de l'examen d'història, un destacament de la Guàrdia Civil va entrar al Congrés de Diputats de Madrid amb l'objectiu de fer un cop d'estat. Tria la resposta que més s'ajusti al que va succeir a Espanya entre el 78 i el 81. Primera pregunta. Qui era el cap de l'estat en la jornada del 23F?
1: Cap de l'estat.
2: Opcions. Adolfo Suárez, Joan Carles I, Leopoldo Carlos Sotelo o Felipe González?
1: El Joan Carles...
2: És que tu ets just historiat. Tu hauries de contestar l'últim.
1: Perdó, és veritat. No, us hauria d'haver...
4: Aquí hem d'utilitzar les habilitats de cadascú, la diversitat, llavors...
2: Joaquim sempre el vostre aquí a l'examen d'història, oi?
4: Exacte.
2: Resposta.
1: El Borbó.
3: El que deia el tranquil Jordi Tranquil, no?
1: Això.
2: Quin era el principal partit polític de l'oposició en el Congrés dels Diputats el 1981? El Partido Comunista de España, la Unión de Centro Democrático, la Unión Nacional Fuerza Nueva o el Partido Socialista Obrero Español. Núria.
1: Les Núries.
2: Agustí, principal partit de l'oposició.
0: Jo suposo que els socialistes devien ser en aquell moment.
2: Correcte. Partido Socialista Obrero Español. Què s'estava debatent al Congrés dels Diputats el 23F? Una moció de censura contra el govern presidit per Adolfo Suárez? Una moció de confiança contra el govern de Felipe González, la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo com a president del govern, la creació d'una comissió parlamentària per a investigar la corrupció del govern de Leopoldo Calvo Sotelo. Comencem per l'Agustí?
1: Sí, jo la deixo.
2: Tu et deixem per l'últim, sí, en Joaquim.
1: Vale.
2: Agustí, què s'estava de temps? Moció de censura, moció de confiança...
0: Jo,
2: investidura...
0: En aquell moment, ara tinc dubtes de qui era el president del govern. Jo crec que era Adolfo Suárez el president del govern, però potser m'estic equivocant, no?
2: O una moció de censura contra Adolfo Suárez o moció de confiança contra el govern de Felipe González?
0: No, Felipe González no, perquè va ser el 83.
2: O investidura de Leopoldo Calvo Sotelo o creació de comissió parlamentària per investigar corrupció del govern de Leopoldo Calvo Sotelo.
0: No ho sé, però si juguem al trivial, allò per provar que no passa res, jo diria la moció de confiança d'Adolfo Suárez.
2: Molt bé. No, la moció de confiança és contra el govern de Felipe González.
0: Moció de censura
2: contra el govern d'Adolfo Suárez. Núria?
3: La investidura?
2: Primera Núria, la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Segona Núria?
5: La mateixa.
2: La mateixa, sí, sí, Joaquim.
5: Aquesta.
2: Sí, la investidura.

0: de Leopoldo Calvo Sotelo com a president del govern. Quin d'aquests personatges va comandar el destacament de la Guàrdia Civil que va entrar violentament al Congrés dels Diputats del 23F del 81? El tinent general Manuel Gutiérrez Mellado, el general Jaime Milans del Bosch, el general Alfonso Armada o el tinent coronel Antonio Tejero Molina?
1: Aquesta és fàcil.
2: Això els hi han preguntat avui?
0: Sí, sí. El 1978 es va desarticular un primer cop d'estat contra el règim constitucional democràtic que tingué el singular nom de... Aquesta, si la sabeu, em deixareu molt parada. Operació Dinamita, Operació Darth Vader, Operació Galàxia o Operació Basilea.
2: Ell ho sap,
0: eh? El Joaquim fa cara de saber-ho. Home, clar, a veure, no oblidem que és historiador.
3: Però a vegades també tinc lapsos, eh?
0: No, però això, aquesta la saps. Què? Dinamita, Darth Vader, Galàxia o Basilea?
2: Per dir alguna cosa, Galàxia, va, per dir alguna cosa. Per dir alguna cosa, no en tinc ni idea, eh?
0: Res, ni la llancem així al vol, Joaquim.
3: Sí, les estrelles, Galàxia.
0: Galàxia, les han encertat, eh? Les han encertat.
2: Ah, pura xurra, eh?
0: Les han encertat. Va, això era història. Llengua i literatura catalana. Aquesta és una mica complexa. Completeu les oracions següents amb els substantius o els verbs adequats derivats dels mots que hi ha entre parèntesi. És a dir, feu una frase aplicant aquell mot que hi ha entre parèntesi. Com que no hi estava d'acord, tot el públic va... L'àrbitre. Crida. Amb la paraula crida.
3: L'àrbitre va...
0: Com que no hi estava d'acord, tot el públic va...
4: Escridassar.
0: Tenia el jardí ben abandonat. Mai no havia vist tanta descurança ni tanta en un lloc com aquest.
3: Deixadesa.
0: Estava tan enrabiat que va començar a la finestra del seu veí. Pedra.
4: A pedregar.
0: Escolta, esteu tots aprovadíssims, eh? Esteu tots. Aquelles amenaces recurrents van aconseguir en Joan. Covard.
2: A covardir.
0: Tots aprovats.
3: Hem passat la CLE.
0: Tots aprovadíssims. Moltes gràcies, Núria Casademunt, Núria Grasses, Agustí Bosser i Joaquim Campistron per acompanyar-nos avui al safareig i passar aquest examen de selectivitat sorpresa. I a vosaltres que ens escolteu, recordeu que la propera setmana farem el darrer safareig de la temporada. Com sempre, a les 7 del vespre. Ara sí, bona nit.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. Aquestes van des del dia d'avui fins a l'últim dia del mes. El Consell Comarcal ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds de les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera del pròxim dimarts, el dia 16 de juny, el mateix dia que dona inici al període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, el mes de juliol, l'Arxiu Municipal farà demà a 6:15 de la tarda la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de La Tortuga. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant de la revista. Demà tindrà lloc l'acte de cloenda del programa Cultura Emprenedora de l'Escola a l'escola a les 10 del matí a la Sala Noble de Can Rius, un programa que consisteix en que els alumnes de les escoles de Caldes planten paradeta al mercat setmanal per vendre els productes elaborats per la cooperativa que han creat i dissenyat durant el curs. També demà a les 7 de la tarda a la biblioteca tindrà lloc la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passo que t'emboli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre al color púrpura per la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, demà ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable a primera hora. Des de primera hora, el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre, el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb ambient fresc, entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual, amb uns 20 graus a última hora de la nit. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 180 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui, la guitarra serà la protagonista. Ens hi posem? Som-hi!

0: Avui dia ens podem trobar a les xarxes llistes de cançons de tot tipus en funció de l'instrument, l'estil, el ritme. Les llistes cada vegada són més nombroses i destaquen per damunt de tot els gustos de la persona que l'ha confeccionat. Quan no existien les xarxes, les llistes se les feia cadascú a casa amb una cinta de gravar. Demanava als amics els discos que li interessaven, més el que un tenia, i confeccionava una cinta de casset de 60 minuts amb tot el millor que li semblava. A vegades, fins i tot, es pintava a mà una caràtula amb un dibuix i els crèdits i la regalaven a algun amic o a aquella amiga amb qui havies encetat un diàleg críptic. Per la seva banda, els segells discogràfics també intentaven marcar tendència amb aquells vinils i cintes que recollien lo mejor de l'any 77, per posar un exemple. També es trobaven treballs més elaborats que pretenien donar sentit a un estil, instrument o estètica. En aquest aspecte, avui recollim un treball que es va fer en la darrera etapa d'aquest món que ja no existeix.
1: Sí, en aquest context, l'any 1995 va aparèixer un CD, Palabra de guitarra, 15 guitarristas españoles interpretan canciones inolvidables. És un CD amb un títol tremendo que va editar el segell BMG i que va ser una iniciativa del guitarrista mallorquí Joan Bibiloni. Bibiloni va fer una selecció que per ell eren, diguem, del que eren els millors guitarristes que aleshores hi havia al que anomenen Espanya. I hi havia guitarristes com Raimundo Amador, Javier Vargas o Osby Greco. No obstant, això, la presència més destacada de guitarristes la portaven als països catalans, procedents a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
0: En aquest sentit, no ens hi caben tots, però hem escollit els que millor representen la riquesa guitarrística dels països catalans d'aquest CD, que es va editar. Començarem amb el Degà, un dels guitarristes elèctrics de jazz més gran que ha sortit de la nostra terra. Un home que malauradament no hi és i que trobem molt a faltar, en Jordi Bonell. Bonell va començar la seva carrera a mitjans dels anys 70 a grups com Secta Sònica i Música Urbana. Ha col·laborat amb gegants com Chet Baker o Michel Legrand i girat i gravat per multituds d'artistes com Gato Pérez o Joan Manuel Serrat. En el disc que avui recuperem, Palabra de guitarra, ell va ser l'encarregat d'enregistrar el primer tema. Va escollir Moon River i en va fer una versió molt dolça i especial que d'alguna manera el va identificar tant que el públic li demanava en els seus concerts. Que soni Moon River per la guitarra de Jordi Bonell.

0: Continuarem amb Toni Carmona, que és un guitarrista de Barcelona, fonamental en la història de la música espanyola, malgrat ser un desconegut pel gran públic. Carmona va començar la seva carrera molt jove, amb 14 anys. De fet,
1: en aquesta edat ja era tot un professional amb els Amaya. Ha treballat amb Luz Casal, Paloma San Basilio, Joan Manuel Serrat, Nacho Cano, Manolo Tena i un llarg, etc. En aquest disc, Carmona s'atreveix amb tot un clàssic de la història de la música pop, la mítica Bridge Over Troubled Waters de Simon & Garfunkel. Que soni Bridge Over Troubled Waters amb la guitarra de Toni Carmona.

0: I ara li toca el torn a Damià Timoner, un guitarrista clàssic de Manacor, les Illes Balears. En el seu cas, Damià Timoner es va decantar per un clàssic d'Eric Clapton, una de les poques cançons de Clapton de la seva discografia en solitari que aguanta, perquè recordem que Clapton sobretot s'ha basat per... La gent ho coneix per les grans versions de com per exemple Cocaine, Bob Marley, Robert Johnson, etc, etc. I sí que té una discografia en solitari més fluixa, així com en grup. Com en grup sí que és molt interessant, amb els Cream,
1: Derek and the Dominos,
0: etc, etc. La seva discografia sempre fluixeja molt, no, en aquest sentit.
1: Molt irregular, per dir-ho d'alguna manera, sí.
0: Malgrat tot, aquesta peça és un tema preciós, que Damià Timoner va impregnar d'una cavidesa mediterrània fabulosa. Li va donar el caliu que li faltava, no? Perquè si alguna cosa té Clapton és aquella fredor i aquella cosa que... l'slow hand, no? Mítica. Que soni Wonderful Tonight amb la guitarra de Damià Timoner.

0: I ara li toca un guitarrista i productor que ha estat capdalt en el desenvolupament del rock cantat en català. Estem parlant de Marc Grau. Vull fer un matís, i és que sempre que es parla dels inicis de Marc Grau, la gent el situa com l'artífex dels primers èxits de l'último de la fila, que és veritat. I Marc Grau va començar la seva carrera molt abans, al costat de Rocky Muntanyola, que era l'alter ego de Jordi Batista. A finals dels anys 70, amb la pujada de les orquestres de ball, en Jordi Batista va decidir repescar el seu alter ego de l'orquestra plateria, perquè en Jordi Batista era un dels fundadors de la primera orquestra plateria, que recordem que es va fer en el mític cap d'any de l'any 74, a Celeste, i on s'intentava recuperar la música de ball, i els cantants eren en Jaume Sisa, que era Ricardo Solfa, que feia les cançons així més surrealistes. Llavors hi havia la voz del Trópico, que feia els boleros, en Jordi Batista, que feia les cançons més rock, no? I llavors això es va quedar, i a finals dels 70 ell va recuperar aquest alter ego per formar un grup, i fins i tot va fer un disc editat per Edixa. En aquell disc i en aquelles gires de Rocky Muntanyola, el guitarrista ja era Marc Grau.
1: Però sobretot Marc Grau és conegut per a principis dels anys 90 per ser l'artífex i el productor de grups com Sopa de Cabra o Els Pets, els que va ajudar a professionalitzar-se, polir el so i millorar-ne les produccions. De fet, jo recordo quan en aquella època, precisament que em vaig comprar un casset del disc Ben Endins de Sopa de Cabra, i llegint els crèdits hi posava que a la cançó Podré tornar enrere, el solo de guitarra era de Marc Grau, que era el productor. És a dir, d'alguna manera són coses que passen en grups que estan començant i que potser no tenen la tècnica que haurien de tenir.
0: Home, en Joan Reig sempre explica aquella anècdota, en Joan Reig, el bateria dels Pets, sempre explica aquella anècdota que el primer que va fer Marc Grau quan el va conèixer és posar-lo en una claqueta a tocar la bateria hores i
1: clar,
0: hores i hores i
1: per
0: hores
1: educar-lo.
0: Per educar-li el ritme.
1: Doncs
0: no?
1: amb la guitarra passava igual. I és conegut el cas també dels Pets i Sopa de Cabra, però també va ser important el seu treball amb un Papa, que segurament, segons la meva opinió, és un dels millors grups que hi ha hagut mai en aquest país, i del qual la seva producció li va valdre un premi Ondas al grup Revelació.
0: Marc Grau, per aquest disc que avui estem repassant, va portar el tema Lady Jane, un clàssic melòdic dels Rolling Stones. Que soni Lady Jane amb la guitarra de Marc Grau.

I acabarem aquest repàs al disc Palabra de Guitarra, editat l'any 1995, impulsat pel mallorquí Joan Bibiloni, amb el tema que tanca el CD, que és obra del mateix Joan Bibiloni. Porta per títol Palabra de Guitarra i és l'única peça d'autoria pròpia. Que soni Palabra de Guitarra, de Joan Bibiloni.

0: I acabem el programa amb el poema Una casa amb vistes, d'Eduard Escofet.
1: Una casa amb vistes. Ara que recordo que les presons són plenes, m'adono que les illes vessen construccions inimaginables, que els meus minuts tenen el preu fixat per gram i que el sexe es paga i hi ha cua. Però les presons són plenes. Un banc, un llapis, un plat petit d'arròs, un colom que vagareja a prop, converses, jo. L'aire és corull d'avions i tot són garlandes, l'església i les oracions, els somnis de l'home i les ales, les estretors i les misèries en DVDs i la ignorància i els tedis més profuns. I una música de martell que no hi ha qui dormi, i una música de martell que no hi ha qui dormi, i una música de martell que no hi ha qui dormi. No hi ha cap illa sola i els pares són màquines de matar fills. És un tot de nius i construccions que s'alcen i nius de formigó i cels embotonats i nínxols de baix preu.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dijous 11 de juny i l'informatiu comença amb orgull, perquè Caldes s'omple d'activitats al llarg d'aquest mes reivindicant el dret de les persones del col·lectiu LGTBIQ+. Continuarem posant fi a la Setmana dels Arxius, en què demà es farà l'acte de cloenda commemorant els 50 anys de la revista La Tortuga, amb una taula rodona amb tots els seus protagonistes. Finalment, comentarem el nou pla de la xarxa d'itineraris segurs que va ser aprovat ahir pel Consell Comarcal. Una proposta de millora de l'accessibilitat i connectivitat entre polígons a través de rutes a peu, bicicleta o altres vehicles. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Amb motiu del mes de l'orgull, el mes de juny, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat lliurement. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. Aquestes van des del dia d'avui fins al dia del 30 de juny. Commemorant la Setmana dels Arxius i el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, el proper mes de juliol, l'Arxiu Municipal farà demà a 5:45 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant de la revista. El Consell Comarcal ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica. Un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. I l'últim titular és pel temps. De cara a demà ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable a primera hora. Des de primera hora del matí el sol començarà el cel, dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb ambient fresc, entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual amb uns 20 graus a última hora de la nit.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat lliurement. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu, l'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. Aquestes van des del dia d'avui fins a l'últim dia del mes. La programació gira entorn a la sensibilització, reivindicació i festivitat del col·lectiu. La primera activitat és avui a la biblioteca, a 6:45 de la tarda, on es farà la lectura del conte El viatge de Lulú i Lola, a càrrec de Luz Domínguez. La història tracta sobre la Lulú i la Lola que viuen en una botiga de joguines i necessiten escapar-se per ser elles mateixes. Una activitat a partir de 3 anys i amb interpretació de llengua de signes a càrrec de Sandra Ruiz i Juan Diego Oliva. La segona activitat serà el pròxim dilluns, també a la biblioteca i a 6:45 de la tarda, on s'acollirà recital d'antologia poètica LGTBIQ+, a càrrec de Xavi de Melo. Serà el mateix dia en què s'inicia l'exposició interactiva de Cita Estudi a l'Espai Jove al TOC, anomenada El plaer de trencar la norma, que estarà disponible fins a final de mes. el dijous 25 i tindrà lloc al ple municipal de Més la lectura institucional del manifest. El següent dia, el divendres 26 a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó, hi haurà l'actuació drac anomenada la Gran Nit del Dragoll de Dragom, de la mà d'Ofèlia Dracs. Finalment, les activitats del Mes de l'Orgull acabaran amb el taller participatiu de xapes LGTBIQ+, el dia 30 a les 10 del matí al Mercat Municipal a càrrec de Sida Estudi. A més de les activitats, l'Ajuntament recorda el servei municipal des del que s'ofereix un espai íntim d'atenció i acompanyament a les persones del col·lectiu que pateixin o estiguin en risc de patir qualsevol discriminació, el Servei d'Atenció Integral de Caldes, el SAI. Un equipament que també dona resposta a consultes per qüestions vinculades a les diversitats sexuals i de gènere, a qualsevol persona, ja sigui familiars o amics, i sense importar l'edat. L'origen d'aquest Dia Internacional ve de lluny, concretament del 28 de juny de 1969, quan la policia va fer una batuda en el bar LGTBIQ+, de Stonewall Inn, a Nova York. Seguidament va haver-hi una revolta i aldarulls per part de les persones del col·lectiu, que suposaven a ser arrestades només per gaudir de la seva llibertat. És per això que s'atribueix el fet de l'Stonewall al naixement del moviment alliberament gay, lèsbic, transsexual, bisexual i intersexual.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Commemorant la Setmana dels Arxius i el 50è aniversari de la revista local La Tortuga el proper mes de juliol, l'Arxiu Municipal farà demà a 6:15 de la sala, a la sala d'actes de la biblioteca, una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant de la revista. La revista local La Tortuga va néixer el 1976 dins de l'Associació Cultural, una entitat sense ànim de lucre que era gestionada i formada per mestres i pares dels alumnes de l'Acadèmia Montbui, l'actual Escola Montbui, un centre educatiu que va néixer l'any 1960 per cobrir la manca de batxillerat de Caldes de Montbui, sota la direcció de Delfí Dalmau Argemí i que rebia el suport legal de l'Associació Cultural. Així explica els inicis de la revista l'Antoni Font, president de l'Associació Cultural, en el programa del Fòrum de Ràdio Caldes.
3: La revista La Tortuga va néixer com a butlletí de l'Associació Cultural, que a la vegada l'Associació Cultural es havia creat suport legal a una escola. I aleshores...
4: Estem parlant de l'Escola Montbui?
3: Sí.
4: Però en aquell moment tenia una...
3: Era l'Acadèmia.
4: L'Acadèmia sí.
3: Montbui, això sí, sí, sí. Aleshores, clar, per justificar, ja que era una associació cultural, doncs va començar a organitzar actes culturals. I de l'inquietud d'una sèrie de persones va néixer La Tortuga. I aleshores La Tortuga, aquí a Caldes hi havia només el Setmanari Montbui, i La Tortuga era una altra manera de, primer, en plan molt local, de mostrar les inquietuds d'obertura, de llibertat, també d'història, i aleshores és el que va lligat amb l'arxiu. I tenim la sort de que ens digitalitzaran totes les tortugues...
4: Des del principi.
3: Des del principi.
2: Així doncs, aquest acte compta amb alguns dels protagonistes de la història de la revista. En primer lloc, Carme Canals, qui va ser professora i directora de l'Acadèmia Montbui. Seguidament, d'Antoni Font, que és l'actual president de l'Associació Cultural. També amb Josep Puig, qui va ser membre de l'equip fundacional de La Tortuga. I finalment, amb Miquel Reventós, qui va ser redactor i editor de La Tortuga. L'activitat, a banda de ser una celebració, també manifesta la feina que ha fet l'Arxiu Municipal amb la digitalització de totes les donacions rebudes de les revistes locals. L'Arxiu Històric de Caldes té incorporat en el seu catàleg una col·lecció d'antics exemplars de la revista La Tortuga. La primera d'aquestes donacions es va dur a terme l'any 2013 amb una sessió d'un total de 102 exemplars, dels anys 70, 80 i 90. La segona es va realitzar el mes de juliol de 2025, on la família Agut Canyameres va donar una col·lecció formada per prop de 900 publicacions del setmanari Montbui, amb edicions entre el 77 i 99, i de la revista Tortuga amb exemplars entre el 76 i el 92. Aquestes donacions permeten no només la seva conservació, sinó que també fan possible que estiguin a disposició de la ciutadania.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El Consell Comarcal ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica. un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. L'origen de la idea parteix de l'anàlisi i proposta d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta a la Riera de Caldes, elaborat per l'Associació dels Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes l'any 2023. Aquest projecte ha anat més enllà dels orígens, ha acollit moltes més rutes amb l'objectiu d'avançar cap a una mobilitat segura, sostenible i connectada a peu i en bicicleta entre els polígons i els nuclis urbans, amb una visió comarcal. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs, construïda a partir de la identificació dels principals nodes de mobilitat, és a dir, nuclis urbans, polígons, estacions de transport i equipaments. L'estudi ha identificat 491 cruïlles que necessiten millorar la seguretat, però la part positiva és que el 36% dels itineraris de la xarxa ja estan fets, tot i que la construcció es faria en diferents fases i seccions com els carrils bici, pavimentacions, passeres, ponts, senyalitzacions i il·luminació.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. A partir de 2:15 de la nit tindrà lloc al restaurant Robert de Nola el sopar de les cireres. Tot comença amb la degustació de vins de la terra a l'aire lliure, a l'exterior del passeig de Remei, i finalitza amb el sopar a partir d'un 9:15. Un dijous gastronòmic ben dolç i que anirà acompanyat de música en directe. Demà tindrà lloc l'acte de cloenda del programa Cultura Emprenedora a l'Escola, a les 10 del matí a la Sala Noble de Can Rius, un programa que consisteix en que els alumnes de les escoles de Caldes planten paradeta al mercat setmanal per vendre els productes elaborats per la cooperativa que han creat i han dissenyat durant el curs. També demà, a les 7 de la tarda, a la biblioteca tindrà lloc la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passucat amb Oli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre V-Baixa de Vendetta, d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat pels joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca, via web, telèfon o correu electrònic. Demà, 8:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal també acollirà l'agrupació de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. El grup d'instruments de vent, Mini Flaustaff, tancarà amb ritme la biblioteca. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Ja ha sortit els resultats del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera del pròxim dimarts, 16 de juny, el mateix dia que dona inici al període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. I acabem amb el temps. De cara a demà ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boirina poc destacable a primera hora. Des de primera hora del matí, el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre, el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb ambient fresc, entre els 14 i 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual amb uns 20 graus a última hora de la nit.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dijous 11 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui és dijous 11 de juny i el calendari ens recorda que és el Dia Internacional del Joc. Un dia que la ONU celebra amb un lema: el joc fa un món millor. I sí, jugar ens ensenya a conviure, a negociar, a perdre sense enfonsar-nos i a guanyar sense trepitjar ningú. Però avui la pregunta és una altra. Qui està jugant amb qui? Perquè mentre celebrem el joc com a eina de creixement, resulta que el tauler del món real s'està movent a una velocitat que ni els adults entenen o entenem. Ahir la Comissió Europea va dir prou, ha frenat les noves funcions de la intel·ligència artificial d'Apple i ha obligat Meta a obrir WhatsApp a la competència. Un estot europeu enmig d'un joc global on les regles les escriuen i les escriuen els gegants tecnològics. I aquí, a casa nostra, el debat és un altre. Hem de tancar l'accés a les xarxes als menors? Perquè el pati del joc dels infants ja no és la plaça, ni el parc, ni el carrer de Caldes. És un pati digital invisible, ple d'algoritmes que saben perfectament com retenir-los. Hem passat de jugar al carrer a ser jugats per la tecnologia. I mentre discutim com protegir la infantesa, hi ha una generació que avui directament ha deixat de jugar. Són els joves que afronten el segon dia dels Pau. Llars calderines amb els nervis a flor de pell, carpetes plenes de punts i la sensació que en un full de paper s'hi juguen al futur. Un sistema educatiu que els avalua com fa dècades, mentre a fora els espera un món on la intel·ligència artificial ho està capgirant tot. Potser per això avui el dia del joc ens interpel·la més que mai, perquè jugar no és només la cosa, no és només cosa de nens, és aprendre a moure's en un món que canvia, és entendre les regles, és saber quan cal seguir-les i quan cal reescriure-les. Potser el repte d'avui és aquest: tornar a jugar, però amb consciència, i sobretot no deixar que siguin altres els que juguin per nosaltres. Amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posat en situació, fent un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic d'aquest dijous. A la primera hora, tot just després d'aquest sumari o del sumari, si ens dona temps, farem un viatge ràpid per efemèrides i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà el nostre espai de dijous Endavant les Atxes, amb Susana Corxo de l'Oficina Català de Caldes. Un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I a més, avui tindrem sorpreses. I a la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en fer poble i fer comunitat. Per parlar-ne, ens acompanyarà Alina Dino, una dona profundament connectada a les necessitats del barri, del poble i de la comunitat. I quin millor lloc per expressar mancança, reptes i oportunitats que aquesta plaça pública que és el fòrum? Doncs sí, així doncs iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Són dijous 11 de juny. Farem un recorregut ràpid, perquè aquí tenim ja a la Susana i al Pablo, que me porto una gran sorpresa, perquè jo veia un Pablo, qui serà aquest Pablo? Ara el presentaré. Però, en fi, començarem amb aquest, que recordant que és 11 de juny, i abans d'entrar en matèria fem una mirada al calendari i a la història, perquè tal dia com avui van passar coses que val la pena recordar. De fet, ja han passat, per exemple, per recordar-lo, no, 162 dies d'aquest 2026 i en resten 203 per continuar escrivint-lo. El Saltoral ens reporta a Santa Alícia i Sant Bernabé. Si us dieu així, moltes felicitats. I perquè, pel que fa dies temàtics, un ja l'hem recordat en l'editorial, que és el Dia Internacional del Joc, perquè el joc és molt més que una activitat infantil, és un dret, és un aprenentatge i és convivència. Tradicionalment se celebrava el 28 de juny, de maig, impulsat per l'Associació Internacional de Ludoteques i per la doctora Franklin. Però des del 2024 l'ONU ha proclamat oficialment l'11 de juny com a Dia Internacional del Joc. Així que ara tenim dues dates per celebrar-lo. Doncs benvinguda sigui. Un missatge molt clar. El joc fa un món millor i és un dret reconegut a la Convenció de Drets dels Infants, que avui més de 40 països celebren aquesta jornada. També és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una efemèride per recordar la importància del diagnòstic precoç d'un càncer que afecta a més de 1.200.000 persones, homes, no?, al món. No està relacionat amb hàbits de vida, sinó sobretot amb l'edat i els antecedents familiars. El diagnòstic es fa l'urònec, amb tracte rectal i l'analítica d'antigen prostàtic específic, que es diu així. Detectar a temps és curable, totalment curable, i per això avui és un bon dia per recordar als homes de més de 40 anys que les revisions salven vides. També és el Dia Mundial del Funcionari Judicial, perquè se celebra cada segon divendres de juny i reconeix la feina dels professionals que fan possible l'administració de justícia. Una efemèride impulsada per la Unió Internacional de Funcionaris Judicials i que va estar creada l'any 1952 i representa 96 països. Una professió sovint invisible, però essencial per garantir imparcialitat i resolució de conflictes. I, de fet, ho deixaré aquí perquè sí, perquè no faré esperar ara aquesta sessió que toca, que és setmanal, cada dijous d'Endavant les Atxes, i amb la Susana Corxo i el Pablo. Doncs això, ho deixem aquí perquè la història no s'acaba mai, però el programa sí que ha de continuar.

0: I ara sí, obrim el nostre espai de dijous endavant les atxes, aquest racó on la llengua respira, es transforma i ens explica com som. Avui la Susana Corcho no ve sola, ens porta una companyia molt especial, en Pablo, Pablo Blanco, alumna seu del català i, a més, perquè ja ho coneixem d'aquí, no en aquest espai concret del fòrum, però sí que el Pablo, en companyia amb la José, ha estat a la ràdio diverses vegades, tant a Vincles com a Sota les Jambordes, com a Paraules, Música i Lletres a la Fresca. Doncs, en fi, avui és també bé com a alumna de català, però com no pot ser d'una altra manera i el Pablo és músic, doncs ens regalarà una actuació en directe aquí a la ràdio. En fi, primer de tot, benvinguts, Susana.
1: Hola a tothom, benvinguts.
0: I Pablo.
2: Hola, què tal, Conchi?
0: Va, encantada de que estiguis aquí, perquè, sí, perquè ha costat una mica, no.
2: Sí, sí.
0: Bueno, per part meva, la Susana ja veig que no.
1: Va, ja està, ja ho hem aconseguit, ja el tenim aquí.
0: Doncs, Susana, si et sembla, comencem pel fil que van deixar primer, si vols, abans de passar a parlar amb el Pablo i tal, per on havien deixat la setmana passada, no? Sí. Que era aquella dita tan popular, en aquest cas en castellà, zapatito blanco, zapatito azul, i que te va quedar una mica com que te va agafar de sorpresa,
1: sí,
0: però crec que avui ens ho portes bé, tindrem aclariment.
1: Va. Primer de tot, vull donar les gràcies doncs, a aquesta proposta, perquè per nosaltres és un repte, no? Allò que hi hagi gent interessada a saber doncs, els orígens i d'on provenen... Doncs,
0: Mariluz Talavera, Mariluz Talavera va ser la persona que...
1: Doncs gràcies, gràcies Mariluz, i per tant doncs, anem a parlar d'aquesta cançó. En principi és una cançó infantil, he anat remenant i buscant els seus orígens, que en principi tot ve de Mèxic, eh? Va sorgir aquesta cançó de Zapatito Blanco, Zapatito Azul, doncs va sortir de Mèxic i en aquest cas es va anar estenent per Llatinoamèrica i ens va arribar aquí doncs, a la península. És veritat que aquesta cançó l'he estat buscant però en català pròpiament no la tenim, eh? Sí que la tenim versionada com Sabateta Blanca, Sabateta Blava, digues quants anys tens i gira't de costat, i es comença a contar. Però sí que és veritat que el que tenim és que aquesta cançó en realitat serveix doncs, per anar contant a les persones i per fer com una mena de sorteig. Però anem enrere, anem a parlar dels orígens, perquè en un principi aquesta cançó, que és sembla infantil, ara després parlaré que no ho és tant, sembla infantil, doncs era perquè els nens jugaven en una rotllana, cadascú posava el seu peu al centre de la rotllana, per tant hi havia un peu de cadascú dels participants, i aleshores es cantava la cançó. I a mesura que es cantava i s'acabava la cançó, doncs s'anaven eliminant peus, perquè persones, i guanyava doncs qui, en aquest cas, un cop s'acabava la cançó i no havia estat assenyalat, doncs era el guanyador d'aquesta rotllana. Tot això era a nivell infantil i que servia doncs, per anar controlant, per anar comptant un, dos, tres i així repassaven números també. Si ho passem a la tradició nostra, aquí ens anem cap a Catalunya, i és una tradició doncs, de jocs per comptar i per anar triant. En català sí que tenim, doncs, ben segur que us sona, doncs, una plata d'enciam, sí? Una plata d'enciam ben amanida, ben amanida. Doncs aquesta cançó doncs, serveix pel mateix, és a dir, anar comptant entre tots i es fa un sorteig i la persona seleccionada doncs, o bé és la que queda eliminada o bé és la que ha d'anar doncs, a fer alguna activitat, a ser la primera en actuar en algun fet, en alguna activitat infantil. Però el més interessant de tot és que he anat remenant i he trobat que això m'ha agradat molt i per això anem de parlar. I és que això ve sabateta blanca, sabateta blava, ara la poso en català, però ve de, en aquest cas, al segle XVII, perquè antigament, en el segle XVII, les núvies, estem parlant ja de núvies, no infantil, sinó ja són adults, les núvies anaven de color blau. Anar de color blau significava fidelitat, permanència, veritable amor, vés a saber, però bé, som al segle XVII, no sé fins a quin punt ens arribava l'amor tan veritable. Aleshores, les dones que anaven vestides de blau, doncs eren aquelles dones que realment doncs, eren compromeses a formar parella. I havien de triar entre la sabata blanca, perquè blanc sempre és símbol de puresa, o la sabata blava, que era símbol de fidelitat. I aquí hi havia aquesta tria i d'aquí sortia doncs, la cançó. Per tant, si triava la blava i li anava bé, si triava sabateta blava i li anava bé, això significava doncs, que seria doncs, un amor etern, empoderament, la dona tindria doncs, com per tirar endavant aquell matrimoni. Si triava la blanca i no li anava també, doncs, evidentment, doncs, és que no, aquí l'amor no perdurava. Per tant, doncs, s'havia fet aquest joc de triar entre blanc i blau, doncs senzillament per això. També és veritat que si mirem, hi havia el segle XIX, ja no és fins al segle XIX, que la reina Victòria es casava amb Albert de Saxònia i va triar fer-ho el vestit de blanc. Per què? Perquè com que era símbol de puresa i cansats de veure aquests tons que no eren blancs purs, sinó que eren així més delicats, doncs es va decidir d'anar vestit de blanc. Ara ja tothom es vesteix com vol, però sí que és veritat doncs, que l'origen venia, he trobat, vés a saber si realment va així la cosa, però era el símbol del blau, era fidelitat, el símbol del blanc era puresa, i per tant s'havia de triar per aquí.
0: Molt bé, doncs d'unidó la història que té aquesta sapatita, sapatito blanco, sapatito azul, sabateta blanca, sabateta blava.
1: Exacte, és que ho vaig trobar molt interessant i dic d'una cosa que era doncs, pels adults, que després passava a infants, que ho hem anat transmetent i ara doncs, és per anar contant i ja està.
0: Ai, espero que la Mariluz estigui escoltant perquè ja veus això, tota la història que té darrere.
1: Si no, que ens busqui Remeni per allà en el fòrum i veurà que el fòrum de dijous hem parlat i agraïm a la Mariluz.
0: No, ella segur que escolta. És una de les nostres assídues oients.
1: Exacte.
0: Que,
1: sí.
0: Això és molt important, saber que tenim difusió, no? Vull dir, i persones que escolten el programa.
1: Després volia continuar parlant així de llengua, però
0: volia
1: parlar-vos d'aquí al poble, del català Caldes, perquè bé, continuem amb el voluntariat per la llengua, i de fet ara ens trobem que tenim algunes aprenentes, i no tenen parella, des d'aquí, darrere micròfon, i davant del micròfon dic, busquem voluntaris i voluntàries que ens donin un cop de mà per practicar la llengua, perquè és necessari. Per exemple, el Pablo és un aprenent lingüístic, forma part del voluntariat, oi que sí, Pablo?
2: Sí, així és.
0: Forma part del voluntariat com a
1: aprenent.
0: Sí. I que té la seva parella, ja la tens?
2: Sí, tinc una parella, sí, de Palau, i molt bona. I bueno, també, bueno, primer de tot, perdoneu si no parlo català molt bé, ja sabeu que estic a nivell bàsic,
0: però ho fas superbé.
2: Però tinc la sort de tenir a la millor professora del món, no? La Susana Corcho, i la Carme també és molt bona, però
0: no, i tenir també la teva parella ja no sé si
2: la meva parella ahir va parlar català una bona estona ahir a la nit. Queria dibuixar,
0: sí?
2: Dibuixar volia dibuixar una mica i jo no parava de parlar en català i jo, Pablo, cállate ya, no? Una mica que... però bueno, que estava dient que sí, bueno, és important tenir una bona parella lingüística perquè així te'n corrigeixi, no?
1: Corrigeixi,
2: i t'ajuda. I de fet hi ha molts d'amics que s'han ofrecido, no?
1: S'han ofert
2: i tinc un bon amic que viu a darrere que bueno, que parlo també amb ell per la sala i
0: ell parla en català.
2: Sí, i l'altre dia vaig trobar a un altre amic i li diu, a partir d'ara vull parlar en català amb tu. I diu, ah, Pablo, quina alegria, o sigui, me diu una forta abraçada, saps?
1: Molt bé. Sí, bueno, ja. Són reptes,
0: És tirar-se a la piscina.
2: Sí, sí.
0: O llençar-se, perdó. Perdó, Susana.
1: No,
0: llençar-se a la piscina.
2: A la gent crec que li agrada, no? Que la gent que ve d'un altre lloc parli català també, no? Com el papa, no? Que venga de on sea, però que parli català, no?
1: Exacte.
0: No, és que aquests dies estem molt...
1: Amb el tema la llengua.
0: Avui ha marxat, avui ja la cosa estarà com més tranquil·la. Sí que és veritat que les imatges que tenien d'ahir eren molt maques, sobretot de la Sagrada
2: Família.
0: I aquest final apoteòsic allà amb la figura de Gaudí.
1: Vull dir, tot i que això...
0: Estaven allà presents, però el veient.
1: Bé, sí, sí. I també és el que deia...
0: Bueno, no sé, vosaltres hi estàveu presents.
1: No, nosaltres no, però una de les companyes de classe, que sí?
2: Sí,
1: doncs sí que hi va ser. I també, clar, se n'hem parlat perquè comentàvem que parlaran català, no parlaran català, el papa, vull dir que ha estat un tema també de debat a classe. Que...
3: S'ha obert a tot aquest home.
1: Sí,
2: què,
1: sí.
2: Què passarà, què misteri hi haurà, no?
3: No, no, ho va fer, ah, sí, sí. Parlar en català.
1: Exacte.
3: A veure, tot el discurs, no, però d'unido.
1: No, no cal, sí. Però sí que és veritat que la qüestió és mostrar la llengua i aquí...
3: I ho ha defensat, eh?
1: Exacte, sí, ho ha defensat molt bé.
3: Seren creients o no seren creients, no, però és igual, es tracta de, a vegades del respecte, no?
2: Ha fet un esforç, no?
1: Sí, exacte, ha fet un esforç i a més a més és el que dius tu, és un respecte a la llengua del país, vull dir, penso que està molt bé.
3: Ara. A mi el que em sap greu, i no per ell, no? És tot aquest muntatge de que han de ser el poder, no? Els que, bueno, i també la hipocresia que hem pogut veure darrere, no? Sí. Persones que contínuament estan en contra de la immigració, no? I en canvi allí s'han posat en primera plana. Bé, això no, però sí. Bé, no parlem del que toca.
1: Bé, doncs parlàvem del tema del voluntariat per la llengua, que per una banda necessitem, fem un reclam des d'aquí, davant de micròfon, que necessitem per aquí voluntaris o voluntàries, i que per la nostra banda, doncs, a classe, per exemple, doncs, tenim ja unes quantes parelles lingüístiques, cinc o sis. Vull dir que estem molt contents i contentes d'haver arribat fins aquí i que així doncs, puguin practicar la llengua els catalanoparlants donin un cop de mà, i aquelles persones que estan aprenent i que necessiten agafar aquesta confiança, doncs gràcies a ells doncs, ho tiren endavant.
3: Molt bé, molt bé. No? Vull dir, i també molt bé, Pablo, del fet de que t'hagis decidit definitivament a fer les classes. Vull dir, això està molt bé.
2: Sí.
3: Però és que, a més, ho fas molt bé.
2: Sí, bé.
3: Perquè és el fet de dir, ja no me quedo només que en fer classes, sinó portar la llengua directament.
2: Sí, i el problema d'aquí també és la feina, no? Que jo, per exemple, vaig estar... con molta feina, no? I doncs tuve que, no? He tingut que deixar les classes, luego després retomar, no? I a vegades és millor centrar-te en un moment, no? I
1: decir,
2: vull aprendre en català. I centrar-te en això mateix, no? No dispersar-te, no? No sé
3: sí.
2: si se me...
3: Sí. No, t'entén perfectament, però que sí. a vegades clar...
2: com surtes, retomes, no?
1: I, sí,
2: i a vegades no termines de...
3: De... Clar, i ara dius, és el moment? Tinc ara més
2: ara
3: temps?
2: Ara és el moment.
3: Sí, t'ajudarà moltíssim també en la teva tasca
2: sí.
3: de cantant
2: sí.
3: i de tot.
2: Sí, y además que a mí me agrada también conocer otras culturas, otras lenguas y parlar d'una llengua, no?
1: Exacte. I d'altra banda, també vam estar parlant a classe, doncs, reptes per tirar endavant la llengua i el Pablo, doncs...
2: Sí, presentar els concerts en català i de fet,
3: l'estic
2: feient, sí.
3: Presentar, tu quan... I a més ara que cada cop teniu més concerts, no?
2: Sí, sí. L'altre dia al Saulons, al Xili del Saulons, també vas presentar a català.
3: A veure, el grup és Zuriak?
2: Zuriak. Por una otra banda y por la otra acústico.
3: Acústico. Que continúan las dos.
2: Siempre.
3: Y ahora, que ve época de
2: estiu, ¿no?
3: De estiu, sí. Época de festas, de mayor...
2: Sí, de chiringuito, de mojito. Sí.
3: Y aquí a Caldas, de unido, en todas las festas de barri que ya
2: sí,
3: segur que
2: sí,
3: ya esteu compilats.
2: Sí, está también un plan del ayuntamiento, la Sonateca, de música en directa,
1: sí.
2: ¿No?
1: Así. Y participaré.
3: Això a l'Escaldarium, oi que sí?
2: Sí, a l'Escaldarium també hi ha...
3: Bueno,
2: hi ha
3: no sé si és el Sonoteca, l'Escaldari...
2: Sí, són diferents, són sí,
3: vale.
2: Diferents projectes. Sí, però bueno.
1: Ah, està bé, doncs mira, aquí ens sí, estem, sí. Aquí a partir de la ràdio ens anem informant, doncs, les teves actuacions, Pablo, sí?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé.
2: Bueno.
3: No, i que té un bagatge, eh?
2: Vull dir,
3: el Pablo pensa que tampoc porta tant de temps. Va ser a través de la pandèmia que vas arribar.
2: Sí, sí. Sí.
3: I ve
2: sí.
3: d'Almeria.
2: Vas quedar sense
3: andalús,
2: feina.
3: Andalús sí. de tota la vida.
2: Jo vaig a treballar com a guitarrista en una orquestra i bueno, per la pandèmia pues, vaig quedar sense feina. I per això, pues...
1: I vas venir cap aquí?
2: Sí, perquè tenia un amic meu que el seu pare treballava aquí a una fàbrica i, bueno, per fer una mica de temps però el temps s'allargó un poc més.
3: Ara ja ets, podríem dir que ja és d'aquí.
2: Sí, ja m'enamoré, no? Com se deia, no?
1: Em vaig enamorar.
2: Em vaig enamorar i l'amor move muntanyes, no?
1: Exacte, exacte. Les coses que pot arribar a fer l'amor, t'has adonat,
3: I tant, i tant, i tant. I tant. Bé, això és el que diu ell. Remou tot.
1: Bé, volia fer una anotació, i és el tema que aquest dimarts passat havíem d'haver fet el gran dictat.
3: Sí, remarca't, que no s'ha pogut
1: fer. Però, malauradament, com que teníem el tema de les vagues d'ensenyament, doncs es va anul·lar i s'ha ajornat, amb la qual cosa dimarts que ve, dimarts dia 16, es farà el gran dictat a les cases dels mestres de 10 a 12. Per tant, tothom qui vulgui és convidat. Dimarts dia 16, de 10 a 12, allà a les cases dels mestres, i es farà doncs el gran dictat amb alumnes les diferents escoles d'aquí de Caldes.
3: Pues molt bé, o sigui, és que ja ens havia arribat la notícia,
1: clar,
3: però el fet de que no desapareix, vull dir, aquesta activitat.
1: Ho passem
3: senzillament s'ha ajornat.
1: Ah, exacte, per tant, era per remarcar això. I després volíem, doncs, saltem ja... Avui anem ajornant i anirem a parlar, doncs, del català més enllà.
3: De català més enllà, els barbarismes.
1: Els barbarismes. Com cada setmana portem aquí alguns barbarismes, algunes paraules que no són correctes, i anem a buscar la forma que s'escau, la forma que toca. Per tant, per exemple, tenim el verb aclarar. No és aclarar. No hem de ni aclarar la roba ni aclarar conceptes. Hem d'aclarir. Hem d'aclarir conceptes. O, si parlem de la roba, també podíem dir esbandir. També la roba, que aquest terme és més correcte amb la roba, esbandir la roba. Per tant, tindríem aquesta. De la mateixa manera, jo dic aclaració. He de fer una aclaració? No.
3: Un aclariment.
1: Hem de fer un aclariment. Molt bé.
3: Aquí es tracta de, per exemple, quan jo t'he preguntat en un principi, aquest aclariment de la sabatita blana...
1: Això mateix.
3: Vull dir, quan hi ha un dubte, quan hi ha doncs, alguna cosa a remarcar, però aclarir-la realment.
1: Exacte, molt bé. Després tenim la paraula aconteixement. Aquesta paraula és que se sent moltíssim, aconteixement, un event. Bé, això ens ve del castellà, però no, ni aconteixement ni event.
3: Esdeveniment.
1: Esdeveniment. Que més d'una ocasió m'ho han consultat i a més no agrada, perquè quan em diuen event i jo dic no, la paraula és esdeveniment, no, és que és massa llarga. Bé, doncs a veure, la llengua porta això, hi ha paraules més llargues, paraules més curtes, i aquí està la gràcia, la riquesa.
3: Un evento és en castellà, senzillament, que això sí que es fa servir.
1: Això. Després tenim la paraula averiguar, hem d'averiguar, doncs...
3: Consultar?
1: Podíem esbrinar.
3: Esbrinar.
1: Aquesta paraula és molt maca, esbrinar.
3: Sí.
1: I malauradament...
3: Investigar.
1: Clar,
3: investigar és esbrinar. Vull dir que també, investigar és correcte dir-la en català o en castellà, però és millor esbrinar. No?
1: Això. Per tant, deixem aquest averiguar fora. Ja sona fins i tot malament a les orelles. I una que ha sortit ara fa molt poc, que m'ha sortit a mi, i és la paraula compleanys.
3: Aniversari.
1: Clar, tenim la paraula aniversari. A classe n'hem parlat, ha sortit el tema, i per tant tenim, no és compleanys, sinó que és aniversari, de la mateixa manera doncs, que hi ha... quan hem de felicitar, sí que podem dir felicitats, però la paraula que toca en català és per molts anys. I aquí m'ha dit per molt, ahir ho comentava, consultava amb altres companys.
3: Feliç aniversari, no, per molts anys.
1: Per molts anys, per molts d'anys.
3: Però bé. O moltes felicitats, si no vols dir per molts anys.
1: Felicitats és una manera més col·loquial.
3: I a més pots felicitar el sant, no necessàriament són els anys. És la diferència, no? Vull dir, la diferència de dir per molts anys es refereix a que ets el teu.
2: Em pots dir també, em pots dir felicitats per el teu aniversari.
3: També, sí, felicitat pel teu aniversari, però també ho diem quan arriba Sant Pau, Sant Pablo, o Santa Susanna, pel sant.
1: Exacte.
3: Que el sant és una manera de felicitar, que és així. I per això l'aniversari queda més correcte per molts anys. I tenir la cançó té anys per molts anys.
2: Clar.
1: Exacte. Sí. I després una altra que us havia portat, una darrera, que és enterar-se. No m'entero de res. Bé, aquest enterar-se, no. Tenim, doncs, assabentar-se. És que no m'assabento, no m'he assabentat, o el verb adonar-se. Hem de vigilar amb aquest verb perquè de vegades diem a veure si donar-se compte. No m'he donat compte de res. No, donar compte no és correcte tampoc, sinó que el verb és adonar-se. D'acord? Aquestes serien doncs, com a barbarismes. I després passem, si et sembla bé, doncs, algunes paraules nostrades.
3: Nostrades.
1: Paraules nostrades, que són aquelles paraules que són catalanes, que les tenim amagades en un racó i que les volem anar recuperant, perquè són nostres.
3: Són que estan en desús.
1: Ah, sí, exacte. Sí,
3: sí, sí, les volem tornar. Ah, ja. I són paraules
2: són maques,
3: que, de veritat,
2: no?
3: Que són molt xules.
1: Hi ha algunes més bàsiques, com és, per exemple, en comptes de dir freqüentment, a classe, per exemple, hem dit el sovint.
3: Sí.
1: Aquest sovint. Encara costa recuperar-lo.
2: Sí.
1: Hi ha un altre que m'agrada i és, podem dir que una persona, no? Doncs aquest noi és prim, però tenim unes altres formes, és que està molt bé, que és, podem dir raquític, i a mi m'agrada molt, és escanyolit. És que està escanyolit.
3: Veus, aquesta no la fem servir tant, En els llibres, sí. En els llibres, vull dir, en la novel·la sí que és escanyolit.
1: I una altra que potser també és literària és escardalenc.
3: I tant, que és totalment literària.
1: Escardalenc, eh? Jo, de fet, escanyolit sí que m'agrada perquè és que em surt... I l'altre dia em van fer el comentari
3: i a més a més,
1: no...
3: però sí que és veritat que escanyolit... Mira, l'última que has dit, escardalenc, no em ve... Vull dir que no em sona de res.
1: Escardalenc, sí.
3: En canvi, escanyolit moltíssim, perquè
1: sí.
3: Ja dic, al llegir llibres sobretot de persones que escriuen en català i que
1: exacte.
3: Ho fan filòlogues catalanes, etc. És la paraula escanyolit.
1: Escanyolit. Després tenim retallar. Sí que podem dir retallar, és correcte, evidentment, però també, depèn del context, podem fer ús de la paraula escapçar. Si us fixeu, per exemple, quan entrem a internet, de vegades quan estem remenant o tenim una plana i volem escapçar el contingut que ens interessa. També doncs, escapçar s'utilitza doncs, quan juguem a cartes i volem dividir en piles de cartes i aleshores a veure qui escapça, és a dir, qui comença un cop s'ha repartit. Per tant, hi hauria el verb escapçar. I fins aquí el que eren doncs, paraules nostrades, sí?
3: Sí, però queden les frases fetes.
1: Frases fetes. Els catalans ja sabeu que fem coses, els catalans fem moltes coses, i és que tenim una riquesa d'expressions en català amb el verb fer, com és... Aquesta m'agrada, fer figa. Sabeu què vol dir, fer figa?
3: Una cosa que desapareix, no?
1: Fer figa és quan ja no pots més, de vegades quan s'acaba el dia, que portes un dia molt estressant, molt carregat, molts nervis, molta tensió, i aleshores fas figa ja, és allò que estàs patapam. Jo ahir, després de classe, que va ser una classe intensa, doncs després allò que arribo a casa ja faig figa, és allò que ja no t'aguantes. O de vegades, quan estem parlant, dic, ai, les cames em fan figa, és a dir, que s'afluixen,
2: sí, com si...
1: Aquesta fer figa, que aquesta és maca. Una altra, la de fer el préssec.
3: Aquesta no l'he sentit.
1: Fer el préssec és fer el ridícul.
3: Vale.
1: Vaig entrar
3: quin
1: en una...
3: Quin préssec està fent aquesta persona?
1: Vaig entrar en una reunió i vaig fer el préssec perquè em vaig presentar.
2: Jo no fem pressa a parlar català, no?
1: No fas el préssec. No, perquè...
3: Ningú.
1: Exacte.
3: Ningú que està parlant, parli com parli, és el fet d'atrevir-te ja és molt important.
1: Això no és fer pressa. Exacte.
3: Fer pressa és quan... Per exemple, una persona que vol destacar moltíssim i a l'hora de destacar doncs ho fa d'aquella manera que el que fa precisament...
2: Tan malament que no...
3: No, vol d'això tant, no? Que el que fa... És fer pressa.
1: Jo, mira, abans d'ahir em va passar que vaig entrar a la feina, no me n'havia adonat que hi havia doncs, usuaris allà a l'Ajuntament. Pensava que només érem companys. Vaig arribar allò, mira, anava eufòrica i vaig cridar més del compte, i quan em vaig adonar doncs, hi havia allà uns usuaris que estaven bé, doncs estaven demanant una documentació. Allà sí que vaig fer el préssec, perquè vaig quedar ben malament. Vull dir que fins i tot després vaig anar a demanar disculpes perquè dic, mare meva, quin ridícul que acabes de fer davant de gent.
3: Vols dir que ja
1: bé,
3: no
1: seria
3: tant?
1: Sí, perquè em vaig allò a vegades que t'enfiles una mica i per tant vaig fer el préssec.
3: Bueno, però una cosa molt important, ho reconeixes.
1: Sí.
3: I això no tothom. Que està el que fa el préssec, la persona que fa el préssec, i tan contenta.
1: Sí. Després ja és que he anat agafant el fer, el verb fer, amb temes més de cuina, i és fer salat. l'expressió fer salat significa arribar tard. De vegades doncs, fa salat a la reunió, fa salat a classe. El Pablo no fa mai salat a classe, perquè el Pablo és superpuntual. Em sembla, sempre és el primer. Vull dir que, però fer salat és arribar tard a un lloc, per tant ja has fet salat. És igual que en un plat, si cuines i ja li has posat massa sal, doncs clar, ja has fet salat. Vull dir que ja no funciona, ja no va bé. I després volia amb Albert fer, és que en tenim moltes, però podem dir fer un cafè, fer una cervesa, fer un mos? Una queixalada. Anem a fer un mos, allò que a vegades tens la panxa allò buida que dius, ai, anem a fer un mos.
3: Necessito prendre
1: menjar,
3: alguna cosa.
1: Sí, per matar el cuc. Doncs anem a fer un mos. I també una que és molt maca, que per aquí no l'he escoltada, però jo tinc companyes de la banda de Vic que ho diuen molt, i és fer un beure. Anem a fer un beure. És a dir, en comptes de dir, jo sí que dic, anem a fer una cervesa.
3: O anem a fer un vi. Pues
1: anem,
3: a fer un beure.
1: És una expressió molt maca, fer un beure. Per tant, em va sorprendre. I per últim, fer la llesca a algú. Aquesta expressió m'agrada. Fer la llesca a algú significa doncs, anar emprenyant, fastiguejant. És allò que començo així a tocar-te, a emprenyar-te. Conxi, escolta'm, què faràs això? I Conxi, què faràs?
3: I hi ha persones que ho fan,
2: Sí, xinxar, no?
3: Però a més a més...
2: Sí, jo soc molt xinxoso,
3: No, però no em refereixo a això, sinó a vegades és el fet de... O te demanen coses i repeteixen. I clar,
1: això és fer la llesca.
2: Una mica massa allà de pesat, no?
1: Ah, exacte, més enllà, sí. Ho heu entès molt bé,
3: Sí.
1: Doncs bé, fins aquí eren les frases fetes.
3: Però no per vosaltres, ni molt menys.
2: No.
1: Va, perquè ara sí que voldria doncs, centrar-me més en el Pablo.
3: En el Pablo, i tant.
2: Quina vergonya.
3: No, que va. És que queden pocs minutets i poca cosa te podem preguntar, però sí que pots parlar, no sé si es referirà a la Susana, a la música o...
1: Sí, perquè jo volia, doncs això, quan vas començar amb la música?
2: Ah, doncs... Pues, jo vaig començar a 15 anys.
1: Amb 15 anys ja vaig
2: començar? Sí, en la bateria, primer, sí. I després, quan va viure a Granada, pues, vaig començar a tocar la guitarra, també, perquè allí no tenia lloc per a la bateria.
1: La bateria.
2: I, bueno, pues... anem fent, no? Anem fent con los anys, con los anys.
1: Bateria, guitarra, però ara estàs centrat a la guitarra?
2: Ara estic centrat més en la guitarra per el meu grup, no? Amb la meva parella, no? La José, pues ella canta i jo toco la guitarra, no? I bueno, també tinc una altra banda en la que toco la bateria, que ha sido Metator, del Vallès, son de Ripollet.
1: Sí.
2: Y nada, es más metal, más duro y tal. Pero bueno. Y bueno, y Suria, que es la banda también actual de canciones propias.
1: Ajá.
2: Y bueno, una mica.
1: Sí, que tienes.
2: Y acústico de versions.
3: Cançons
2: pròpies
3: i reivindicatives.
2: I reivindicatives i protestes. Sí.
1: Aquesta és la Súria.
2: Es tracten temes com la guerra civil.
3: Tema de la defensa dels animals, no menjar animals.
2: Sí.
3: I sobretot...
2: El maltrato, la violència de gènere, Palestina. Sí, una mica de tot. La verdad que en veritat estamos... va estar en contra de tot lo establecido, no?
1: Exacte,
2: del
1: tot
2: sistema,
1: el
2: no?
1: sistema.
3: Tot lo que és violència.
2: Tot lo que és violència, sí.
1: Clar.
2: Així és.
1: Clar, per tant, jo t'anava a preguntar què t'aporta la música. Estic veient que la música t'aporta... Doncs...
2: Sí, la música és la meva vida.
3: Escolteu,
2: sí.
3: Que queden poquet minuts. Sí, sí. A mi m'agradaria que el Pablo...
2: Sí, la canció dura 30 segons,
3: Però 15. Vinga, toca.
1: Vinga, què ens toques? Què cantes?
2: Pues, vull tocar una cançó del meu primer disc. Que fa 3 anys que lo vas sacar, no? I bueno, una cançó que salió así por una mica en la muntanya i tal, no? I bueno, a veure què tal,
3: Ja saps que el micro ha d'estar sempre a prop perquè tu ja tens experiència amb micros.
2: Sí. Bueno, lo intento así. La feina ben feta no té fronteres. La feina ben feta no té fronteres. T'has quedat amb un pan de nas. T'has quedat amb un pan de nas. Carallot, canàpia. La primera cançó en català que vas a sacar, no? Sacar, sí, has dit
4: així.
2: Treure. Treure. I componer?
4: Composar.
2: Composar, no? Vas composar una cançó fa 3 anys.
4: Tu això ho fas molt bé, perquè per això tens la profe i a qualsevol persona.
2: Canta la meva parella, canta la meva parella. Jo
4: acompanyo.
2: Jo faig los coros a directe i tal.
1: Clar, però això de la feina ben feta està bé, la feina ben feta.
2: Sí, perquè un amic meu me lo vas de dir a la feina, no?
4: Sí, sí. Clar. Doncs, me sap greu perquè estaria aquí, dedicaria tota una hora completa, precisament hauria estat el moment de dedicar aquesta hora completa, però bé, un altre dia. Doncs, Susana, Pablo, moltes gràcies per encantadíssima de que estiguis aquí
2: moltes
4: i que sigui la Susana que te hagi portat. Sí.
2: Moltes gràcies.
4: I doncs, bé, moltes gràcies.
2: I felicitats per el nou espai, no?, de Radio Caldes.
4: És molt
2: maco.
4: Molt bé. I així també avui has estat aquí al fòrum.
2: Sí, sí.
4: Gràcies per, Susana, com sempre, per aquesta mirada tan clara, tan viva, sobre la llengua. Aquest espai, endavant les atxes, sempre ens demostra que la llengua és viva, que ens acompanya i que ens uneix. Gràcies a tots dos, avui, per fer-ho possible. I ara, doncs, res, ho hem de deixar aquí perquè arriba el butlletí informatiu de la ràdio, però no marxeu, que de seguida tornem. I ara sí, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum, una hora que avui dediquem plenament a fer poble i fer comunitat. Perquè si alguna cosa defineix Caldes és la seva xarxa de barris, d'entitats i de persones que treballen cada dia per millorar la vida col·lectiva. I avui ens acompanya una d'aquestes persones que hi està profundament connectada, Alina Dino, presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Saulón. Benvinguda de nou al fòrum.
5: Molt
4: perquè
5: bon dia,
4: avui,
5: gràcies.
4: Aquí pots venir com del que sigui. I a tu, vull dir, te n'aprofitarem sempre, Alina.
5: Gràcies.
4: Pots venir a una tertúlia. Per cert, aquesta tertúlia estava programada, però a vegades què passa? Normalment les tertúlies són els divendres, no? Però per motius de que jo sí he de tenir una entrevista i la tinc per aquest divendres, però a vegades diu, bueno, la passo el dijous i tens un munt de persones, ostres, i que és difícil, eh?
5: Sí, però nosaltres agraïs de que ens dongueu veu i sempre hi ha lloc per millorar i per parlar
4: del poble. I tant, en aquest cas parlarem de poble, parlarem de barri, parlarem de tot, però qualsevol problema que aquí, en una tertúlia, es toqui, és que tot això afecta a tothom.
5: A tothom.
4: Pot ser de fora, a veure, imagina't, la visita del Papa. Això també ens afecta a tots, vull dir, d'alguna manera. Pot ser també per el fet de gaudir-la, si vols, no? Pel fet de patir pel tema del trànsit, perquè també això s'ha tingut problemes.
5: Per la concentració de totes les forces de l'Estat en quant a la seguretat del Papa i deixar...
4: Sí, perquè no només era el Papa, són totes les personalitats que
5: correcte,
4: han vingut. No?
5: Correcte.
4: I clar,
5: Correcte.
4: Perquè moltes persones també diuen és que això vol dir que aquesta persona tingui tanta poder com per...
5: Influència.
4: Digo, sí que té influència, però és que no només és ell. És perquè aquí doncs, és un conjunt de personalitats doncs, que tant aquí com ha pogut passar a Madrid o com passarà avui a les Canàries. Vull dir que... Perquè és aquesta visita que es va fent.
5: Jo tinc la meva opinió i personal, totalment personal. Ens va bé aquests muntatges, aquestes visites, depèn amb qui parlis, és a dir, un taxista que avui al dematí ha estat amunt a les 6 del dematí i m'ha dit que està encantat i que si ha de venir el Papa cada mes, doncs estupendo, perquè ell ha fet un munt de viatges de periodistes cap a l'aeroport
4: clar, això ve a uns
5: genera economia, correcte. Els locals d'allà del voltant que han tingut de donar dinars i sopars i a tot el que hi ha et diran que estupendo i després estem la resta.
4: Clar, la vida quotidiana que tu vas perquè sigui tens un esdeveniment a Barcelona i resulta que aquell dia vas a Barcelona
0: i per anar no hi ha cap problema, la tornada. La tornada, imagines que has acabat tard, te'n vas a la parada de l'autobús a Tetuán, per exemple, que és al final l'autobús segalès, i després d'estar allà una estona, diu, que raro, no?, que aquí no hi hagi ningú, i si això eren quarts de deu, parlo, i al final se torna que hi ha un cartelet, però un cartelet que lo veus com molt, molt, molt junt, i te diu, parada anul·lada. Per la visita del Papa.
5: Bueno, jo tinc coneguts, amics de prop, que són conductors de Barcelona, que ja porten un mes amb ansietat pensant en aquestes jornades. Clar, això és depèn una mica a l'enfoc que li donem a aquesta visita. Si dius, ostres, gastar el que hem gastat en una cosa, que som un estat laic i que no, doncs potser no hauríem de promoure, si l'enfoquem com un evento capitalista de generar diners i de moure diners, doncs bueno, és com el concert de Bad Bunny o com el circuit de Montmeló, que també es col·lapsa, es col·lapsa en carreteres, es col·lapsa una mica tot, però clar, és que aquí hi ha un transfons més, més enllà d'un event econòmic. Que jo, la meva opinió, que pareix és només econòmic, bueno, hi ha part de gent que li dona un enfoc més enllà de... però realment és moure diners.
0: No, totalment.
5: No hi ha res més. Perquè, bueno, un discurs que podem fer tu, jo, qualsevol, que al final no hi, jo he sentit els discursos que ha fet puntuals i de més, i no he sentit res que mogui sensibilitats ni que, vull dir,
0: perfecte.
5: Bueno...
0: És que la
5: soc
0: veu...
5: laica, eh? Es nota, no?
0: No, però estic... És que a vegades... No, ara m'ha parat el micro.
5: Cap problema.
0: No me'n recordo de portar l'aigua. Bé.
5: És
0: el fet, no? Vull dir que pot ser no creient, és igual.
5: Sí.
0: Pot ser, però sí. També el discurs que s'ha fet és un discurs totalment acceptable. I a més, ho han dit moltes persones. Vull dir que no és... en el cas d'aquesta persona del Papa, no?
5: Sí.
0: Jo, 14, moltes persones, els que són més creients, diguem que el diu... Sí, diu el pare, el sant pare, no?
5: Sí.
0: Clar, vull dir, per mi és el Papa.
5: Sí, sí.
0: És una persona... Però sí que és veritat que el seu discurs és un discurs que ha estat molt obert i defensant el tema de la immigració.
5: Sí, però defensant... bueno, és teoria. Jo sempre m'espero d'un personatge tan influent que et doni una solució. Perquè fer un discurs raonable, obert i de més, tornem a dir-ho, vull dir que jo crec que hi ha molta gent que té capacitat de fer aquest discurs, però una persona amb aquesta influència, jo sempre m'espero que deixi alguna cosa oberta, hi ha una solució sobre la taula. De dir, heu de tenir més empatia en la immigració, recordeu-vos que això dona força per tothom. Val, sí, molt bé. Com fem això? Com fem això? Sempre això és com una campanya política. Sobre paper, tot s'aguanta, perquè tot s'aguanta. Necessitem més vivendes, necessitem més integració, necessitem... Val, com es fa això? Quina és la solució perquè hi hagi pau i quina és la solució perquè no passi el que ha passat a Belgrad aquests dies? Horrible.
0: A Belfast.
5: Al Belfast, perdona.
0: Vull dir, horrible. Bueno, és una cosa... espantosa. Vull dir, és algo que a vegades jo penso, digo, mira, i si començo l'editorial amb aquesta temàtica, però justament és el que representa, això és l'extrema dreta, és violència, val? I bé, el que tu dius també tens tota la raó, que vull dir, es tracta de el discurs, però bé, si hi ha aquest discurs ho fa que estiguin, pues imagina't tu, com el que es planta cara al Trump o al qui sigui, el que passa que aquí també veus també la hipocresia, no? De que les persones que estan totalment en desacord d'això, no? I que estiguin presents...
5: Aplaudint.
0: Aplaudint, i a més, que dius tu... persones que estan tan a favor del Papa, no? Que lo que defensen són persones creients, etc,
5: sí.
0: I que lo han de veure o per la tele o estar allà apinyats amb la gent, no?
5: Sí.
0: En canvi, aquests energúmens, perquè jo te diré energúmens, no?
3: estan allà presents, donar li la mà, etcètera, etcètera. Jo és que això, ahir ja sí que no entro.
5: Per això ens tocarà un dia votar i dius, bueno, algú creu en aquesta classe política, en el que s'ha convertit la política en aquest país per votar amb consciència? És que cada dia anem més amb més desgana.
3: És que no
5: més...
3: només votaràs en consciència, és que estem veient les coses que aquesta consciència no existeix, no, i que votaran aquests...
5: Exacte. Exacte.
3: Pallassos, energúmens, tot el que vull, però que són persones que fan mal.
5: Manca la humanitat. Uh-huh. Manca la humanitat i això, per això jo aquesta visita, bueno... Sí. Jo vinc d'un país laic, però potser més creient.
3: Home,
5: que Espanya.
3: Romania.
5: Som ortodoxs,
3: és...
5: i hi ha una creència, però una creència interna, de no fer mal al proper, d'ajudar el proper. I al meu país l'església està oberta tot el dia. El que necessita per anar a dormir a l'església no subvenciona amb cap cèntim de l'Estat, és a dir, tenen terres i l'han de treballar i fan, hi ha convents que fan com d'hotel, per dir-ho d'alguna manera, per treure fons, són cases d'acollida per dones maltractades, per infants, òrfans, vull dir, hi ha un servei social darrere que et fa creure encara, o d'alguna manera, mm-hmm. d'alguna manera. Però jo em sento molt en no crec.
3: No, però, no. Però reconeixes precisament la diferència, no?
5: Sí.
3: Perquè veus que hi ha unes diferències, perquè si ho mirem aquí, o aquí, no t'he dit només de Caldes, però
5: no.
3: L'església no està oberta ni molt menys totes les hores del dia, sinó
5: no.
3: Té uns horaris. O hi ha no. Com una espècie d'hotel, no? Aquí,
5: sí.
3: Diguem, també, no? En el que dic hotel perquè això només queda obert per a les persones que paguen, pues, estar allà un temps que sigui per fer, pues, estar tranquil. Per,
5: sí.
3: Per estar una,
5: un retiro espiritual.
3: Són retiro
5: sí.
3: però pagats.
5: Sí,
3: sí.
5: Sí, sempre.
3: Perquè quan se'n necessita, si hi ha persones que piquen a la porta perquè necessiten un espai, perquè no tenen casa, etc., aquestes persones
5: bueno,
3: no se les obre la porta.
5: Sabeu que a Saulons han fet una recollida per la Dana de València?
3: Mira, ens anirem ara cap aquí. Ens anirem ara al que toca. Que
5: I jo, allà, jo he anat allà dos vegades, he anat en situ, he estat allà, i no he vist cap religiós.
3: Això?
5: I he estat a Catarroja i allà no he vist cap cometida de cap...
3: Home, sí que hi ha religioses perquè a vegades no les trobes per el que són persones com tu i com jo. Vull dir que no, però...
5: Sí, però la gestió que hi havia en aquell moment
3: sí.
5: Es veia perquè
3: sí.
5: Estàvem tots al carrer. No hi havia una altra manera de fer-lo. Només al carrer, tot ple de lodo, no hi havia... I es feien acampades... igual que militars, igual que acampades, on es portava les primeres necessitats i on es tractava la gent. Nosaltres hem estat per Nadal a un barri que estava molt a prop d'un col·legi de nens amb grans discapacitats. I hem donat, bueno, hem portat el que hem pogut, una mica d'il·lusió als nens d'allà, i quan hem vist la quantitat de nanos, adolescents amb necessitats molt especials i com s'ho gestionaven entre tots perquè aquests nanos no pateixin, tots han patit allà, tots, amb necessitat especial o sense, vull dir, això ha sigut un drama i tots han quedat tocats amb necessitat de psicòlegs, amb necessitat i per molt temps, però sobretot ells i les seves famílies totalment desemparats
3: mm-hmm.
5: totalment desemparats i allà ja no havia ningú.
3: Mm-hmm.
5: Si hi ha un nen normal o una persona adulta et fa por viure 3 setmanes a la foscor, que no hi hagi una lampareta a tot el carrer, i ja fa por, perquè no estàs acostumat, imagineu-vos totes aquestes persones amb les necessitats especials, com s'han tingut de gestionar. On estaven tota aquesta gent? Al final, no? Diuen que...
3: No estava...
5: El moviment es demostra caminant.
3: No, però, Alina, no estava tota aquesta gent, precisament tots els que formen part de la parafernàlia.
5: Sí.
3: Jo sí que t'asseguro que estaven missioners
5: correcte.
3: Els que treballen amb el poble.
5: Però
3: aquests
5: no,
3: sí que hi eren.
5: Però els missioners
3: el
5: no els són els representants
3: no.
5: de...
3: No, aquests segurament tampoc podrien estar, però o potser
5: correcte.
3: Sí que
5: no.
3: Però no te'l
5: no,
3: trobes
5: tampoc.
3: Perquè són els que treballen amb el poble.
5: Sí.
3: Vull dir, hi ha aquestes persones que la seva feina és superimportant.

0: com la majoria, com la resta, que ens agrada treballar amb la gent. Correcte, correcte, correcte.
1: Doncs bé, a veure si la veu se me posa avui bé, que no sé què passa. Doncs, Alina, hem fet tot, ens hem ficat, però és que és el que diem, no? Que qualsevol tema és important, perquè qualsevol tema, sobretot aquest tema del que hem parlat, de fet afecta a tothom. Sí. Avui per això es tracta de fer poble, no? De fer comunitat, però és que això també és fer poble, perquè és una manera de pensar, no? És una manera que al cap i a la fi no trobem casos com aquests, persones que estiguin al carrer, que no tinguin una llar, etcètera, com ho podem trobar a Barcelona, aquí a Caldes, afortunadament no hi ha respecte, però sí que hi ha persones, que hi ha famílies que no tenen res, o que cada setmana doncs, han d'anar a buscar els aliments al rebost. Sí. I són moltes famílies que tenen aquesta necessitat. També és veritat que es té en compte perquè les persones no estiguin al carrer i es disposen doncs, als aquests espais, no són suficients, no? O fins i tot doncs, se ha mantingut famílies que realment ho han necessitat, doncs, que si han ocupat un habitatge d'una manera necessària, doncs, se'ls permet també.
0: Jo, abans d'entrar aquí, just abans, que m'has vist parlar per telèfon,
1: sí.
0: Sabeu que la ventada d'aquest començament d'any a Saulons hem tingut danys molt importants i hi ha una família que han quedat sense vivenda, amb nens, amb discapacitat, amb animals, i han quedat sense vivenda. A l'assegurança no es fa càrrec i, evidentment...
1: Però a causa de la ventada?
0: Sí, perquè s'ha caigut un arbre molt gran, que en alguna ocasió havien demanat permís per poder talar-lo, i això ha acabat una tragèdia.
1: Tragèdia de la casa. Afortunadament a la família no li ha
0: passat. El pare i el fill amb discapacitat hi eren dins de casa, danys físic no, però danys psicològics, ahir estava parlant amb ell, i té malsons, no s'atreveix
1: a tornar.
0: No s'atreveix a tornar a entrar, a part que no es pot. No sé si algú sap on viuen i com viuen i quina solució se'ls ha donat a nivell comunitari a aquests senyors.
1: Sap greu, però no ho sabem. No ho sabem.
0: Cap ni una.
1: En aquest cas, tu com a persona responsable sí que ho saps.
0: Sí.
1: I de quina manera s'ha pogut ajudar aquesta família?
0: Bueno, la comunitat ens estem movent ara mateix. Els veïns, que de fet la senyora m'ha trucat i em diu, és que jo no coneixia ningú perquè treballaven fora, estaven tot el dia fora treballant, els fills estudiaven fora, per un tema també d'una escola amb necessitats, amb un servei cap a la necessitat i cap a la discapacitat important, que aquí no han trobat i han tingut d'apuntar-lo a Barcelona. Llavors diu, no ho entenc, m'ha dit la meva parella que ens voleu ajudar i em sona estrany, imagina.
1: Ostres, clar, que em vulguin ajudar, no?
0: Clar, em sona estrany que em vulgui ajudar, perquè, diu, clar, jo només per tant tinc de demanar un permís i a mi em cobraran el permís i aquest permís és molt car. Jo crec que una persona en una situació com aquesta, que menys que poder ajudar en aquest sentit, de no cobrar-li la desgràcia.
1: Clar.
0: No cobrar la desgràcia.
1: Home,
0: és una desgràcia, eh?
1: Perquè si ha caigut un arbre, aquest arbre estava dins de casa seva?
0: Sí.
1: Val.
0: Aquest arbre estava dins de casa seva. Però aquest arbre s'ha demanat durant els anys, en diverses ocasions, permís per poder talar-lo. Perquè ja es veia que passava que podia causar dany. Però aquí tenim un problema normatiu. I això depèn de nosaltres, del poble. Que potser això ens ho hauríem de mirar.
1: O sigui que aquí hi ha feina. De moment,
0: molta feina.
1: Hi ha aquesta família, perquè continua interessant, des de tot aquest temps, on està? Si no pot entrar a la casa, de quina manera està acollida? Vull dir, o té un lloc on poder estar?
0: Bueno, estan separats, el nucli familiar, perquè no... ningú podia acollir a tots quatre, i estan visquent una casa de pares, altra casa d'un amic, una altra casa d'un altre familiar, i
1: però
0: estan repartits.
1: Dintre del mateix, dels mateixos saulons?
0: No.
1: Temes familiars.
0: Correcte, sí. Correcte. Tenim un veí que ha agafat en acollida un dels animals... per ajudar cadascú, sí, com podem donar...

0: nada la situació.
1: I el tema de la casa, com es podrà solucionar?
0: Bueno, això estem mirant tècnics, estem mirant valorar com es pot fer, què es pot fer, i perquè vegis una mica...
1: Sí, sí, sí. A l'estat, d'unidó, com ha quedat, és que ha trencat totalment. O sigui, és la imatge que em passa la Lina, no?
0: Sí.
1: De la casa, com ha quedat trencada, senzillament, perquè és un arbre enorme, vamos,
0: correcte.
1: Aquest.
0: Correcte, correcte.
1: Doncs.
0: Correcte. Jo crec que si volem fer feina podem fer-la.
1: Clar.
0: Jo crec que sí.
1: I tant, i tant. Vull dir, aquí a través, suposo que aquí és una part teva, no? Com a presidenta de l'Associació de Veïns, del lloc on s'està vivint aquestes persones, és qui està, mous d'alguna manera els fills?
0: Ha sigut...
1: Els fills dels...
0: Bueno, sí, clar, bueno, ens coordinem entre tots, però la veritat que això és petició del veïnat de passar cada dia per allà i de dir, bueno, de debò que no podem ajudar aquesta gent? De debò que no podem fer res per ajudar aquesta gent?
1: Uh-huh.
0: Això et mou. Nosaltres passem tots per allà cada dia. Ho veus? Et pots imaginar, mai comparar, però pots imaginar una mica pel que estan passant.
1: Oh, i tant.
0: Et pots imaginar. Llavors, home, intentem. Almenys ho intentem, que no quedi per no lluitar-lo, no? Que no quedi per no intentar-lo. Però tu no pots passar per allà i tancar els ulls, que això ens pot passar qualsevol uh-huh. dia.
1: Uh-huh.
0: I tinc la sort, i per això m'estimo molt el meu barri, que tinc molt bona gent.
1: No, evidentment. Mira, ara m'he ve al cap. Quantes famílies viviu si tens?
0: 250 cases.
1: D'unidó. O sigui, 250 cases.
0: Cases.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. Som el barri limítrof el més petit, per això de Caldes.
1: Sí, el que és Aulon és més petit, per exemple, que Fons dels Enamorats,
0: sí,
1: que el Can Valls, o que...
0: Molt més petit.
1: O que el Farell.
0: Sí, som molt més petits nosaltres.
1: Potser per això també esteu més units.
0: Sí, sí, jo crec que sí. Més a prop, més... ens veiem cada dia, no? També tinc de dir que també som els que portem més temps en una zona comunitària, com el local social i les pistes, que això ajuda molt a fer comunitat.
1: Sí.
0: El roce hace el cariño, doncs això la veritat que és cert. Llavors, són molts anys bueno, de coincidir, de xerrar, d'explicar coses. Aquí sentes com un centre de teràpies, al final cadascú arriba allà i explica el seu i va traient temes, o sigui, i va traient tertúlia. I això fa barri, això fa comunitat, això no es pot perdre.
1: El centre social és el centre que teniu allí i és el lloc de...
0: Reunió.
1: Teniu reunions.
0: Reunió, clar.
1: Que
0: clar.
1: No són reunions de dir assemblees, no.
0: No, són reunions.
1: De a lo millor de trobar-vos, fer a lo millor...
0: Correcte.
1: Jo no ho sé si hi ha la possibilitat que diu, mira, pues fent la cerveseta o el cafè, senzillament el cafè,
0: sí,
1: no? Fent el cafè allà i...
0: I cadascú diu la seva... És que si tu no obres debat i no obres tertúlia i no parles amb la gent, és molt difícil sortir de les teves necessitats, del teu... no? Del
1: sí.
0: teu... De la teva bombolla.
1: Exacte.
0: Correcte. I t'obre molt la ment. I t'obre molt les necessitats que va tenir cadascú. Potser tu no estàs passant necessitats i tens feina i no passa res i penses que tothom està igual. Però a canvi, si parles amb els teus veïns i amb els teus amics d'allà i et comenten, ostres, a mi m'ha passat això, a tu t'ha passat l'altre, a mi m'ha arribat, t'enteres de moltes coses.
1: I a més, sobretot perquè 250 famílies cases, segur que alguna, al millor te trobes que hi ha una persona sola i aquesta persona
0: Correcte.
1: És una persona gran, que és una manera també de sentir-se acompanyada.
0: Totalment.
1: Vull dir que
0: Totalment.
1: El fet de que vosaltres esteu al cas, no sé
0: Totalment.
1: Si això passa, o aquesta persona, si està bé, doncs anirà assíduament al centre perquè és una manera de sentir-se acompanyada.
0: És que tenim un senyor que està amb la seva senyora i es fan companyia, però la seva senyora no es troba bé. Llavors ell necessita aquell espai de la tarda d'anar allà a fer el cafetó, xerrar una mica amb els veïns per sortir de la rutina del dia a dia.
1: Clar.
0: És que mentalment es necessita.
1: Clar.
0: Mentalment es necessita. Després tenim tres senyores que també durant el dia doncs, fan les seves coses i de més, però a les tardes venen a jugar les cartes allà i a fer la xarxa amb els veïns i a explicar-se coses, no? Perquè els fills estan lluny, treballen i estan lluny. És molt important.
1: No,
0: també el tenim com a centre de refugi climàtic, eh? Comença l'estiu.
1: i fa molta calor i allí hi ha aire condicionat i pot estar...
0: Hi ha un aire condicionat que l'any passat vam renovar i vam posar un nou dels fons de l'associació i, bueno, és un refugi climàtic com Déu mana ara i bueno, la gent pot anar ja a fer de refugi climàtic.
1: O sigui, és un centre veïnal, vull dir, un centre que, en el que ho feu servir cada dia, que no és això sí. Que és com...
0: Obrir només per una activitat en concret, no.
1: Que imagina't, una biblioteca, no? Que no sí. És el mateix, però a lo millor sí, també és el sí. Mateix, perquè igual teniu allí...
0: Tenim biblioteca, eh? Tenim
1: biblioteca,
0: la nostra, sí.
1: I una pregunta, ja que teniu biblioteca, també accepteu que us portin
0: sí,
1: llibres?
0: Sí, sí, sí.
1: Ho tindré en compte.
0: Sí, sí. Nosaltres, per això, de fet, estem a totes les fires de Sant Jordi amb un material important per les donacions dels nostres veïns.
1: O sigui, els vostres veïns us dona i vosaltres, per Sant Jordi, què feu? Porteu per
0: Bueno, alguns ens guardem i els altres els fem servir per treure fons, per
1: exacte.
0: Més coses.
1: Vull dir que és una manera també de col·laborar a les activitats de Sant Jordi.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que està
0: i a reciclar, a reutilitzar.
1: I reutilitzar.
0: Els llibres no es poden llençar, sisplau,
1: mai,
0: que ningú
1: mai.
0: Llenci llibres.
1: Mai, sí. No, ho tindré en compte, perquè és que... a les biblioteques estan tan col·lapsades de llibres que és un
0: no
1: lloc que no accepten. No? Hi ha algun altre espai, com és Cooperativa 70, que ho accepten, però...
0: De mica en mica.
1: De mica en mica.
0: Correcte.
1: Clar, vull dir que i fins i tot en alguna ocasió... Bueno, ara sí també està posat en marxa el Tot Manta, en la
0: sí,
1: qual cosa
0: sí.
1: També és una altra manera.
0: El Tot Nou.
1: El Tot Nou.
0: Que la Marga es matarà.
1: Sí. Sí, el Tot Nou, que és una altra manera també doncs, de deixar
0: sí,
1: els llibres, d'aportar-los, deixar-los allà.
0: I que fan
1: allà.
0: Una gran feina, eh?
1: I tant, i tant.
0: Fan
1: de
0: una
1: tot,
0: gran feina.
1: El Tot Nou, com
0: sí,
1: continua
0: sí.
1: La feina que tenia,
0: sí.
1: Que és de tot, sobretot
0: sí.
1: Roba...
0: Sí.
1: Allí trobaràs de tot. Hi ha amb pagant algo simbòlic.
0: Sí.
1: Des
0: sí.
1: D'un euro, vull dir, poqueta
0: sí.
1: Cosa més. Vull dir que això també val la pena.
0: I tant.
1: Vull dir,
0: i tant.
1: Perquè no sovint no tothom pot anar-se a buscar. Però vinga, anem a temes. Per exemple, barri.
0: Sí.
1: Ja m'has parlat d'una part important, el tema d'aquesta casa, del tema de com es viu el veïnat a través d'aquesta part empàtica que teniu vosaltres de treballar, no? De manera comunitària. Aquí sí que és comunitat.
0: Sí.
1: ¿Vale? Doncs, però ara, per exemple, activitats. O què? Perquè qui
0: bé,
1: som...
0: bé, activitats...
1: No sé si vols començar per les activitats que venen o per les necessitats més urgents. Per on vols començar?
0: Bueno, hi ha una activitat que tenim programada pel juliol que neix d'una necessitat, que és una festa, no vull dir-li alternativa, perquè no volem que sigui una alternativa, bueno, sí, volem que sigui una alternativa pel públic a la que està dirigida, però volem que sigui fixa, que és una festa per les discapacitats.
1: Molt bé.
0: En conjunt amb Apropa. D'aquí neix la col·laboració, com vam parlar amb ells, de quina manera podríem ajudar al tenir les pistes i al tenir el parc que tenim al barri, nosaltres rebrem molta gent i molta gent de Caldes i dels voltants, molta gent de Sant Feliu, molta gent de Bigues i cada cop hi ha més joves i nens amb necessitats especials.
1: Mm-hmm.
0: I allà trobem un espai tranquil perquè no tenim la mateixa, evidentment, la mateixa afluència que qualsevol altre parc de Caldes o de centres de poble i es mereixen també una festa adaptada
1: mm-hmm.
0: per ells amb un espai amb baix soroll, amb incorporar-los a les activitats i a la preparació. Tenim a Rubén de DJ.
1: Uh-huh.
0: DJ Broma farà de DJ per aquesta festa.
1: Quin és el Rubén? El teu fill?
0: No. Rubén és de Pident.
1: Vale.
0: I...
1: Ai, no, el Rubén. Ja.
0: Sí.
1: El Rubén La Fuente.
0: Sí,
1: sí.
0: Bueno, nosaltres, evidentment, ara estem aprenent, ens estan ensenyant com tractar tot això, estem adaptant els espais, que hi hagi un accés amb cadires de rodes, que hi hagi un accés per minusvalia visual, que, bueno, doncs ho estem adaptant tot, està programat pel 25 de juliol.
1: El 25 de juliol. Està molt bé perquè ja ha passat l'escaldàrium, per tant,
0: correcte.
1: No trepitja, ni trepitgeu, ni us trepitgen. Vull dir, perquè
0: correcte.
1: A vegades s'han de tenir en compte aquestes dates. És època també de calor.
0: Sí,
1: no?
0: Però també hem estat valorant, si fer-lo dins del marc de l'Escaldàrium, perquè l'Escaldàrium fins ara era un dissabte,
1: sí,
0: com a molt divendres ara... un dissabte, ara abarca molt del mes de juliol, i just aquestes persones potser no són un públic per un Escaldàrium, necessiten tenir una alternativa.
1: Clar.
0: I hem estat valorant si fer-lo, però per un tema de material, perquè sí que necessitem de l'Ajuntament de Caldes que ens ajudi amb material, enteníem que si demanàvem per les mateixes èpoques, doncs potser no ens podrien ajudar.
1: Clar, exacte. En aquest, al respecte és quasi millor. Però també la tranquil·litat, per altra banda, no? Perquè no és el mateix. Tot i que el dia més fort de l'Escaldàrium, ja saben quan
0: sí.
1: és, no? Que és el dia de la festa del foc i de l'aigua, el dissabte, doncs això no canviarà. La resta d'activitats, però també comporta que hi hagi molt de públic, i aquí és també una mica, podríem dir, contradit al que se necessita, no? Des d'aquesta part, com més tranquil·litat.
0: Correcte.
1: Això, per això del fet d'establir una data dins de lo que és l'estiu, 25, abans de l'agost.
0: Correcte, que hi ha molta gent que marxa que tenen vacances planejades. Correcte.
1: Vull dir que aquesta seria una gran activitat, vale? Activitat.
0: Nosaltres tenim moltes ganes.
1: Sí.
0: Moltes ganes de donar-lo a conèixer, de que realment se sentin a gust, de fer-lo bé, que esperem, tornem a dir-ho, ens estem, bueno, estem aprenent, aprenent en aquest sentit.
1: No sé si vols continuar amb més activitat o primer passem a la part podríem dir, bueno, incòmoda, no, la realitat, no? De les necessitats més urgents, i sobretot ara també que arriba l'estiu, i aquestes necessitats també acostumen, per exemple, tema de, no sé com si això ja ha canviat una mica, ha millorat el control de focs, vull dir, pel tema...
0: Seguim sense informació. De fet, diria que aquest any toca repàs de la franja de seguretat. S'ha de fer cada 2 anys. No em consta que s'hagi començat. Que fins ara hem estat, o la gent, i mentalment et quedes com més tranquil quan passes un mes de pluja i ens oblidem que això d'un dia a l'altre, avui estem a 20 i pico, el diumenge marcant hi ha 30 tants graus. Això de s'asseca de seguida, no?
1: És que
0: això...
1: tenim un temps molt estrany, no? Vull dir, hem tingut uns dies que dius tu, ja està aquí la calor de marxa. Afortunadament, no? De cop i volta plou, no? I baixen les temperatures. Estem ara precisament gaudint d'uns dies tranquils, no? També
0: sí,
1: pel que fa a la temperatura.
0: Sí, sí.
1: Però això normalment al juliol no acostuma a passar, ni a l'agost.
0: Correcte. Bueno, a finals de juny ja no acostuma. Els meteoròlegs avisen de canvis importants a nivell climatològic i que faran una coletada cap aquí. Llavors, no sé, anem a veure com per on sortirem. Què s'està fent ara mateix a Saulons? Ara mateix a Saulons s'està canviant i reforçant una part de la xarxa d'aigües. Perquè els hidrants que necessiten els bombers en cas de foc no tenien pressió. Eren molts vells. No hi havia pressió d'aigua, és a dir, en un moment donat que surti un petit foc i depèn com, a la zona alta de Saulons no hi ha pressió. Ni a nivell particular, de dir, bueno, vaig a ofegar-lo o vaig a fer alguna cosa, no? I s'està canviant una bona part de la xarxa d'aigües. Nosaltres hem demanat aquesta setmana, que no sé si encara com es fa la instància, no?, per via telemàtica, fins que arriba el document, fins que arriba el departament i fins que assumirem, no sé si ha arribat, potser que encara no, els veïns tenien un cert neguit sobre com s'estan executant les obres i hem demanat, doncs, el projecte tècnic perquè estiguin més tranquils i que vegin que tot s'està fent com s'ha de fer. Què ens hem trobat? Cal aixecar ara i treure les tuberies antigues. Hem pogut tenir una visió directa de per on passa l'aigua que ens arriba a casa per beure.
1: I per on passa?
0: Doncs per uns tubos, jo diria...
1: Canonades, no?
0: Unes canonades... bueno, jo t'ensenyaré unes fotos i a veure si et sembla que això s'ha de quedar igual. Per qui passa l'aigua?
1: Oh, carai,
0: que t'arriba a casa.
1: Està totalment...
0: Oxidada.
1: Oxidada, sí.
0: El projecte és fer el canvi més urgent per tenir més pressió, per canviar els equips de pressió i sobretot els hidrants, però no abarca tot el barri. No abarca, és enfocat a això. Llavors la resta, què fem?
1: Clar, és feina.
0: Sí, sí, hi ha feina.
1: Feina d'estar a l'administració dia rere dia, no?
0: Totalment. Però que no ens oblidem que nosaltres som ciutadans, eh?
1: Com tothom.
0: Podem estar dia tras dia, però potser no és la nostra feina.
1: Clar. No.
0: I menys l'obligació. Perquè a vegades reps, no?, com contestacions de bueno, és que d'això no hi ha una instància. Bueno, jo puc fer una instància o puc fer una incidència per advertir d'algo puntual, de potser un puesto que normalment no es passa, no? Però no és la meva obligació. Mm-hmm. Perquè no és obligació. Que això s'ha de deixar molt clar, eh? De on estem cadascú.
1: A veure, vosaltres, com teniu el fet d'estar en una entitat, no?, associació de veïns, en aquest cas, teniu la feina que representa, però no deixa de ser una feina voluntària, clar.
0: Sí.
1: Vaja, ahí està el tema. El que passa que us fiqueu i, evidentment, no pots, des del teu punt de vista, no pots deixar passar això. Vull dir, això és una cosa personal.
0: Sí, home, perquè vius allà, clar. És la teva comunitat més directa. Però és que, a més, crec que són coses urgents, no? És a dir, no, una cosa és que es demanin, no sé, arranjaments florals perquè quedi més bonic o coses d'aquest índole.
1: Sí, que però necessites l'espai verd, que estigui més
0: correcte,
1: més
0: o que vulgui un parc amb 50 unitats més. No, estem parlant de coses força urgents.
1: Que són
0: força urgents.
1: Com aquesta poder beure aigua amb tranquil·litat, no?
0: Correcte.
1: I una cosa, perquè ara el que tenim més a prop és Sant Joan.
0: Sí.
1: Estem en Sant Joan.
0: Sí.
1: Això, per una banda, genera activitat. Per altra banda, també hi ha perill o rics, no? Com a risc és el tema de que no es produeixin a través de, pues, dels petards i tota aquesta cosa, pues, que no hi hagi incendis. Això, per una banda.
0: No.
1: Prevenir-los, prevenció per una banda, i per l'altra quines activitats també es queden des de l'entitat teniu previst de fer, no sé si a través de fer alguna revetlla popular, no?, i aprofitant l'espai que teniu, no?, del centre social.
0: Es farà una petita revetlla, i dic una petita, intentem cada vegada que l'hora de començament i de tancament sigui més cap a la tarda que no pas a la nit, perquè ens hem trobat que, per molt que facis hincapié de la perillositat dels espais, tenim una pista que acompanya com per no generar risc, si ho fas bé, val? Però ens hem trobat que a certes hores la gent no té consciència. No té consciència. Llavors, qualsevol activitat és sota la supervisió i responsabilitat directa de l'associació de veïns que jo represento i que jo tinc d'avalar amb el meu DNI.
1: Clar.
0: I per mi els últims anys ha sigut com una baralla i un desgast enorme que hem dit prou. Si no s'enté, no s'enté, i llavors evitarem i no farem, perquè no s'arribi a aquest punt. És més important evitar desgràcies que no celebrar, depèn de quina manera. No? Hem intentat i estem intentant donar una alternativa. En canvi de foc, amb fum de colors, que fa un efecte molt xulo.
1: Però no crema.
0: No hi ha crema.
1: I sobretot tant.
0: I ho pot gaudir tothom.
1: La canalla i els adults.
0: La canalla, els adults,
1: el jovent,
0: discapacitats, animalots, sí. Vull dir que aquí entrem tots.
1: Sí.
0: Aquí entrem tots.
1: Els animals també, perquè és molt important, justament, és un dia dels que més pateixen.
0: Correcte. Llavors, per part nostra, ho farem d'aquesta manera alternativa. El que faci després cada veí a casa seva, però també
1: cosa.
0: Trauré un altre tema. Parlant d'això, del foc, de la Revella i de Saulons comprèn des del Bosc del Farell fins al pont de la Font dels Enamorats. Mm-hmm. Tenim una part per sota de la carretera, de la C-59, i som veïns de Saulons. I tenen molt a prop una zona d'oci amb llicència on sí que es fan celebracions i hem fet instàncies i hem tingut mediació de que fan servir bengales al mig del bosc.
1: Carai.
0: I no ens hem sortit. I ara estem a l'època, tornem a l'època amb un soroll brutal i amb tot aquest risc i tornem a l'època de bodes, batejos, comunions i celebracions. Mm-hmm. Allà ho deixo, que els meus veïns del carrer de baix estan pobrets patint-lo molt.
1: Carai.
0: Molt.
1: Alina, o sigui, això és, queda una mica la part positiva, la part de lo que és una festa, no? Quins projectes us agradaria impulsar si tinguéssiu més recursos des de l'Associació de Veïns? Dins del barri, no?
0: Que depèn de...
1: No sé si tu ja tens pensat de projectes que es podrien impulsar si els recursos...
0: Depèn dels recursos. Començaríem per fer un camí peatonal de Saulons a Caldes. Però no sé si...
1: Una cosa tan bàsica,
0: si alguna vegada arribaríem a tenir aquests recursos. Això seria... Bueno, jo crec que els meus veïns estan tots conformes, que per nosaltres primordial. Aquest projecte és primordial.
1: Home, és que això, no sé si tu has passat per poblacions com és Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses,
0: sí.
1: Han fet aquest espai de camí que passa.
0: A Lliçà d'Amunt el tenim al costat. Castellcir té el camí fins a Castellterçol.
1: Clar.
0: Igual, sí.
1: No, aquí a Caldes hi ha un, no?, que és aquell que te connecta des de Torre Marimón, etcètera, no?
0: Correcte.
1: Però, clar, vull dir, algo així, una que seria ideal per vosaltres.
0: Per nosaltres és bàsic.
1: Perquè seria passar camí totalment on passés les persones sense cotxes, bicicleta sí, clar, perquè això
0: correcte.
1: No pots evitar-lo.
0: Solucionaria tantes coses... A nivell de mobilitat, és que hi ha tant aquí, vull dir que el tema camí per nosaltres hi ha tant. Acaben de sortir les llistes de les matrícules, de les escoles, dels instituts i de conciliar aquest poble. Les famílies que tenen més d'un fill, que un està a una punta del poble, l'altre a l'altra punta del poble, visquent a una urbanització en aquest poble, amb els horaris que tenim d'autobús, que mai se sap si passa, si no passa, si s'ha variat pel camí o on estem, és horrible. Mm-hmm. Horrible.
1: Perquè quina distància hi ha, si hagués aquest camí veïnal estigués, quina distància
0: si arriba,
1: hi ha?
0: No sé si és un quilòmetre, 1.300 metres. Sí, és que és ridícul.
1: I en canvi, el fet de no estar aquest camí sí que hi ha perill. O sigui, hi ha el perill de que no puguis
0: sí.
1: passar. Per tant...
0: Però és perquè ara mateix al costat de la carretera hi ha aquesta zona de pendent pel desaigua, per les pluges, que sí. ha d'haver-hi, que has de caminar de costat. No tothom pot caminar de costat. Llavors, per no caminar de costat, invadeixen la calçada.
1: I una pregunta.
0: I hi ha unes curves allà,
1: I tant. I una pregunta. Fer aquest camí,
0: sí.
1: tan... creus que tant ha de costar? És a dir...
0: No, hi ha un pressupost. Existeix el pressupost.
1: I el pressupost, de quin pressupost estem parlant?
0: Hi ha dos trams. Val? Hi ha un tram que és arribar o empalmar amb el camí del Pasqualet, i pujar fins a la primera entrada dels Saulons, que no sé si aquest arribava cap a 180-190, perquè clar, el pressupost està fet de fa un temps, llavors potser ara hem d'actualitzar una mica, i després des de la primera entrada fins a la següent entrada per donar també servei als veïns de la Font dels Enamorats, gairebé el mateix, 130-140, vull dir que en total eren 320, una cosa així.
1: De 320.000 euros.
0: Correcte. Però hem intentat donar unes alternatives, de dir, si arriba fins a la primera entrada, per arribar a la següent, potser al carrer del costat de la carretera, que hi han d'accedir els veïns que hi viuen allà, la resta tenim alternativa. Per sortir de l'urbanització no cal passar per allà. Fer una pintada a terra en prioritat per vianant i perquè tenim voreres. Però clar, hi ha companyies elèctriques i de telefonia que posen els pals al mig de la vorera. Llavors la vorera no són transitables.
1: Clar.
0: A aquests no els hi passa res per posar els pals per on els hi doni la gana. Llavors la gent ha de baixar a la vorera i s'ha de fer el que... perquè si no ho tindríem solucionat,
1: no,
0: això.
1: És que seria... El camí veïnal és una cosa que és diferent, te convida a caminar, te convida a fer el esport.
0: Salut.
1: Salut.
0: Salut, no contaminació.
1: No risc, no risc.
0: Correcte.
1: Vull dir que és tot. El pressupost tampoc és un pressupost,
0: no,
1: qualsevol tonteria que es faci.
0: Desencallaríem tant el poble de perquè, la quantitat de cotxes...
1: Perquè seria, entraria aquí general, com és una, està, diguem, a veure, és poble...
0: Hi ha tres trams.
1: Però podria entrar Generalitat,
0: Diputació i Ajuntament. És que hi ha tres trams. Ah. Des del Pasqualet pujant fins a la carretera és Diputació, hi ha un trosset de carretera, res, un giro, que això és Generalitat, i el carrer intern de Saulons, això és Ajuntament. Uh-huh. Estan les tres entitats aquí.
1: Per això dic que tampoc és el que... El pressupost, si tu mires, tampoc és tant. Clar, hi ha d'altres obres que se l'emporten tot.
0: És més. Diria que fa 20 anys que es va fer l'arreglament del desviu que tenim per entrar a la Font dels Enamorats i accedir des de la part, no?, des de Sant Feliu cap a Saulons, que nosaltres teníem la mateixa entrada que a Can Baix, i això es va solventar. En aquell projecte ja hi havia un camí que es tenia d'executar. Uh-huh. I no s'ha executat.
1: Veus? Doncs mira, aquest seria una necessitat. Més que un projecte, o sigui, és el que vulgueu, el que vosaltres voleu, no? Però és una necessitat total.
0: Sí, perquè totes les activitats i tot l'esforç que tu fas per muntar activitats i per crear projectes al barri, t'ho arriba a dir, som el barri més petit. Llavors, la gent del poble no pot pujar. Uh-huh. De fet, aquesta activitat del dia 25, que hi ha col·lectius que em comenten i com pugem, com arribem a Saulons?
1: Clar.
0: Com arribem a Saulons? Quin és el mitjà per arribar un dissabte a Saulons? Perquè no hi ha servei de microbús. Uh-huh. Com arribem? Tenint un camí... podem arribar.
1: I tant.
0: Perquè no és ja...
1: Un
0: no
1: quilòmetre
0: és
1: un... i mig, clar, representa com a molt 20 minuts. No,
0: correcte.
1: No,
0: sí. Llavors...
1: A pas normal, eh?
0: Llavors, seríem poble sí. I tot aquell espai que hem lluitat tant per tenir-lo bonic, per tenir-lo conservat i per tenir-lo bé, realment el podríem fer servir tot el poble. Mm-hmm. No només a la teoria, sinó que a la pràctica... Uh-huh. A la pràctica es podria fer perfectament. Uh-huh. Tenim una pista esportiva brutal.
1: Lina, és que jo vaig avançant, perquè si no sempre sí. Ens quedem sense temps. No? Vaig avançant i ara passem a la taula de connexió veïnal, perquè ara la portem bastant temps oblidada. Aquesta taula, com està el tema? Perquè és que ja dic, va tenir un principi, en un principi havia... com el boom, no?, que es parlava contínuament d'activitats, reunions, de manifestacions, bueno, més que manifestació, donar visibilitat a aquesta taula davant de l'Ajuntament, amb propostes, etc. I és que ara està com molt...
0: Bueno,
1: hi ha hagut
0: molts canvis. Cada barri toca renovació de juntes, renovació de projectes, i fins que no engeguin cadascú, és més complexa.
1: Clar.
0: Ja. Fins que, però igualment segueix la taula de connexió, seguim posant en comú la problemàtica de cada barri, de cada puesto, i seguim en contacte.
1: Jo ara treuria dos temes, perquè són temes que per la taula és ideal, perquè de fet afecta a tot el poble, afecta a tots els barris,
0: sí.
1: No?
0: Sí,
1: i a totes les persones que fan servir aquestes, per exemple, deixalleria. El respecte a tu, què saps, no? Vull dir, sabem que la empresa, doncs, pel que sigui, ha fet fallida o ha marxat, vull dir, fa un temps bastant, doncs, que el servei de deixalleria, doncs, no.
0: A mi m'han arribat veus, no ho tinc clar. És a dir, jo espero que el nostre consistori ens ho confirmi, perquè no ho tinc clar. No podem donar per fet algú que t'arriba d'una manera no oficial, no? Però sí que passo cada dia per allà, per feina, i fa molt de temps que no hi ha ningú treballant.
1: No,
0: allà. I no s'avança, llavors hi havia un plaç, llavors hi havia una modificació de tarifes i uns trams que s'han d'aplicar. perquè estan aprovats per aquest any i no sabem com es farà tot això. Encara no han arribat tampoc els contenidors intel·ligents. Llavors ara tenim una taxa fixa, no? 198 euros per vivenda.
1: Sí, per habitatge.
0: Per habitatge. I a partir d'aquí hi havia unes franges. Com fem? No
1: clar.
0: Ho sé.
1: Clar, el tema de la deixalleria és que és molt important perquè, a veure, a casa hi ha moltes... a veure, sí que hi ha més deixalleries. Vull dir, si aquesta no, sí. no i tu tens necessitat, vas a una altra i ho deixes, no? Sobretot quan és material que t'està ocupant espai i és perillós, no? I només tens aquesta possibilitat de... A veure... va també en la consciència de la persona i el civisme, no, perquè a vegades aquest tipus de coses que jo t'he dit te lo trobes al costat del contenidor de deixalles.
0: I les possibilitats d'arribar allà.
1: També.
0: Estem
1: aquí,
0: en un impàs...
1: tenim aquest espai de la deixalleria que és proper.
0: Nosaltres estàvem comentant just això amb els regidors, de dir, estem en un any de comprovació de com funciona tenir orgànic i rebuig de nou al barri i de més, i tornem a fer de vigilància. Tornem a tenir de passar fotos, si és del barri, si és de fora del barri, deixen bateries, deixa que nosaltres ara per circulació tenim una entrada i sortida de molta gent que no són del barri. Ahir mateix jo baixant al poble em trobo un cotxe que entenc que venia de direcció Sant Feliu, que s'ha ficat pel costat per arribar als contenidors de baix, i a sobre que hi ha un carrer que baixa amb el cotxe creuat, uns senyors amb una certa edat, i aquí senyors no són del barri, perquè en el barri ens coneixem tots, i aquí senyors no són del barri. No podem fer de vigilància. Llavors, les dades que sortiran d'aquest any de prova sense tenir la deixalleria oberta no seran reals.
1: Clar.
0: No seran reals, perquè nosaltres no generem això. I bueno, hi ha dades anteriors del porta a porta i com portem el barri. Hem tingut el barri força, jo crec que força net i força bé cuidat, excepte els contenidors que estan a la carretera on es llencen les coses des del cotxe.
1: Sí.
0: Hem tingut conflictes
1: però
0: amb els que venien de fora, tot. Clar, després ve la possibilitat d'arribar a la deixalleria. No tothom té un cotxe o un vehicle amb unes mides per poder portar, depèn què, sí que hi ha un servei de voluminosos, però està molt enfocat a electrodomèstic i mobles. Però hi ha més coses, Hi ha moltes més coses que generem. Un tros de plàstic de ferro que has tingut a casa, que això s'ha de portar a la deixalleria.
1: No,
0: tothom té. Llavors, uns dels projectes amb diners, que això també s'ha valorat al barri, era agafar... i tenir com comunitari una espècie de remolc que qualsevol veí pugui fer servir per portar les coses a la deixalleria.
1: Mira, anem queden 5 minuts, anem tancant, i jo faig ja les preguntes més tenint en compte el tema d'aquesta taula de connexió veïnal. Què necessita Caldes per ser un poble més cohesionat?
0: Cohesió. Camins.
1: Ahí està.
0: Camins. Això és el que hem parlat abans del local social.
1: Sí.
0: Tenir aquell espai comú on es pot reunir la gent fa comunitat.
1: Uh-huh.
0: Primer, que no tots els nostres barris tenen un local social. Som desafortunats nosaltres,
1: I
0: no
1: alguns,
0: tothom el té.
1: I alguns, si estan dins del poble, el tenen, però igual no el fan servir. A veure, és més fàcil la reunió en un restaurant, un bar, algun de poble, de barri.
0: Hi ha, que no tenen ni això.
1: Sí.
0: I hi ha moltes famílies amb infants, a urbanitzacions, que al no tenir un espai on trobar-se, ni vehicles per baixar al poble, baixen a una hora determinada per fer una activitat, però com que després no poden tornar a pujar fins hores després, acaben fent voltes, aquelles voltes que ves tot de jovent fent voltes pel poble sense cap sentit, perquè no poden arribar a casa del seu amic, del seu company de feina, perquè no hi ha ni transport ni camí.
1: Alina, què t'agradaria que la gent de Caldes entengués millor sobre el barri dels Saulons?
0: Que m'agradaria que entengués... Bueno, que som una gran família, i sempre ho sé. Però som una gran família, els que vivim allà, i jo crec, i m'agradaria que la resta confirmessin si ho veuen igual o no, oberts a tot el poble. a tot el poble. Ens ve i ens arriba gent de tot arreu i escoltem a tothom, i si podem donar suport, donarem. De fet, el festival que vam fer fa 2 anys i que tornem a fer-lo i el mantenim, de músics del poble, com el Pablo, que ha estat abans aquí, que va començar a Saulons, a nosaltres ens orgulleix. Vull dir que sempre estarem pel poble. Sempre, sempre, sempre. Saulons sempre s'ha considerat poble i sempre estarem pel poble per les necessitats que ens traslladin.
1: Aquest poble. Una pregunta última, i aquesta ja és una pregunta curta, no? Molt curta. Vull dir que me l'has de respondre molt ràpidament. Un desig per Caldes en general. Jo et diria d'aquí a un any, és igual, un desig.
0: Igualar més les oportunitats dels nostres ciutadans.
1: I una cosa que podria funcionar molt bé?
0: Una cosa que podria funcionar molt bé a Caldes.
1: Fer
0: més gestió pròpia. No externalitzar tant. Fer gestió pròpia, més poble.
1: Mira, avui ho deixem aquí, però ja saps tu que aquí tens aquest espai obert.
0: Gràcies.
1: Avui parlem així més exclusivament amb tu. Un altre
0: Gràcies.
1: Dia estarem amb més persones i aleshores
0: Perfecte.
1: Això també va molt bé perquè el
0: sí.
1: contrast de les opinions queda molt bé.
0: Correcte.
1: Doncs, Alina, moltíssimes gràcies per aquesta mirada tan clara i tan honesta sobre, en aquest cas, sobre el barri del Saulon i sobre la vida comunitària de Caldes. No? Gràcies per la feina que feu, per la constància i per aquesta manera de construir poble des del carrer. Podríem
0: sí,
1: dir, no?
0: Sí, sí.
1: Vull dir que és aquí. I jo sempre me preparo uns tancaments, me'n vaig directament al tancament curt, vull dir, al tancament curt del programa d'avui. Doncs que digues.
0: Oferta escolar. Sisplau, Conxi, heu de parlar de l'oferta escolar del poble.
1: Això ho parlem en el proper... en la propera tertúlia. Doncs avui, amb aquesta conversa tan viva, arribem al final del fòrum. Ho fem amb aquesta llum, amb aquesta cançó que estem escoltant, Corazón de Niño, de Martín, bueno, en aquest cas està interpretada per Martín Mayer, i que ens regala, o que podria dir, una música que avança amb pas fer i que ens recorda que marxem amb el cor obert. No? Ha estat un matí intens, participatiu. Hem reivindicat el Dia Internacional del Joc, hem gaudit de la llengua amb la Susana Corxo i endavant les atxes, i hem obert la segona hora al poble i als barris amb la Lina Dino, parlant de comunitat, necessitats i d'aquesta taula de connexió veïnal que vol fer pinya per millorar el poble. Gràcies per ser-hi i per donar vida a aquesta plaça pública que és el Fòrum, i que tingueu molt bon dijous.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem.
4: No.
3: L'has vist, tu, aquest anunci?
4: No.
3: Pues era un tio que...
4: Sí. No,
3: fot
4: no,
3: bé,
4: no.
3: Eh?
4: Sí?
3: Sí, sí, sí,
4: sí, sí, sí.
3: Semblant a tu, una miqueta.
4: Sí, bueno...
3: Bueno, una miqueta del tot, eh?
4: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
5: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
6: Estem amb Stranger Things.
5: El tinc amb Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes.
6: No,
5: des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
6: bé,
5: que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
7: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
8: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
9: No creus en fantasmes, oi?
10: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
11: El programa estarà a l'hivern 612. en Quimli Sorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
12: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vila, els espais escolars...
13: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
14: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes, el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
15: Va ràpid, sí.
14: Va ràpid com el programa d'avui. Pots venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
16: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
17: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldas, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per un servidor, en Josep Gallar, i aquí el company Lluís Brugalla.
2: Bona tarda.
1: On la música és el més important. Avui ens deixarem portar pels estils del hard bop fins a l'avantgarde, de la mà d'un saxofonista tenor de primer ordre. En Joe Henderson va néixer a Ohio el 1937 i ens va deixar el 2001, no sense haver produït una enorme quantitat de discos i de col·laboracions amb els seus contemporanis. Li van interessar diverses especialitats de la música, com la bateria, el piano, la composició i sobretot el saxo i la flauta, que tocava en moltes ocasions. Les seves primeres passes van anar de la mà de Kenny Durham, Junior Cook i Dexter Gordon, i aviat va ingressar a la banda d'Ora Silver. De l'any 1963 al 1968 va aparèixer en prop de 30 àlbums de Blue Note. El primer en solitari va ser Page On, del 1963, emmarcat dins del més pur hard bop. Escolteu ara aquesta peça que es diu Homestead.

En aquest àlbum de debut l'acompanya una banda perfecta: Kenny Dorham a la trompeta, McCoy Tyner, el que li vam dedicar un programa no fa gaire, al piano, Butch Warren al contrabaix i Pete LaRocca a la bateria. Escolteu ara un altre tema que es diu Jinrikisha.

El 1966, en Joe Henderson publica la que seria la seva gran obra mestra, l'àlbum Inner Purge. La banda la formen, a més de Henderson, McCoy Tyner al piano, Bob Cratchit al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. I com no podia ser d'altra manera, es va enregistrar als estudis de Rudy Van Helden a New Jersey per la

publicades, sinó que el sento com una de les principals declaracions del jazz dels anys 60, que en realitat recrea les realitats polítiques, econòmiques i socials dels temps turbulents amb més precisió que la majoria de la música gravada dels anys 60 en qualsevol estil. Una escolta absolutament essencial i una gran obra mestra. Bé, doncs després d'això no resta res més que dir que anem a escoltar Inner Urge.